0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

0: cost de l'aigua, que això segurament és un dit més d'una vegada.
1: Teniu la bandera de Gelban?
0: Digues, Maria, oi?
2: Creu com una de Gelban?
3: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Hi ha un no, no i no.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El partit quebequès s'ha proclamat guanyador de les eleccions a la regió francòfona canadenca. El partit independentista s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, mentre que Futur Quebec, el partit que fins ara estava al govern, s'ha quedat sense representació parlamentària. Washington, Oriol Serra.
2: Bon dia. Els quebequesos han decidit un canvi de govern a les eleccions d'aquest dilluns a l'Assemblea Nacional del Quebec. L'independentista Partit Quebequès, liderat per Paul Saint-Pierre Plamondon, ha guanyat les eleccions quedant-se a les portes de la majoria absoluta i podria o bé governar en minoria o bé formar coalició amb l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari. El Partit Quebequès està compromès a convocar un nou referèndum sobre la independència d'aquesta nació francòfona que forma part del Canadà. El partit que ha governat la província canadenca els darrers 8 anys, Futur Quebec, ha quedat fora de la cambra després d'haver ostentat la majoria absoluta. La seva líder i fins ara primera ministra ja ha felicitat els seus rivals. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideixi el Constitucional, el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà el Suprem.
4: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha avançat 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi la derrota que li pronostica les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: El govern mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, segons el president Illa, es podran ampliar més endavant.
6: Primer paquet, perquè anirem veient quan anem tenint coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat.
1: Els Mossos han detingut 13 persones pels aldarulls d'aquesta nit al centre de Barcelona posteriors a la manifestació per l'habitatge. Entre els detinguts hi ha una noia menor d'edat, la resta són homes majors d'edat. És un primer balanç provisional dels Mossos que també han informat de 28 agents ferits lleus. Poques gràcies ha posposat fins dijous el concert que havia de fer ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
3: El grup i la promotora volien mantenir el concert, però davant les intenses pluges i els problemes de mobilitat van decidir ajornar-lo. El president de la promotora de Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
7: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
3: Les entrades de dilluns seran vàlides per al concert de dijous o bé se'n podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà 4 nits consecutives de dimecres a dissabte.
1: Esports, quarta jornada avui de la Nations League de futbol. A 3:15 de la vespre i a Split, Croàcia i Espanya s'enfrontaran. Jugats ahir, França 4, Bèlgica 1 i Ucraïna 1, Hongria 2.
3: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
1: S'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món més jove de 21 anys. Hi ha tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: Fins aquí les notícies.

0: dit el trenquin. Si no ho fem, no sé si passarem a la història, però passarem a la tomba com una merda.
1: Bueno, que Torres, que es queda tranquil·líssima amb, que aquest, amb aquest titular. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
1: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Que tampoc estarem per aquí distàncies avui perquè tenim un dia completet. Totes sí. Les reaccions a les eleccions generals, a la convocatòria i la prèvia de l'amnistia que avui es reuneix al Constitucional. Tindrem el ministre Urtasun, a Míriam Nogueras, parlarem del Constitucional amb Ernesto Kaiser des de les 6 fins l'hora que calgui.
1: Exactament, a partir de les 6, com sempre, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol. I avui arrenquem el dimarts fent baixar la bola de discoteca. Sí?
3: Freeze! Ara. I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Ma Baker de Bonnie M, i és que tal dia com avui, un 6 d'octubre, però de l'any 1949, va néixer el DJ i cantant de la banda Bobby Farrell, que va morir el 30 de desembre del 2010. La seva música, Bonnie M, ens va deixar clar que la vida és una festa. I a aquestes hores del matí, aquí a Catalunya Ràdio, la festa sempre està servida.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvingut als matiners.
2: Gràcies.
0: Que avui t'estrenes.
2: Sí, senyor.
0: I estem pendents de saber què ha passat al món mentre dormíem, que en aquest cas crec que la protagonista és la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
2: Sí, per una qüestió que tu, com altres estrelles que treballeu a la ràdio...
0: Estrellades, sí.
2: Estrelladíssimes, però...
0: I tant.
2: Però que teniu una cosa que heu de preservar i conservar.
0: Sí, la dignitat.
2: Això ja se'ns suposa. Però és la veu.
0: Sí.
2: Perquè el dia que estàs afònic, fatal.
0: Fatal, fatal, fatal.
2: Doncs la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha registrat la seva veu a l'Oficina Europea de Patents per protegir-se d'eventuals clons i muntatges fets amb intel·ligència artificial.
0: No és la primera persona coneguda que ho fa.
2: No, mira, jo no sé, això no... Jo sempre havia sentit parlar d'aquest jugador de futbol que assegurava les cames.
0: Sí, aquella... Jennifer López al cul.
2: Actrius amb certes parts voluptuoses.
0: Bueno, cadascú registra sí. El que vol.
2: Però aquí, doncs, es veu que la senyora Meloni va gravar una frase que diu simplement: "Io sono Giorgia Meloni".
0: Sí.
2: I després allà a l'Oficina Europea de Patents, doncs, li han registrat, també amb els canvis de timbre de veu, les inflexions, les particularitats que pugui tenir, de manera que assegurar-se que la seva veu no es faci servir per muntatges, memes i altres coses que cada dia ens sorprenen a les xarxes socials fets amb intel·ligència artificial.
0: De fet, crec que la Meloni en alguna ocasió ha dit que se sentia preocupada pels riscos que podia comportar la intel·ligència artificial.
2: Sí, és que ella ja havia passat per aquí, perquè allò tan típic d'agafar un cos d'una dona amb roba interior, pam, enganxar-hi la cara d'algú altre,
0: sí,
2: que abans es feia tan matusserament,
0: sí,
2: amb uns photoshops o com sigui,
0: o retallant i enganxant.
2: Però cada vegada això s'ha anat polint més i ara ja arribes que no saps distingir de qui és cada cosa, no?
0: En aquest cas, doncs... la primera ministra italiana cobrint-se les esquenes pel que pugui passar d'aquestes fake news que ens trobem a les xarxes socials.
2: Efectivament.
0: Dia sí, dia també. Quim, moltes gràcies. Vinga, que tinguis bon dimarts.
2: Bon dia.
0: Fins ara. I avui el món serà un lloc una mica millor per la reacció de les entitats socials durant les pluges d'aquests dies. Andreu Merino.
3: La parròquia de Santana o la Fundació Arrel s'han arremangat, com sempre, per oferir refugi a les persones sense llar. Òbviament, en episodis de temporal com el d'aquests dies, les persones que viuen al carrer o

0: habitatges són les que pateixen més les inclemències del temps. Davant d'això, les portes de Santa Anna són obertes, igual que les d'Arrels. Des de la Fundació, a més, fan una crida als voluntaris habituals de l'entitat per augmentar els recursos d'acollida, atenció i cobertura de necessitats de les persones sense sostre.
1: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Avui els matiners, per cert, ens fixem en Singapur perquè paga la seva gent perquè llegeixi.
2: Sí, ha posat en marxa un plan nacional, que això em sona fortíssim, per fomentar la lectura i plantar cara doncs, a l'addicció a l'escroll, o al l'escroll aquest infinit que fem normalment, a les xarxes socials. El programa el que proposa és llegir 15 minuts al dia a través d'una aplicació que registra tota l'activitat. Cada sessió d'aquesta que fas dona 20 monedes virtuals que després doncs, es poden bescanviar per diverses recompenses. Per tant, molt bona iniciativa de Singapur.
1: I no deixem la música, en aquest cas, que vam d'escoltar més likes d'Oques Grasses, però ara veureu per què us estic dient tot això. Perquè les cançons de l'Oreja de Van Gogh seran la banda sonora del musical Puedes contar conmigo, Ot Serra.
3: Després del retorn de Maya Montero als escenaris, ara els clàssics de l'Oreja de Van Gogh també arriben a la gran pantalla. Serà una pel·lícula dirigida per Fernando González Molina i els integrants de la banda en seran productors executius. S'hi explicarà una història original articulada a través de les seves cançons, però no s'han donat detalls ni del pressupost, ni l'argument, ni el repartiment. El grup, això sí, ha dit en un comunicat que serà una celebració meravellosa, asseguren, de tot el que els uneix amb el públic.
1: Lara, una cosa. Macià m'estava apuntant molt correctament que creu que t'apuntaràs al càsting.
2: Sí.
1: Home, és que jo crec que si deia sí. Una protagonista del musical de l'Oreja de Van Gogh, has de ser tu.
4: Em donen el principal, el paper principal.
2: Cap mena de dubte.
4: Segur, eh?
1: T'animes a cantar una mica en directe, podes
2: no.
1: Comptar. Seguim?
2: Seguim.
1: Un minut, un quart de sis del matí. Entre aquest dilluns i el 13 d'octubre, alerta, ah, no, espera't.
2: Què passa, que no, no m'he
1: no,
2: posat
1: no,
2: bé?
1: No, ho estic llegint fatal jo, espera, espera't. Ara sí, ara no, espera, anem a fer-ho bé, això. M'he saltat el text. L'Ajuntament de Madrid traurà subhasta més de 5.000 objectes perduts. Ara sí, entre aquest dilluns i...
2: El 13 d'octubre, també, en primer lloc, us preguntareu per què hi ha música de Star Wars, no?
1: Sí.
2: Jo crec que un d'aquests 5.000 objectes és un pòster de Star Wars que va molt cotitzat.
1: Ah.
2: Si us interessa un pòster de Star Wars, sapigueu que entre aquest dilluns i el 13 d'octubre es posarà a subhasta. A més, també hi haurà una maleta de Louis Vuitton, càmeres de fotos, pals de golf o consoles Nintendo Switch. Són objectes que porten més de 2 anys sense ser reclamats pels seus propietaris.
5: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Una efemèride musical a aquestes hores del matí, mentre esteu fent el primer cafè, perquè tal dia com avui, un 6 d'octubre, però del 1982, Madonna publicava el seu primer single, Everybody.
1: Sí, tot i l'estrella que és ara, quan Madonna va treure el seu primer tema, no va ser ni de bon tros un èxit. De fet, aquesta cançó havia començat com una demo que Madonna va fer arribar a un DJ d'una discoteca de Nova York, i va ser allà on va començar a circular fins a fer tot el circuit, fins que va arribar a les mans de la discogràfica Sire Records. Everybody.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Mentre estava escoltant ara l'Everybody de Madonna, estava pensant que abans, cap als 80, fotien un minut i mig de la tornada i allà l'anaves aguantant fins que acabaves la cançó.
2: Sí, sí,
1: perquè m'ha escoltat
2: barat.
1: Només un minut cantar Everybody, venga, clap your hands, i cap a casa tu i
2: però,
1: a facturar.
2: Saps què m'he adonat a aquesta temporada que estem deixant? Doncs aquesta sí. Part com més de cua i dic, però és que totes les antigues, entén-me, les que estem tirant 80... a les efemèrides, el que poses el minut cap al final, tot és tornada.
1: Pots fer un èxit d'un minut i mig sense dir absolutament res.
2: Totalment,
1: de res.
2: Totalment, increïble.
1: Bé, repàs d'alguns moments que ens ha deixat la televisió. Comencem parlant de Col·lapse, de TV3.
2: Marcos Franz, un dels actors de Marlí, va parlar obertament de la relació de manipulació que va viure durant anys amb una persona del seu entorn que el va arribar a controlar, diu, en aspectes molt íntims de la seva vida.
3: Quin dia vas tocar fons?
4: El quart any d'estar amb ell. Estava a la sala Jamboree amb un amic meu i em va començar a parlar dient-me: Marcos, has sortit, oi? Estàs amb amics teus, oi? Què t'he dit d'aquestes persones? Sí, sí, control absolut. Vaig trucar-lo mig tremolant, li vaig cridar, li vaig dir de tot. Li vaig dir: m'has estat enganyant, tot això és una gran mentida, m'has fet perdre l'amor per la vida, l'amor per el meu ofici, ja no sé ni qui sóc, ets un fill de puta, fuig de la meva vida. Bloquejar per tot arreu, adeu. Amb, posteriorment, molts pensaments de dir: el desbloquejo i torno a parlar amb ell, perquè no podia deixar-lo del tot.
1: Déu-n'hi-do, les declaracions de Marcos Franz. Podeu recuperar l'entrevista a través del portal 3cat, però va passar una història,
2: una història
1: complicadíssima de 4 anys. Sí. De fet, crec recordar que va dir a l'entrevista que no podia ni mirar-se la segona temporada de Marlí perquè no reconeixia de la mirada tan fosca que tenia.
2: Ostres, tu. Quan mires Marlí, el veus.
1: Tu ja ho vas detectar.
2: Us en recordeu, d'aquest personatge?
5: És que el personatge era una mica raret,
1: sí.
2: Ja. Saps?
5: Feia molt bé.
1: En tot cas, des d'aquí, tots els ànims del món, Marcos Franz i aquesta entrevista que va concedir el Jordi González a Col·lapse. I de TV3 a BTV.
2: Sí, perquè Moixca ha explicat que el que canta reflecteix, diu, la realitat dels joves de Catalunya, que és una barreja de cultures.
6: Crec que la realitat dels joves de Catalunya és que vivim entre mescles culturals i m'agrada. Sí que és veritat que crec que s'ha de mantenir la llengua i jo sempre parlo català. Això no treu que molts cops se m'escapin castellanades amb els meus amics, entre tots. Llavors, a les cançons és el mateix.
1: 10 minuts, arribem a 5:45 del matí i acabem visitant el programa de Broncano a la Revuelta.
2: Ahir va visitar el programa de Broncano la neta gallega Ana Peleteiro.
7: Estava la pregunta clàssica ja de marxar-te.
8: Me voy a sentar, porque...
7: Fatal.
8: ¿En qué crees que estoy peor?
7: Intuyo, por lo que ha contado aquí otra vez, que de chiquillos, que los primeros meses no son los más fogosos.
8: No, en absoluto.
7: Pero a su vez también, supongo que financieramente, justo también cuando has tenido un niño, no has podido competir.
8: Ah, no, pero mami, mi amor, las mujeres facturan de otra manera.
2: Yo creo que no estamos en el momento de hablar de patrimonios tal y como está la gente que no puede ni comprarse un pisito, ¿eh? Verdad, o sea, la verdad.
7: Ahí tienes toda la razón. ¿Verdad?
2: Entonces voy a hablar mejor de sexo.
7: Me parece razonable.
2: Yo creo que lo mejor es que se arregle eso y que todo el mundo vuelva a poder comprarse una casa y que sus padres le adelanten una herencia, por ejemplo.
7: Ya, ya.
2: Si los tienen. Y si no, pues vivir de malas formas, con lo cual creo que eso es mucho más importante.
1: Vinga, va, que obrim la revista del cor dels matiners i ho fem amb molt bones notícies perquè, home, a veure un moment, per favor, ha aparegut el gat de Maria Pombo.
2: Feia unes setmanes va explicar, nosaltres també ho va explicar aquí als matiners, que s'havia escapat, que no el trobaven.
1: Tens el Macià plorant, ara,
2: sí.
1: Perquè és una de les coses que més li inquietava aquesta setmana, si Maria Pombo recuperava el seu gat.
2: Ja està. Ara tot anirà millor. Cada nit feien batudes, ells mateixos ho penjant a les xarxes socials, i ara, doncs, en una sèrie de stories que Maria Pombo ha penjat, per cert, des de l'aeroport, ha anat explicant com ha anat tot el procés de retrobament amb el gat. Ha agraït molt la col·laboració ciutadana en les xarxes, especialment del Noticiero Pombo, que és un compte que sempre penja coses de la família, i explicava això.
9: Todos los días me mandaba plutos, básicamente, y decía, no, ese no es. Y entonces ya las dos, en plan, no, porque tiene tres manchas en la oreja y tiene un corte y tiene las patas más largas.
2: Després, quan el van tenir localitzat, van anar a la casa d'una veïna i, clar, doncs allà van haver d'esperar que el gat aparegués.
9: Y nada, no sale. Digo, otra vez la misma historia. Es que, chicos, no sabéis la de casas que he visto, ¿vale? Me conozco el barrio entero. Y es que ya, te juro que decía, vale, pero está otra vez una falsa alarma. Y de repente giro la cabeza. Claro, yo creía que lo iba a encontrar porque había visto a Pluto, entonces iba grabando. Y entonces de repente me giro y veo a Pluto así mirándonos con miedo.
2: El va a veure y después, doncs, final feliz.
9: Se ha quedado así debajo del set, mirándonos. Es verdad que no ha intentado huir ni esconderse más. Se ha quedado como quieto diciendo, cogedme ya, porque estoy en puro shock. Le hemos cogido, estaba súper tenso. Y yo, thank you so much.
2: Molt bé. Aquest gat no volia
1: és
2: ser rescatat.
1: És que anava a dir ara mateix. Aquest gat potser el que tenia gana és de fotre el cap i havia fet aquella cosa d'agafar les coses i marxar
2: sí,
1: de casa.
2: Totalment. I potser... està la mar de bé allà sota el seto. Quan estava amagat sota el seto, pobre.
1: Quan va veure un altre cop la cara de la pomba i pensar,
2: no
1: m'ho puc
2: creure. Clar que no va anar corrent. Quina mandra. Vinga,
1: que seguim. Ah, sí, perquè a més Ana Guerra torna a ficar la pota.
2: Home, per variar. En una catifa vermella li han preguntat quins somnis ja ha complert i ha respost això.
10: Y no, uno de los sueños que he cumplido es cantar en Los Ángeles con Alejandro Sanz, bueno, canté en Santiago de Compostela también, y un día me bajé de un avión en Los Ángeles que iba a grabar con Tiziano Ferro un videoclip y le dije, bueno, te voy a ver esta noche al Microsoft Square Garden.
11: ¡Amor!
10: Y me pasó el setlist y me dijo, ¿qué quieres cantar?
2: Aquesta vegada ha barrejat el Madison Square Garden de Nova York amb el Microsoft Theater de Los Angeles i ha creat el Microsoft Square Garden.
12: I ara una cosa que no hi té gaire a veure.
2: És la millor, eh?
1: Escolta, a la vida a vegades passen aquestes coses, no?
2: Però li passa
1: que
2: cada
1: que
2: dia.
1: Però una guerra és que últimament és notícia per tot. Va, deixem-la respirar una miqueta. Des de l'estudi Microsoft 3 de Catalunya Ràdio, fent els matiners, i també volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
13: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial a causa de les pluges imprevistes i de la pluja a la tempesta política, perquè Pedro Sánchez va irrompre amb l'anunci d'eleccions anticipades.
14: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana.
15: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat actiu.
16: Massa aigua, terrible.
17: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots d'allà dalt.
18: Recordem que 4 carreteres encara estan tallades.
19: Destaquem quantitats de pluja que ja superarien els 50-60 litres per metre quadrat a Granollers.
20: Tenim la sensació que el cotxe, a mi se m'ha començat que abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
21: És molt perillós això, que enviï una alerta ja.
22: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres al Vallès Oriental.
23: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
13: El nostre meteoròleg, l'Eloi Cordomí, duia tantes hores mirant models de predicció, mapes i explicant-ho, que finalment va acabar tenint un lapsus.
19: Però sí que el que veiem són aquests nuclis de precipitació molt més intensos, ara ja al centre i nord de Mallorca. De
22: Mallorca? Mallorca ja te'n vas?
19: No, Mallorca no. També
22: has de descansar, també, no, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
19: Menorca, ai.
22: Menorca, ara?
19: Maresme.
13: A la tarda, Mariano Barriendos, paleoclimatòleg, ens explicava que fa temps que es pronostica un clima mediterrani de 2 estacions i no de 4.
24: A finals dels anys 80, als principis dels 90, ja hipotetitzàvem cap on podria anar un clima mediterrani deteriorat, en aquest sentit, d'un escalfament, de més masses d'aire humit disponibles, de pluges més torrencials, i una possibilitat era tendir cap a un clima monsònic, cap a un clima de 2 estacions. Una estació fresca i relativament seca i una estació càlida que té un final, com ens està passant ara, al final dels estius i la tardor, amb unes precipitacions torrencials.
13: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez de los Santos celebrava els bons auguris de les enquestes per Aliança Catalana i plantejava un front de dretes que d'entrada sembla estrany.
25: Vi el gran discurso de Silvia Orriols en la debate de política general y he visto la encuesta de La Vanguardia, en la que ya le da empate con ella. Bueno, empate no, o sea, es que le va a sacar 5 diputados a este paso. Y hay una posibilidad de gobierno, Silvia Orriols, con Junts, bueno, con lo que quede, PP y Vox, que va al alza. Pues se puede hacer una alianza contra el Islam y para acabar con toda la pobreza escolar.
1: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera en Ergi, que vam parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
26: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 6 d'octubre, tenim la Lluna transitant pel signe de Lleó. I atenció, perquè estarà activant a Júpiter i al Nodo Sud. És un dia que ens pot fer veure amb més claredat on necessitem ser reconeguts, aplaudits o admirats pels altres. I aquí va la pregunta del dia. Fas el que fas perquè realment et representa o perquè esperes que algú t'ho validi? No passa res per voler reconeixement, però recorda, el teu valor no pot dependre sempre dels aplaudiments de fora. Bon dimarts!
1: Vinga, Lara, aquí li diem anys per molts anys avui.
15: Avui fa anys el publicista Lluís Bassat, en fa 85, també en suma un mes i arriba al 55 l'actriu Lola Dueñas, i avui també celebra el seu aniversari. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Fito Cabral és el músic, cantant i compositor, avui en fa 60. ¿Qué te voy a decir si yo acabo
1: de llegar? Si esto es como el mar. Amb només pràcticament 3 minuts arribem ja a 6:15 del matí i els matiners de Catalunya Ràdio cada dia ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
0: Bon dia, matiners i matineres.
3: Imma Esferrer, actor. Només podem dir ell que també és molt maco.
0: La cançó que us proposo per arrencar el dia d'avui és When a Man Comes Around, de Johnny Cash. És una cançó que m'agrada moltíssim, molt. Imagineu-vos si m'agrada que, com a mínim, l'escolto 6 vegades cada setmana. Això, com a mínim. I ara direu, ostres, 6 vegades cada setmana. Mireu, és una cançó que m'agrada tant, tant, que l'he posat en el meu espectacle Temps, que sóc al Teatre Borràs, i estic actuant 6 funcions per setmana, i aquesta cançó sona a cada funció. Imagineu-vos si m'agrada. Espero que a vosaltres us agradi tant com m'agrada a mi. Bon dia, amb energia!
3: Els matiners.

0: els més matiners.
1: Són 6:15, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dimarts 6 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí, com sempre, moment de repassar els titulars d'aquest matí. El govern espanyol recupera avui les mesures d'habitatge després que Pedro Sánchez hagi anunciat la convocatòria d'eleccions anticipades per al 29 de novembre.
2: El Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés perquè un cop dissolt es podran aprovar la Diputació Permanent on el vot de Junts no és decisiu. El president espanyol ha decidit avançar les eleccions amb l'objectiu que la crisi política pels drets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi que el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
4: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
2: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens a les enquestes.
1: Els partits catalans també activen la maquinària electoral.
2: Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana com vol la cúpula del partit i si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 de Junts. El PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell i mentre que la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta o no a les eleccions espanyoles, Aliança Catalana ja ha dit que no ho farà.
1: El Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
2: I amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè avui només s'aprovi la proposta del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor.
2: Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Diuen que decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats de l'habitatge.
1: Precisament ahir es va fer una manifestació en defensa del dret a l'habitatge a Barcelona.
2: Sí, van participar 20.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 120.000 segons els organitzadors, que van celebrar l'anunci d'aquesta vaga general. Carme Carazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
5: Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, vivim ofegats, i per tant és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Després de la concentració hi va haver enfrontaments amb la policia, contenidors cremats i 13 detinguts.
1: I un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials.
2: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu de Salvador Illa aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar altres perfectes que ja han provocat els aiguats els últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podrien ampliar més endavant.
1: I una altra conseqüència dels aiguats és que continuen els problemes de mobilitat.
2: Sí, Rodalies comença el dia funcionant a mig gas per les conseqüències del temporal a les infraestructures del Vallès Oriental i el Maresme. L'R1 només circularà entre Hospitalet i Arenys de Mar i no passaran trens a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers, ni tampoc a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes.
1: Absolen l'exconsellera de Salut Alba Vergés i l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon.
2: Els acusaven d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. L'Audiència de Barcelona, però, considera que no hi ha proves que ho fessin. Si bé admet que hi va haver una diferència entre les vacunacions de Mossos i policies locals d'una banda i policia nacional i guàrdia civil de l'altra, conclou que estava justificada per raons sanitàries i dificultats de la gestió.
1: Gran mobilització avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants contra les retallades.
2: I això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits, un d'ells, un noi de 15 anys que ha perdut una mà.
1: I aquesta nit, finalment, no hi ha hagut concert d'Oques Grasses.
2: No, el concert que havien de fer a l'Estadi Olímpic de Barcelona, la primera de les quatre actuacions que hi faran per acomiadar-se dels escenaris, passa finalment a dijous. El grup i la promotora l'han canviat arran de les pluges intenses que hi va haver ahir i els problemes de mobilitat que, com ara us explicàvem, continuen encara avui. Oques Grasses actuarà, per tant, quatre nits consecutives de dimecres a dissabte.
1: Hi vas?
2: Dissabte.
1: Ens hi veurem.
2: Ens hi veurem?
1: Sí, home, i tant. Descansa, Agustí.
2: Vinga.
1: Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
1: Avui amb l'avançament electoral a tot arreu.
6: Sí, un 29N d'alta tensió, diu El País. Unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula El Periódico. La Vanguardia opta per dir que Espanya decidirà el 29N. L'Ara és el més concís, eleccions 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure.
7: De fet, Sánchez surt en totes les portades, menys a la del Periódico. A la premsa de Madrid i a l'Ara el veiem durant el seu discurs d'ahir amb la Moncloa de fons. I la Vanguardia, encara fotos de Sánchez i de Feijó, aquest últim mirant el rellotge com si digués que ja és l'hora.
6: El Periódico opta per posar foto de portada de l'altre gran tema del dia. Les inundacions al Vallès titulen Granollers zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, incloses les vies del tren i un tren aturat enmig de la piscina.
7: I foto semblant a l'Ara, que escriu unes declaracions textuals. Ha sigut un caos. En 10 minuts s'ha inundat tot.
1: I avui tots els editorials dels diaris van sobre l'avançament electoral.
7: Sí, l'Ara destaca que Pedro Sánchez se la juga a tot o res.
6: I remarca que des d'un punt de vista de l'autogovern de Catalunya, la convocatòria electoral resulta especialment frustrant, perquè decau la reforma del finançament, la condonació del 20% del Fla o el traspàs de Rodalies.
7: El Periódico considera que l'avançament de les eleccions generals era necessari des de fa molts mesos.
6: Tot i això, assenyala que aquesta solució és pur tacticisme i tenyeix de populisme la campanya electoral abans que comenci.
7: La Vanguardia exposa que la campanya s'anuncia tan polaritzada o més que la legislatura que ara toca fi.
6: I demana als polítics que facin una campanya constructiva, evitin les declaracions populistes i no minin la confiança en el sistema.
7: El País considera que l'avançament electoral després del fracàs dels decrets d'habitatge permet un aclariment després de la legislatura que ha estat, diu, de bloquejos.
6: I adverteix que existeix el perill que per primera vegada des de Franco una formació d'extrema dreta governi Espanya.
7: En canvi, El Mundo diu que Sánchez utilitza l'habitatge com un simulacre populista després de 8 anys de passivitat i assetjat per la corrupció.
6: I destaca que cal un govern viable per tancar l'excepcionalitat.
1: Moment també de repassar la premsa digital. Una bona notícia per als amants del tenis taula de Tàrrega.
6: Sí, perquè estrena club i equip competidor de tenis taula després de més de 30 anys. Ho llegim al Segre. A hores d'ara ja té una quarantena de socis. La història va començar de manera gairebé improvisada gràcies a un grup de jubilats i prejubilats que es reunien al Casal Cívic, que ha acabat creixent fins a convertir-se en una proposta esportiva inclusiva i arrelada en el teixit associatiu local. Els entrenaments estan dirigits per Jordi Cos, un antic competidor d'aquest esport.
1: Què cau en picat?
7: El preu de l'oli, les pluges de principis d'any han afavorit la bona salut de l'olivera i les previsions de collita d'oliva són optimistes. Segons llegim a l'Ara, es preveu que aquest any s'han collit 300.000 tones més que l'any passat. En aquest context, el preu final del litre podria ser més baix que l'any passat, entre 3 i 3 euros i mig menys. I us preguntareu per què encara es paga a 10 euros en alguns súpers? Doncs perquè segurament són ampolles d'anys anteriors, comprades a preus més alts.
1: Encara hi ha esperança.
6: La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola, per tant, el Berguedà, ha recuperat una bicicleta robada a Barcelona. Ho veiem al Regió 7, va ser durant un servei de patrullatge per una urbanització quan van detectar un menor que circulava amb una bicicleta de carretera tipus aero que, per les seves característiques, va aixecar les sospites dels agents. Quan li van demanar que s'aturés, va fugir, però finalment el van aturar i van constatar que la bicicleta era robada.
1: On han tornat a batejar després de 36 anys?
7: Ah, està on una entitat de població de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, i si ja és notícia per si sol aquest naixement pels anys que feia que no n'hi havia cap, hi hem d'afegir una curiositat que veiem al Segre. El rector que va oficiar aquest baptisme va ser ni més ni menys que el mossèn de Tor, Joan Díaz. La família viu a Calders, al Moianès, però va preferir batejar els fills al poble familiar.
1: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a 3:45 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. Marta Viana, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què arrenquem?
8: Doncs mireu, avui comencem parlant de teatre perquè és dia de moltes estrenes. La primera, per exemple, a la sala Atrium de Barcelona, on s'estrena Impossible d'Erri de Luca, i també avui al Teatre Condal s'estrena el nou muntatge Bons i Dolents, que és la nova comèdia de Joel Joan.
1: Doncs haurem d'anar a veure Joel Joan també al teatre amb aquesta nova comèdia. Què més?
8: Doncs mira, avui també comença una cosa molt xula, que és el cicle Interrupcions. És una programació de circ que es fa just al centre de Barcelona, evidentment, si el temps acompanya. I, perdoneu, he dit que comença i és que ja està en marxa, perquè
1: val,
8: havia de començar ahir, però hi va haver problemes amb el temps.
1: Sí.
8: Joan Ramon Grael, que és el director artístic de la Central del Circ, ens ho ha volgut explicar pels matiners.
9: I si interrompíssim la normalitat? Des de la Central del Circ, amb comissariat conjunt de l'antic teatre i artefacte, Contactum. Proposem el programa Interrupcions fins al 17 d'octubre al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. El carrer esdevé una pista de circ i pensament, amb creadors com Circ Perillós, Jorge Albuerni o Ingrid Esperanza. I l'estrena de la plataforma digital de l'Arxiu del Circ, arxiudelcirc.cat, per recuperar la memòria del circ contemporani a Catalunya. Us hi esperem.
8: I acabem amb un apunt de música, perquè si no us n'havíeu assabentat, Shakira, aquests
10: dies... No m'ho diguis.
8: És a Madrid.
10: Què?
8: Doncs, cada dia, si no hi vas anar, perquè no hi vas anar...
11: Perquè no m'hi vau convidar.
8: Doncs fa un últim concert.
10: Va, doncs anem-hi tots, no?
8: Estaria molt bé. A més, tenim festa, perquè és el 12 d'octubre.
10: Fem matiners, el 12 d'octubre.
8: Ah, sí? Bueno, després ho parlem. Shakira ho va anunciar ahir en un vídeo i una publicació a Instagram. Diu que davant l'alta demanda per a tots aquests concerts... No, és que per un dia que tenia festa... Doncs ha decidit fer l'últim concert i ho farà amb amics. No ha dit amb qui, però en tot cas segur que estarà ple de sorpreses. Per tant, segur que hi haurà convidats dalt de l'escenari d'alt nivell. La prevenda comença avui i la venda general demà a les 10 del matí.

0: pràcticament 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Arriba el moment de la dada, Maria. Algun dia, Maria, hauries de fer una dada sobre els dies festius dels matiners.
1: Quants dies festius van als matiners?
0: Tinc el cordomí per aquí o no? I està despert o no? A veure, no, no hi és.
2: Ah, mira. Sí, sí.
0: Bon dia, cordomí.
2: Bon dia.
0: És que ja ens agrada molt tenir-te ja a la dada, Maria.
2: Ah, a mi també m'està agradant. Ui, acaba de trobar-me un bitxo aquí sota el micro.
0: Un bitxo?
1: De quin Bernat tipus?
0: Tudel. Clar. Oh, no, no, per favor, no.
3: No l'aixapis.
2: Que vaig... No, no, vaig obrir la finestra al llenço, ara vinc.
0: Sí, per favor. A veure, què està passant? Eloi?
2: Digue'm.
0: L'has matat o no?
2: No, l'he tirat per la finestra.
0: Saps que tornarà a entrar, perquè els Bernats Pudents, a més a més, sí que... són insaciables, eh? Es reprodueixen com una mala cosa. Vinga, preparat també el Macià per participar. Vaig apuntant els noms. I mentrestant, escoltem, Maria.
1: Doncs ahir, mentre aquí algunes poblacions, sobretot del Vallès Oriental, s'estaven tornant a quedar completament negades d'aigua, al mateix temps, Pedro Sánchez, després d'un cap de setmana de reflexió, sortia al faristol per dir això.
4: I convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
1: Ja sabeu que no és el primer cop que hi ha un avançament electoral a Espanya i per això avui us pregunto...
5: Jo ja és que ja em pogueig avenir.
1: A partir del 1979, que és quan hi va haver les primeres eleccions constitucionals a Espanya, quantes vegades s'han avançat els comicis a les Corts?
0: A veure...
2: Hola.
1: Què ha dit, Anna? Es diu
0: Hola. Jo diria...
2: El de la Melero, aquest és un.
1: Aquest és un, molt bé.
2: Quant temps fa aquest?
0: Aquest va ser el de Pedro Sánchez,
1: aquest
0: no?
1: Aquest fa dos anys. Sí.
0: Jo diria que set. Set? Set?
3: Jo també n'anaré a dir set, però faré vuit.
0: A veure, jo dic set, la Marta diu vuit.
1: Jo dic sis.
0: Ah, doncs mira, Macià t'acaba de dir sis, ho has de canviar. Ah.
3: Cinc.
0: Cinc, la Lara.
2: I també. Jo dic que és quatre.
0: És que ara ho era la Lara,
2: que me'n quedo curt. Tu volies dir més, curt, no? Però és igual, quatre. No, però deu no diré. Deu és molt, crec.
0: A veure, 4. Eloi 4, Macià 6, Lara 5, Marta 8 i jo dic 7. Però qui guanya la dada, Maria, d'avui?
1: La Marta Viana!
0: Marta! L'ha clavat o no?
1: Són 9 vegades.
0: 9 vegades!
1: Sí.
3: Eloi, mira, no, ja t'havia dit 10.
1: Mira, la primera va ser el 1982, quan Leopoldo Calvo Sotelo va avançar els comicis uns mesos per la crisi que patia la UCD. Després ja tots els avançaments electorals han estat de governs socialistes, mai del PP. Felipe González, que va governar 14 anys, les va avançar 4 vegades. José Luis Rodríguez Zapatero les va avançar el 2011. I Pedro Sánchez, que sempre ha estat president sense majoria absoluta al Congrés, és el tercer cop que les avança.
0: Doncs mira, ja en sabem una miqueta més d'aquests avançaments electorals, just quan ahir, com estaves comentant, el president Pedro Sánchez les anunciava.
1: Exacte.
0: Doncs Eloi, bueno, escolta, mira...
2: No passa res.
0: No passa res.
2: Ahir vaig guanyar al final, no?
0: Ai, és que jo ja... Ahir
3: espera, que la Maria...
0: Ah,
2: no, no, no, no, no,
1: no,
2: no, no, no, no, no.
1: Va ser el divendres, et diria Eloi.
2: No, però no vaig quedar
1: ridícul,
2: però em vaig sentir guanyador ja.
1: Amb moltes gràcies que vam preguntar.
3: Ahir va guanyar la Vanessa Carrión.
1: Sí, vam preguntar l'any del primer concert.
0: Portem uns dies, portem uns dies que no, que no. Gràcies, Maria.
1: A vosaltres.
0: Vinga, sem-hi. Matiners i matineres, quan toquen 3 quarts de 6 del matí, és moment de dir-vos que tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la zaranda, que enguany celebra 48 anys de trajectòria artística. Si voleu anar a veure aquesta obra, afanyeu-vos perquè seran al Teatre Romea en funcions del 15 al 25 d'octubre. Del 15 al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Consumir teatre sempre és una meravella, per tant, si voleu anar-hi, ja podeu començar a trucar al el telèfon dels matiners, el 93207474, 93207474, esperem les vostres trucades i, sobretot, saber què feu desperts a aquestes hores del matí. Maiol, Roger, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Ahir va ser dia de ràdio i dia de ràdio pública i avui, escolta'm, també es preveu
6: avui també
0: un dia intens, eh?
6: Mira, de moment, avui hi ha el ple del Tribunal Constitucional que ha de fixar l'amnistia i que, per tant, permetrà, per exemple, el retorn de Carles Puigdemont o que es pugui presentar unes eleccions Oriol Junqueras, també altres líders que estan inhabilitats com Jordi Turull. N'estarem pendents perquè la reunió comença a les 9 i ens diuen que pot anar cap al migdia i també hem de fer tot el recull d'anàlisi de què suposa la convocatòria electoral de Pedro Sánchez. Ja ho vam fer ahir, avui ho farem amb Míriam Nogueras de Junts, ho farem amb Ernest Urtasun, ministre, membre d'aquest govern i també porteu de Sumar, també parlarem d'Ernesto Kaiser per l'amnistia. Tenim un programa molt complet, parlem amb el sindicat de llogaderes sobre la vaga general que hi haurà, veurem si abans d'aquesta convocatòria electoral, se suposa que sí, és a dir, tot el dia estarem parlant d'això perquè és important, marcarà les properes setmanes i fins i tot els propers mesos i estarem atents a tot el que passi i de tant en tant connectarem amb l'Eloi que ens expliqui si tornem a tenir una sorpresa meteorològica com la que vam tenir ahir.
0: Porta una marató l'Eloi aquests últims dies que Déu-n'hi-do, perquè ahir estava escoltant al matí també el programa mentre tornava cap a casa i deien aquests fets imprevisibles meteorològics que ara mateix són difícils de controlar i que això fa que els homes del temps vagin de cap.
6: Sí, i a part de que ens diguin quin temps farà, és molt interessant sentir quan hi ha un fenomen com aquests que ens expliquin per què es produeixen, per què no els han pogut preveure, aquests perquès que ens preguntem nosaltres, no? Que és molt fàcil dir, ostres, és que no ens heu avisat. Bueno,
0: senyors, que a vegades us poden vaticinar,
6: vaticinar, i era interessant ahir, dins de la desgràcia, per entendre's del que va passar, sentir com l'Eloi explicava, escolteu, tot això està passant, ens està superant perquè el canvi climàtic és això.
0: N'estarem pendents, gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
7: Truca'ns en directe, 93-201-7474.
8: No me quiere llamar, tampoco que me llamo a mí.
7: La solució, amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
7: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
11: De dolç és una paraula molt general i les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
7: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
12: I si fan la ventana en donarien alguna cosa, no?
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
13: Del calçó. Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
7: La solució. De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia. Amb Elisenda Carot.
9: La solució. Passa.

0: Catalunya Ràdio passen coses. Canalies? Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I mentre anem rebent les vostres trucades al 93207474, tots els oients que tingueu ganes d'anar al teatre, ja ho podeu començar a fer, que sentireu una veu fantàstica que us saluda, que és la Lara García, que avui la tenim recollint les trucades dels matiners. Mentrestant, què tal, Eloi? Bon dia de nou.
2: Bon dia, bon dia.
1: Com van els Bernats Pudents?
2: Ja ha sortit volant per la finestra. És curiós perquè les bèsties que apareixen ahir dins de casa, cada època, són diferents, eh? Ara és l'època dels Bernats Pudents.
1: Clar, exacte, sí, sí.
2: Sí, sí, és una cosa que he descobert aquí de la muntanya, també.
1: Però, pare, és una època... Tinc amics que tenen cases a la muntanya que, per exemple, quan penges la jaqueta, el penjador de l'entrada de casa, quan sí. surts, has d'expulsar, perquè moltes vegades, quan fiques els braços a les mànigues, comencen a sortir Bernats Pudents.
3: No és broma,
2: sí,
3: no és broma.
2: Sí. De moment encara no tinc tant aquesta sensació, però sí que me'n vaig trobant per molts llocs.
1: És un horror.
2: Al cotxe me'n vaig trobar un l'altre dia. Entro i dic, ai, quina pudor. Pues m'havia salut a sobre d'un.
1: Sí, oi, sí. No sí, sé sí, si hi ha algun sí. mètode per intentar pal·liar l'entrada dels Bernats Pudents a casa. Doncs això si ho hauríem de preguntar.
2: Que ens ho digui. Hi ha una època pitjor, que és quan entren les mosques, que de no falta gaire. Tinc la teoria de quan les mosques estan agonitzant abans que arribi l'hivern, entren dins a casa per qualsevol forat, i cada dia es compra una pala de mosques.
1: Doncs escolta'm, quan hi hagi aquest èxode de mosques també en parlarem aquí al programa. Mentrestant, Eloi, portem uns dies horrorosos, amb uns temporals, ahir també t'estava escoltant, molt sovint imprevisibles o difícils de predir. Què és el que ens espera avui, Eloi?
2: Mira, avui ens arriba una tongada d'inestabilitat. Avui hi ha una dana a l'oest de la península Ibèrica que arriba aquí ja desgastada, ja no arriba en forma de dana, però sí que arriba amb més aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i llavors això farà que vagin arribant precipitacions. Aquest matí ja en podem dir algunes, sobretot a la costa sud, Costa Daurada, comarques de Tarragona, i durant la tarda sí que va arribant el gruix de les precipitacions, de les tempestes fins i tot. Poden arribar en qualsevol lloc de Catalunya. Les més importants, a l'Alt Pirineu i al Prepirineu, aquí poden caure entre 10 i 50 litres per metre quadrat, i també hi ha les que es puguin formar a la costa i al prelitoral durant la tarda, vespre i nit. I fins i tot no descartem que alguna d'aquestes tempestes sobre el mar es pugui anar desenvolupant d'una manera més important, i entre el vespre, nit i demà al matí ens pugui arribar algun sistema ja una mica més organitzat. Això ens ho arriben a insinuar els models, tot i que no ens ho marquen clarament. Així que seguirem pendents perquè podem tenir a última hora del dia o demà, altra vegada algun fenomen una mica més violent.
1: Doncs haurem d'estar pendents del cel, d'aquestes pluges, d'aquests temporals que estem tenint últimament i que molt em temo, Eloi, que crec que s'aniran repetint cada vegada més.
2: Probablement sí, i l'època més delicada segurament serà aquesta, la tardor, per la temperatura del mar que segurament assolirem la majoria d'anys.
1: Haurem d'estar pendents del cel. Que tinguis bon dimarts, Eloi, una abraçada.
2: Ara,
1: que vagi bé. Adéu. Ai, Macià, com saps com guanyar-me amb aquesta cançó. Pugem una miqueta. A quanta gent li diríem teatro, lo tuyo es puro teatro. Ens encanta regalar teatre al programa. La manera més fàcil per fer-ho és entrant a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimes. Recordeu, regalateatre.cat, un gol fantàstic per regalar teatre. Precisament, avui us convidem a anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo, de La Zaranda, que enguany celebren aquests 48 anys de trajectòria artística al Teatre Romea. Hi haurà funcions del 15 al 25 d'octubre. I ara tenim ganes d'escoltar-vos i de saber, sobretot, per què esteu desperts a aquestes hores del matí, al 93207474. Tinc per aquí en Sergi. Sergi, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Estàs al cotxe, Sergi?
4: Sí, estic de camí de feina.
1: Molt bé, cap on vas ara?
4: Cap a Barcelona.
1: I de què treballem?
4: Doncs informàtic.
1: Molt bé. Escolta'm, Sergi, ens llevem d'hora per evitar tots els embussos i col·lapses a l'entrada de la ciutat?
4: Sí, per anar a fer una mica d'esport abans de començar la feina.
1: A veure, quina és una mica la teva agenda diària? Explica'm.
4: Doncs mira, m'aixeco ja dos quarts de sis i... Bueno, un quart de sis, perdó.
1: Sí.
4: I a partir d'aquí, doncs, vaig cap a la feina, surto a caminar una miqueta per la platja i després a la feina.
1: Molt bé. D'aquí, entenc, doncs, que vius a la costa, d'on vens?
4: No, vinc de la Torre de Claramunt.
1: Ah, val,
4: de
1: perfecte.
4: De Capellades.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Sergi, tens el número 1? A veure, avui no tenim mai innocent, a veure si tindré l'Eloi Cordomic i podrem connectar, perquè m'ha de ser la meva mai innocent avui. Una abraçada, Sergi.
4: Igualment, gràcies.
1: Fins ara, bon dimarts, adeu.
4: Fins ara, bon dimarts.
1: 93207474. Saludo també en Josep Maria. Josep Maria, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Què tal, com va el teu dia, Josep Maria?
5: Pues jo, mira, he sentit la nit dels ignorants.
1: Has sentit la nit dels ignorants?
5: Sí.
1: I entenc que has estat tota la nit despert escoltant Catalunya Ràdio,
5: no,
1: com ha anat
5: no,
1: això?
5: Allà a les 6 me'n vaig anar a dormir.
1: A quina hora, perdona?
5: Jo fico llit de seguida.
1: És a dir, però, a veure, explica'm una miqueta l'agenda. A quina hora vas anar a dormir ahir?
5: A les 6 de la tarda o així.
1: A les 6 de la tarda. Entenc que
5: sí,
1: ens hem llevat...
5: Sí, vaig prendre la pastilla.
1: Val.
5: I fins avui a les 11, a les 12.
1: Exacte. Ens hem connectat amb Marta Romagosa.
5: Sí, Marta Romagosa, sí.
1: I després hem tornat a dormir o hi hem seguit desperts tota la nit?
5: No, m'estiro al llit una miqueta, ja no tinc obligacions, jo ja estic jubilat.
1: Això és una meravella. Per tant, hem fet un cop de cap i ens hem tornat a connectar a la ràdio, Josep Maria.
5: Sí, sí.
1: Jo que ho celebro. Doncs escolta, em tens el número 2.
5: Molt... Que he de penjar o no penjo?
1: No pengi, no, penja,
5: no
1: penja, penja,
5: penjo.
1: I ara i et trucaran si guanyes.
5: Molt bé, doncs és molt amable, a veure si em toca.
1: Adéu, Josep Maria, una abraçada.
5: Bon dia.
1: Adéu, adéu. Gemma, bon dia. Ara sí, Gemma, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Ara sí que ja et localitzo. Com va el matí, Gemma?
6: Bé, molt bé.
1: L'hem començat bé?
6: Aquí preparant les coses per marxar a treballar.
1: Molt bé. El dimarts mira que és un dia una mica tonto, eh?
6: Sí.
1: No?
6: Sí, sí, sí. Costa, encara costa. La setmana costa. Encara
1: la
6: no
1: setmana veus costa, la setmana costa, però ho aconseguirem. Gemma, que tinguis un molt bon dia. He d'anar ràpid, que se m'acaba el temps. Tens el número 3.
6: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Una abraçada.
6: Una abraçada.
1: Adéu, adéu. Gemma. Adéu, adéu. I tinc per aquí també a l'Aron. Aron, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Veig que vas amb cotxe, també?
7: Sí, exacte, a treballar.
1: D'on vens i cap on vas, Aron?
7: Doncs pues mira, vinc de Santa Coloma de Farnet i vaig cap a Girona.
1: Déu-n'hi-do, això cada dia?
7: No, cada 4.
1: Cada 4. A què et dediques tu, Aron?
7: Bueno, treballo al SEM.
1: Molt bé, perfecte. I entenc que tens horaris variats, eh? Segons la setmana et van canviant els horaris.
7: Una mica, sí.
1: Molt bé, doncs escolta, tens el número 4. D'aquí uns moments, l'Eloi Cordomí dirà un número, a veure qui de vosaltres s'emporta aquest parell d'entrades. Una abraçada i bon dimarts, Aron.
7: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé.

0: Valentina, porta'm a tele.
1: Joan Dausà i Mamaduixa amb Papi posa el disc, aquesta cançó que ens apropa ja cap a les 6 del matí. I abans d'acabar, els matiners, toca saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners, com esteu? Jo aquest dilluns me n'he anat cap a casa pensant en la reflexió final del Catalunya Nit que ha fet el periodista i col·laborador Cristian Segura sobre la desconfiança que ha llançat el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el vot per correu en les noves eleccions que ha convocat anticipadament Pedro Sánchez. Darrerament, tant des de l'esquerra com des de la dreta espanyola, s'han llançat desconfiances i missatges en aquest sentit sobre el sistema democràtic espanyol, sigui una crítica i una desconfiança expressada cap als jutges, o bé aquesta que acabem de sentir avui sobre el sistema electoral. És clar, la pregunta que jo em faig és si acabes criticant el sistema i desconfiant del sistema des del sistema, què passa? Deixo la pregunta a l'aire, a veure què en penseu. Bon dimarts.
1: Gràcies, Agnès Marquès. Bon dimarts. Per cert, a punt d'acabar el programa ja, l'Agnès es fa preguntes i d'aquí uns moments respostes al matí de Catalunya Ràdio. Eloi, ràpidament, un número de l'1 al 4 abans d'acabar.
3: El 2.
1: El 2. Doncs vinga, en Josep Maria, que se'n va cap al teatre. Gràcies, Eloi. I a tots vosaltres.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: tal, sí.
1: Escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca.
2: Notícies en xarxa, edició aquí.
3: Bon dia. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges "és alert" a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est del país entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 6 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Comissions Obreres i la UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés, una resolució provisiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa, aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Dels esports, el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound de 2027. També serà Guillem Gisbert qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Passen 3 minuts de les 7 del matí, volem saber com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada destacant algunes afectacions que queden actives pels aiguats tant d'ahir com també d'aquest cap de setmana. Hi ha tallades la C14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments i que obre desviament senyalitzat. També està tallada la C352 a Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, la C31 està tallada amb l'enllaç amb la Ronda Litoral, en sentit nord, en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara tenim fins a 3 accidents actius. El primer, allà a la tarda, encara deixa un carril tallat a la C25 a Santa Coloma de Farners en direcció Girona. El segon, fa uns instants, està de la AP7, que deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Celoni en direcció Barcelona, i el darrer està de la B10 a la Ronda Litoral a l'altura d'Hospitalet de Llobregat, que també en aquest cas en direcció Barcelona deixa els vehicles al voral. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Pel que fa al transport públic, també el servei de Rodalies encara es veu afectat avui per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, la R2 Sud i la R1, on alguns trams s'han de fer per carretera. Tot seguit comprovarem com ho viuen els usuaris amb una connexió en directe a l'estació de Sants de Barcelona. I pel que fa al temps, també, com dèiem, avui un dia més molt pendents del cel, ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia. Si ahir teníem una situació complicada,
0: explicada, avui haurem de tornar a estar pendents de la meteorologia a Catalunya. Aquest matí ja, amb núvols que aniran a més, especialment per les comarques de Tarragona, amb els primers ruixats, bàsicament a les Terres de l'Ebre, gairebé immediatament. També destacar que aquest matí ja, i encara tindrem molta boira a les comarques interiors. Boira bastant espessa, per exemple, en alguns indrets de la Catalunya central. Aquest migdia ja xàfecs més importants al voltant del Camp de Tarragona i arribant a l'àrea de Barcelona, però serà sobretot aquesta tarda, aquest vespre i aquesta nit quan tornarà a caure el cel en el cas del Camp de Tarragona, àrea metropolitana de Barcelona i la costa de Girona, però és que a la resta del país també aquesta tarda tindrem tempestes, algunes de paratoses, sobretot al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges "és alert" si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal.
5: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar que a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
3: Com dèiem, una de

0: recuperaran les classes a totes les escoles excepte el centre de formació d'adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la regió metropolitana sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
1: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, han quedat malmeses.
2: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat, i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament, doncs, a la població.
0: Mentrestant, i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, emmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat, mentre a Pineda de Mar, els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. A Barcelona, els bombers han treballat per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
3: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat, i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
0: A tot això, Rodalies es prepara per un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i també d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre es recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, com estan les coses aquest matí?
4: Bon dia, Helena. Sí, les línies que més patiran durant les properes hores són les del Vallès i el Maresme com a conseqüència de les incidències registrades durant el temporal d'ahir dilluns, incidències que se sumen a les ja registrades en el temporal d'aquest cap de setmana. Tot i això, i respecte a la línia R1, us hem d'anunciar una novetat, i és que s'ha recuperat el servei de trens entre l'Hospitalet i Arenys. A partir d'Arenys i fins a Massanet es manté el servei alternatiu per carretera. Les línies R11 i R2 Nord de Rodalies també es preveu mantindran alteracions importants al llarg d'aquest dimarts, i en el cas de la R2 Nord hi haurà busos entre Granollers, Centre i Sant Celoni. Així que, a banda de les línies R11, R2 Nord i R11, hi ha 5 línies més amb servei alternatiu per carretera, són per exemple la R4, la R7, la R8 o la RT12. Helena, i el que està clar, perquè des de Megafonia s'insisteix en aquest avís, és que avui també serà un dia complicat pels usuaris, i aquests s'hauran de fer gala de més paciència perquè s'esperen demores a pràcticament totes les línies com a conseqüència de les incidències climatològiques. Per cert, que també hi ha hagut un robatori de coure a les Borges del Camp, i això està provocant retards importants a la línia entre Saragossa i Reus.
0: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Com sempre i com tu bé deies, paciència i resiliència a aquests soferts viatgers de Rodalies. Gràcies, bon dia. Només 2 minuts els que falten ara mateix per arribar a 8:15 del matí. El president del govern...

0: Pedro Sánchez ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre, 9 mesos abans del que la llei li permetia, per esgotar la legislatura amb el detonant del que va passar divendres al Congrés, quan, us recordareu, el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge que l'executiu volia tirar endavant per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez demana ara més suport per poder, diu, realitzar més projectes progressistes. Ens ho amplia la Maite Polo.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
2: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
1: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada. Això, mentre el Front d'Esquerres, les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar Front Ampli com a nova marca electoral, formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Entre els favorits a les travesses per liderar aquest espai hi ha el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o la ministra de Sanitat i actual cap de files de Sumar, Mònica García. Escoltem precisament García i també Alberto Núñez Feijóo, que crida a passar pàgina del sanchisme.
3: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
4: Sé que es una frase hecha, la de estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político. Y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista.
0: L'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per a Catalunya. La condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies, entre molts d'altres. Sigui com sigui, els partits catalans ja han engegat la maquinària electoral i comencen a definir els candidats. El PSC tindrà l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell. Junts ha confirmat Míriam Nogueras i Esquerra vol que repeteixi Gabriel Rufián, que adverteix que s'ho ha de rumiar. Aquestes eren les valoracions de la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, la de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i la d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany.
5: Tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui... Nosaltres continuem treballant perquè, clar, el govern de la Generalitat continua governant, continua treballant.
6: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
7: Sinó perquè li van bé a ell. I, per altra banda, Junts s'ha passat 3 anys torpedinant la legislatura.
0: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ha tornat a intentar, o tornarà, de fet, a intentar aquesta aprovació amb l'aprovació dels decrets de Mari Carmen al Consell de Ministres. L'objectiu, que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica la Carina Bellver.
8: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els dos decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés al Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
9: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
8: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
0: Mentrestant, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors i 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga. Ho ha dit la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
10: Hi ha un clam social que és imparable. La gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no podem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin. Estic convençuda que en aquesta onada s'hi sumarà tothom.
11: Atenció, atenció, es parla la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandoni la zona.
0: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. I avui també serà notícia que el Tribunal Constitucional vota les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull. I si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. L'Audiència de Barcelona absol els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més d'altres excàrrecs del Departament de Salut, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya el 2021. La Fiscalia demanava inicialment 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic per un delicte de prevaricació, però al final del judici ha retirat l'imputació. Les acusacions populars, exercides per sindicats i associacions policials, mantenien la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon, Marc Ramentol i Adrià Comella. També ha quedat absolt Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut.

0: Aquesta setmana reprèn la Lliga després de 18 dies d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge juntament amb Frenkie de Jong i Joan García. I avui la selecció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra a la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. El duel serà especial per al blaugrana Dani Olmo, que va fer part de la seva formació i va debutar professionalment a la Lliga Balcànica.
1: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist, créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure, i sigui Split, segueix sent molt, molt emocionant.
0: Ja han quedat definits els emparellaments de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que es disputarà a partit únic entre el 27 i el 29 d'octubre. Encara amb el Barça exempt fins als setzens, disputaran aquesta fase 7 equips catalans més al Prat, si acaba confirmant-ne la classificació. Precisament, l'enfrontament més atractiu és el que enfrontarà els Pota Blava amb l'Atlètic Club, si el conjunt pretenc, que domina l'eliminatòria prèvia per 5-1, elimina el Sant Rafael Eivissenc. Els altres emparellaments són Quarte Girona, Sestao Espanyol, Utebo Sabadell, Reus Baracaldo, Manresa Sant Andreu i Calamotxa Europa. A la Copa de la Reina han quedat definits els encreuaments per als setzens de final amb tres equips catalans implicats. L'Europa, de segona federació, s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo. L'Espanyol visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. El Joventut en rep el Bnei Herzliya d'Israel a la Champions League a partir de 8:45 del vespre. L'equip verd i negre buscarà un triomf per estrenar-se amb bones sensacions davant l'afició. Ens apropa a la prèvia l'Albert Guerra de Televisió de Badalona.
2: L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquerir la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telekom Bonn, Alemany i el Porto. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions que ha arrossegat en les darreres setmanes. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim partits possibles a la competició.
3: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant pues, els objectius. No, jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I, bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia.
2: Pel partit contra el Bnei Herzliya són baixes confirmades el pivot Ante Tomic i Yannick Crack, que continuen lesionats.
0: Ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival hi ha els noms de Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. També hi serà Guillem Gisbert, que publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. I el concert d'Oques Grasses d'ahir al vespre de l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha passat a dijous. La cita s'ha anul·lat per les dificultats de mobilitat arran de les pluges. Per tant, el primer dels quatre concerts de comiat de la banda serà demà dimecres i els altres dijous, divendres i dissabte davant de prop de 220.000 persones. D'aquesta manera, els osonencs s'acomiaden del seu públic amb aquests quatre concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic després de 14 anys de trajectòria. Cap grup cantant en català havia aconseguit aquest aforament abans.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les tempestes? El poema que ara sentirem parla d'elles i dels trons, dels llamps i dels núvols del cel. El sentim?
3: Hola, em dic Àlex Daró Prats, de l'escola Tàbor de Barcelona, de quarta. El poema que he escollit es diu Cumulonimbus, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agraden les seves rimes. Cumulonimbus, el gegant del cel, s'ha fet una orquestra dins d'un núvol fosc, tot ple de tempesta. A dins hi ha posat els gems i la pedra, els trons, el fort vent i la pluja feresta.
2: Quin poema tan interessant, Àlex. Gràcies per fer-nos volar entre núvols. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est del país entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 6 d'octubre. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Analitzarem tot seguit els efectes d'aquest avançament electoral en conversa amb Ernesto Pascual, doctor en ciència política. Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés, una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa, aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Dels esports, el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2027. També serà Guillem Gisbert qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, arrel dels aiguats, hi ha tallades la C1415C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments. També està tallada la C352 a Franqueses del Vallès, on continua tancat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, per la C31, està tallat l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, tenim tres accidents. El primer, d'ahir a la tarda, encara talla un carril a la C25 a Santa Coloma de Farners, direcció Girona. I el segon, de fa uns instants, a l'AP7, també deixa un carril tallat a l'altura de Sant Celoni, direcció Girona. D'altra banda, hi ha hagut un accident a la B10 que deixa els vehicles al voral cap a la capital catalana. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies també està complicat, es veu encara afectat per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, R2 Sud, mentre que la R1, una de les més utilitzades, s'ha pogut recuperar la circulació entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per intentar actualitzar aquesta informació. I pel que fa al temps, aquest matí els núvols aniran a més, especialment a les comarques de Tarragona, amb els primers ruixats a les Terres de l'Ebre. També hi haurà boires espesses a les comarques interiors, sobretot en alguns punts de la Catalunya central. De cara al migdia, els xàfecs guanyaran intensitat al Camp de Tarragona i arribaran també a l'àrea de Barcelona. De cara a la tarda, al vespre i la nit, les tempestes s'intensificaran especialment al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i la costa de Girona. A la resta del país també hi haurà tempestes localment fortes i amb força activitat elèctrica, sobretot al Pirineu de Lleida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic, tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges és alert si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran, també us ho explicàvem fa uns instants, cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal.
2: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
1: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges en les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles excepte al Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
3: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, han quedat malmeses.
4: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat, i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament, doncs, a la població.
1: Mentrestant, i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, emmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat mentre a Pineda de Mar els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut també diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. I en aquest context, en Rodalies es prepara per a un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre es recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com estan les coses? No sé si hi ha alguna millora des de que hem connectat la primera vegada.
5: Hola, Elena, bon dia. S'espera un dimarts amb retards i demores a moltes de les línies, molt pendents també de les pluges que apunten una nova previsió, noves pluges que podrien afectar l'àrea metropolitana de Barcelona a partir d'aquesta tarda, però sí es recuperen alguns aspectes del servei. Per exemple, s'ha recuperat el servei de trens a la R1 entre l'Hospitalet de Llobregat i fins a Arenys de Mar, tot i que continua habilitat el servei de carretera des d'Arenys de Mar fins a Massanet. Les línies R2 Nord i la línia R11, totes dues línies acumulen també bona part de les incidències i hi ha també serveis alternatius per carretera. En el cas de la R2 Nord, recordeu, hi ha un servei de bus entre Granollers Centre i Sant Celoni, i una notícia també positiva pel que fa a aquesta línia de recuperació progressiva d'algunes de les incidències és que s'ha recuperat el servei ferroviari en tot el seu recorregut a la R2 Sud de Rodalí. Tot i això, altres 5 línies de Rodalies es mantenen amb els serveis alternatius per carretera, així que es van recuperant progressivament algunes de les incidències. Altres es mantenen bàsicament a les línies del Vallès i el Maresme, amb un dia, un dimarts, també marcat per algunes demores i alguns retards en el servei de Rodalies, molt pendents també de les pluges que poden aparèixer aquest dimarts per la tarda i que sumaran noves incidències a les ja acumulades pel temporal d'ahir dilluns i també de l'últim cap de setmana.
1: Doncs aquí et deixem, Anna, com a testimoni perquè ens vagis informant de l'última hora, perquè nosaltres, com també molts dels usuaris, estem pendents d'aquesta estació de Sants. Gràcies, bon dia. En 3 minuts arribarem a 3:15 del matí, temps per explicar-vos ara que el president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre, 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, amb el detonant del que va passar divendres al Congrés, quan el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu volia tirar endavant per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez demana ara més suport per poder realitzar, diu, més projectes progressistes. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
6: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
7: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
6: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
1: El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada. Això, mentre el front d'esquerres, les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar Front Ampli com a nova marca electoral, formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Entre els favorits de les travesses per liderar aquest espai hi ha el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o la ministra de Sanitat i actual cap de files de Sumar, Mónica García. Escoltem precisament García i també Alberto Núñez Feijóo, que crida a passar pàgina del sanchisme.
8: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
9: Sé que es una frase hecha, la de estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político. Y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista.
1: L'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per Catalunya. La condonació del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies, entre molts d'altres. Sigui com sigui, els partits catalans ja han engegat la maquinària electoral i comencen a definir els candidats. El PSC tindrà l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell. Junts ha confirmat Míriam Nogueras i Esquerra vol que repeteixi Gabriel Rufián, que adverteix que s'ho ha de rumiar. Aquestes eren les valoracions de la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, la de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i la d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany.
10: Tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui... Nosaltres continuem treballant perquè, clar, el govern de la Generalitat continua governant, continua treballant.
11: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
12: Sinó perquè li van bé a ell. I, per altra banda, Junts s'ha passat 3 anys torpedinant la legislatura.
1: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ho torna a intentar amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. L'objectiu és que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica la Carina Bellver.
13: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els 2 decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés al Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
14: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
13: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el 2 decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
1: Doncs amb les eleccions avançades el 29 de novembre s'obre, sens dubte, un nou escenari polític. En parlem amb el doctor en ciència política Ernesto Pascual per analitzar justament les claus d'aquest moviment, tàctic o no. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
15: Bon dia.
1: Pedro Sánchez avança les eleccions després de perdre els decrets de vivenda. És una reacció, creu vostè, a la pressió exercida al carrer o és una estratègia que portava pensant ja fa molt temps?
15: Enfront de les explicacions màgiques, jo crec que bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. Però no tenim proves que aquest calendari estigués decidit fa temps i fos una moguda maquiavèlica, no? És una aposta estratègica davant d'una crisi concreta, des del meu punt de vista.
1: Una convocatòria que es presenta com un plebiscit entre un model de país progressista o reaccionari.
15: Bueno, aquest plantejament el que busca és mobilitzar, transformar una valoració de la gestió en una elecció entre 2 futurs molt clars, no? Hi ha diferències reals entre els projectes, però aquesta simplificació també ajuda a Sánchez a deixar en segon pla els seus incompliments del que estàveu parlant abans. L'elector hauria de valorar tant les alternatives com els resultats del govern, el que es diu vot retrospectiu.
1: La crisi de la vivenda s'ha convertit, ara ho comentava amb vostè mateix, en el centre del relat. Sánchez confia en que un tema social tan sensible com aquest capgiri, de fet, els mals pronòstics que l'apunten?
15: Sí, una cosa que sabem a ciència política és que temes com la seguretat o la immigració afavoreixen els partits de dretes, i temes de caire social, com és el de l'habitatge, afavoreixen els partits d'esquerra dins de la campanya. Però això pot canviar l'agenda, però no garanteix canviar el vot. L'habitatge connecta amb una frustració profunda, i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxar amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
1: Fa molts dies que es demanava o que hi havia aquest run-run d'eleccions. Aquest anunci fet ahir per al president ha descol·locat algú? Ha descol·locat més els seus aliats, els seus adversaris, o senzillament no ha descol·locat a ningú perquè tothom intuïa que això passaria?
15: Organitzativament ha pressionat més els aliats en aquest aspecte, perquè, entre altres coses, ho estàveu veient fa un moment, ha de resoldre el lideratge, les candidatures i les aliances en molt poc temps. Per exemple, faran primàries o no, Podemos anirà, sembla ser que no, però qui serà el líder o lideressa? Ernest Urtasun, Mònica García, ja ho veurem. El PSOE pot concentrar-se només en el vot, però necessita que aquest espai obtingui també alguns resultats electorals, obtingui escons, perquè si no serà impossible formar govern. D'aquesta manera s'ha debilitat massa, des del meu punt de vista, l'espai de Sumar.
1: Abans d'acabar, m'agradaria fer-li una pregunta sobre la Diputació Permanent. Dèiem que, malgrat dissoldre les Corts, el Consell de Ministres podria reactivar avui els decrets d'habitatge i mantenir-los vigents, com dèiem, amb la Diputació Permanent, perquè la gent ho entengui, és on l'esquerra manté la majoria sense necessitar Junts. On és, li pregunto, el límit entre la gestió legítima i l'ús electoral de les institucions, en aquest cas en concret?
15: Això s'està difuminant, si no li demanem a Trump. És a dir, la democràcia funciona per coses com aquestes. És a dir, s'hauria de respectar que una llei que no ha passat no es pugui aprovar. Però estem veient que tots els governs estan fent... per això és l'amenaça sobre les democràcies. S'està sobrepassant els límits en els quals s'havia construït l'edifici constitucional, no? Beneficiarà el govern electoralment? Com et dic, possiblement és a l'acte d'apertura de la campanya electoral, però no crec, no és il·legítim, però tampoc penso que sigui decisiu en aquest cas.
1: Ernesto Pascual, un dia més, gràcies pel seu temps i bon dia, que vagi bé.
15: Bon dia, gràcies.
1: Més coses, els sindicats, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha plegat 120.000 persones, segons els organitzadors, 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga.
16: Doncs parla la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandoni la zona.
1: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. I avui també tindrem molt ficat l'ull en el Tribunal Constitucional perquè vota avui justament les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts Jordi Turull i, si té prou temps, el del president del Tribunal Cándido Conde Pumpido sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont, però també dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.

0: Lliga després de l'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge, juntament amb Frenkie de Jong i Joan García. La selecció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra a la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. El duel serà especial per al blaugrana Dani Olmo, que va fer part de la seva formació i va debutar professionalment a la Lliga Balcànica.
1: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure, i sigui a Split, segueix sent molt, molt emocionant.
0: I el Freiking Granollers disputa avui la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea d'handbol. Rep el Busau de Romania a partir de 8:45 al Palau d'Esports. Després de perdre en l'estrena contra el Flensburg, els vallesans busquen sumar els primers punts d'aquesta fase continental. L'entrenador, Antonio Rama, analitza per on passen les opcions de superar els romanesos.
2: És un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que incòmode per defensar i que ens costarà molt.

0: I a punt d'arribar a les 8, afegim que ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival, hi ha els noms de Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. També serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest mateix dijous.
1: La xarxa de comunicació local.

0: El cogombre de mar juga un paper ecològic molt important. Present al fons marí, depura els contaminants bacterians presents a les aigües. Igual que el cuc de terra, el cogombre de mar és una mena de carronyaire dels fons marins. S'alimenta principalment de petites partícules, algues, materials de deixalla o petits animals aquàtics amb l'ajuda dels petits tentacles col·locats al final de la seva boca. Després, recicla els nutrients destruint i descomposant la matèria orgànica, que torna a ser aliment d'algues i corals. En particular, el cogombre de mar excreta carbonat de calci, element essencial per a la formació i creixement dels corals. En cas de perill, el cogombre de mar es defensa expulsant l'intestí, els pulmons de l'aqüífer i la seva única gònada. En aquest punt, els depredadors confosos i espantats generalment fugen, mentre que el cogombre de mar es regenera en poc temps. Altres vegades, en cas de perill, el cogombre de mar expulsa per l'anus els anomenats túbuls de Cuvier, una massa de filaments tòxics i viscosos amb què enganxen i enverinen a l'enemic, però no tots els cogombres de mar estan dotats d'ells. La majoria de les espècies existents són comestibles. De fet, representen un plat típic de la cuina oriental. A Catalunya el coneixem en clau culinària com a espardenya de mar. A la Xina també tenen altres funcions. Per exemple, es poden utilitzar per tractar malalties. Un altre aspecte interessant pel que se'l consumeix és per rebre un efecte similar a la Viagra.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, paciència a aquesta hora a les carreteres perquè hi ha retencions en molts punts, pràcticament totes les vies principals, sobretot d'entrada cap a la ciutat de Barcelona, fora de l'àrea més propera a la capital. Cua també a la C58 de Terrassa a Sabadell en sentit sud, a l'AP7 a Santa Perpètua, també en sentit sud, C17 de l'Ametlla del Vallès a Canovelles, direcció Barcelona, C32 de Mataró a Premià, sentit Barcelona, i també la C60 d'Argentona, direcció la Roca del Vallès.
0: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats els últims dies. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte a ahir. L'R1 només circula entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i no passen trens a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers ni a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. El BOE publica avui l'avançament electoral i la dissolució de les Corts i el Consell de Ministres tornarà a aprovar els decrets sobre habitatge que ha abocat a l'anunci de Pedro Sánchez. La tramitació es facilita perquè l'encarregada d'avalar-lo serà la Diputació Permanent del Congrés. Milers de persones es manifesten a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge i hi ha hagut aldarulls un cop acabada la protesta protagonitzats per activistes. Els sindicats, Comissions Obreres i UGT anuncien que convocaran una vaga general aquesta tardor que no coincidirà amb la campanya electoral. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Gran mobilització convocada avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a la protesta dels estudiants, això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits. Mor als 86 anys l'escriptor supervendes britànic Geoffrey Archer. Amb més de 300 milions d'exemplars venuts, era reconegut per les seves novel·les de suspens i havia estat diputat conservador. Està a punt de publicar-se el seu últim treball, Adam i Eva.
2: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. A partir de la Lliga de les Nacions de Futbol és a 9:15. El bàsquet Girona juga primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:15. A la Champions FIBA, Joventut amb Ney Herlija a 9:15. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Matí amb grans clarianes, tot i que els núvols aniran en augment, temperatures sense grans canvis. A la tarda tornaran a aparèixer els ruixats per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa a qualsevol indret. No es descarta alguna tempesta intensa de manera local.
4: Trescat Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimarts 6 d'octubre de 2026 i això torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Primer dimarts d'octubre, preparat per dir la seva i exercint en modus de tardor suau però del tot humida. Ho podríem resumir d'aquesta manera. Sigui com sigui, l'actualitat a tots nivells l'haurà de descriure i valorar el nostre consell de sàvies i savis dels dimarts durant la tertúlia matinera, amb unes eleccions avançades a tocar i encara pendents de les precipitacions amb xifres del tot de rècord.

Després recuperarem un titular que vam llegir a la premsa quan encara amb prou feines estrenàvem l'estiu i que deia Rotterdam fitxa Viladecans com a banc de proves pel seu gran projecte verd europeu. I és que aquesta fantàstica ciutat veïna tindrà el privilegi d'importar el model neerlandès únicament amb d'altres dues ciutats europees, com són Tallinn, Estònia, i Salònica, a Grècia. L'objectiu? Doncs l'objectiu d'aquesta iniciativa, emmarcada en la segona convocatòria de la Europe Urban Initiatives, és amb Exprémer, diu, la col·laboració público-privada, ho diuen d'aquesta manera, per naturalitzar el màxim de sòl possible a través d'un projecte d'infraestructura verda d'acció col·lectiva. I de tot plegat en parlarem amb el Lluís Mir Roura, activista i emprenedor social que coneix i treballa en aquests conceptes i projectes. Ja us ho diem ara, serà molt i molt i molt interessant. Parlant de coses interessants, els dimarts també són els dies per encuriosir-nos i això és feina que ha de procurar precisament l'Ireneu Castillo, conegut com l'home curiós de la República. I a banda, també farem un tastet d'autoconeixement per la via del No t'ho creuràs, l'espai confeccionat per la Diana, la Marina i l'Andrea. Fem dimarts, doncs, a la República Santboiana, que hi ha material de primera qualitat, esperança. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Consell de Sàvies i Savis dels dimarts. Joan Ramon Molero, molt bon dia.
1: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Delta.
0: Què tal?
1: Jo matisaria l'expressió de l'Àngel que diu sí. Avui no plou, diria ara no plou, perquè aquesta tarda també potser plou.
0: Sí, és veritat, avui no plou, no, ara no plou. Ja, no, ben vist, perquè aquesta tarda probablement... Bueno,
2: tot és qüestió de temps.
0: Avui sí, per sí, avui...
1: El temps és... Sí. Inexorable.
0: Home, també podria dir avui per avui no plou. Home, no, avui per avui, doncs no plou. Què vols que et digui? Sigui com sigui, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, a xupluc, perquè si plogués, doncs, home, no seria un bon negoci, no. Doncs, esclar, tocant botoners el nostre tècnic, sí, l'Albert Vilà, bon dia. I de seguida ens hi posem amb la cançó del dia. Àngel, què hem triat per avui?
2: Doncs escoltem una novetat del grup Brou, una cançó que, segons els seus propis autors, parla de la necessitat d'entendre i cuidar els vincles. Escoltem la creació empatjada de l'Empordà, de Colors.
0: Fot-li.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Hem escoltat els Brou, doncs, com aquell que diu allò de si no vols una tassa de caldo, doncs dugues. Ens anem cap al temps amb el Daniel Rosas. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Encetem un dimarts, sense sorpreses de moment, i a diferència d'ahir, aquest matí serà més tranquil, això sí, amb bandes de núvols alts i mitjans al llarg de la primera meitat del dia, que deixarà aquest matí variable i gris, amb una temperatura que a hores d'ara el mercuri al centre del poble ens indica entre 17 i 18 graus. Per tant, agafeu jaqueta abans de sortir de casa. De cara a la tarda, tornarem a tenir...

0: I un vespre, nit i matinada mudet, complexa meteorològicament parlant, i és que ens afectaran tempestes que arribaran del sud-oest cap al nord-est. Per entendre'ns, de Lleida a Tarragona cap a Barcelona i Girona i d'interior cap a mar. Això ens portarà pluges convectives que ja poden ser fortes per si mateix, però hem d'estar atents a les actualitzacions, i és que a l'arribar a la influència del mar hem de veure com es comporten i cap a on es desenvolupen, i per tant, de nou, precaució a partir de primeres hores de la tarda i sobretot si heu de tornar a casa al vespre, nit o matinada. De moment és tot, que passeu bon dia.
1: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
2: Mogudet, mogudet, ens deia el Daniel. Doncs suposo que també mogudeta deu ser la informació viària. Ens ho explica en Ferran. Molt bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts destacant algunes afectacions que continuen actives, sobretot pels aiguats d'ahir també d'aquest cap de setmana. Hi ha tallades la C14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments. També està tallada la C352 a Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, recordem que a la C31 està tallat l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit nord. Més enllà d'aquestes incidències, tenim a hores d'ara en el vessant Llobregat un accident actiu de fa tot just uns minuts. Ha estat a la C32, a Cornellà del Llobregat, que en sentit sud deixa dos carrils de circulació tallat i que aquest fet doncs, ja provoca uns 4 quilòmetres i mig d'aturades. Més enllà d'aquesta incidència, doncs, en aquest mateix vessant Llobregat tenim retencions tant a l'A2 com a la B23 des de Pallejà i al Papiol en direcció Barcelona. També al primer tram de l'Hospitalet de Llobregat, també al punt de Cornellà, doncs, hi ha retencions a la ronda de dalt, a la B20, durant 6 quilòmetres i mig en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a les vies costaneres en sentit nord, també tenim retencions de fins a 2 quilòmetres i mig des de Gavà i al Prat per la C31 i C32 en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran. Fins demà. Que vagi molt bé. Gràcies.
3: Que vagi molt bé. Fins demà.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: El quiosc de La República Santboiana.
2: Repassem els diaris que, evidentment, ja podeu sospitar que els titulars principals van en la mateixa direcció. Doncs sí, eleccions avançades. Ens ho expliquen pràcticament tots els rotatius, per exemple, el periòdico Àngel.
3: Sí, el seu titular parla de Sánchez, que fa de les eleccions del 29N un plebiscit personal. El president del govern espanyol crida a la mobilització per doblegar les elites i combatre els especuladors. I ens deixen també un titular de Feijóo que vincula l'avanç a la por de la que queda per saber de la corrupció. També ens parlen del jutge Macías, que retira la seva ponència per l'amnistia de Turull, i de la fotografia del dia que veiem a Granollers com a zona 0, la capital del Vallès Oriental. Perdó, ha acumulat 343 litres després d'un segon sistema de tempestes que ahir va activar de nou les alarmes. També les pluges revelen la falta d'adaptació de les ciutats. Diuen també que les jornades de la IEF, l'empresa familiar, opina que l'economia ha empitjorat respecte al 2025, i per acabar, les plantes de reciclatge de l'àrea de Barcelona inicien una renovació.
2: Molt bé, Joan Ramon, fins i tot aquesta data de les eleccions marcada en vermell pel diari Ara, com si fos un calendari.
4: Diari Ara, amb foto de portada per Pedro Sánchez ben centrat, fi de la legislatura espanyola. Eleccions, 29N és el titular. Pedro Sánchez, necessitem més suport per doblegar les elites. La Moncloa aprova avui els decrets d'habitatge i els sindicats van a la vaga general. Hereu serà el candidat del PSC i Rufián reflexiona sobre el seu futur. Una foto més petita dedicada al caos que va significar ahir les pluges, on es veu una via del tren i a sota un passó de rat tot anegat i algun cotxe que intenta circular i que s'ha quedat. Ha sigut un caos. En 10 minuts s'ha inundat tot. El temporal revifa el litoral i el Vallès i castiga Granollers. I també parla Joaquín Coello, que sorprèn que en el debat dels decrets del Congrés ningú ha parlat de com construir els habitatges que necessitem.
2: Molt bé, La Vanguardia, picadíssima. Mireu si és breu tot plegat, això sí, amb una fotografia de portada que ocupa més del 80%, diguéssim, d'aquesta portada. Mireu si és tot molt picat, que de fet només són tres noves les que posa, doncs, en portada. Tres noves i més d'un titular o subtitular, també, Però vaja, al final de la legislatura, això és el que ocupa gran part d'aquesta portada, com dèiem, Espanya decidirà el 29N. El president del govern central avança la convocatòria d'eleccions generals per intentar aprofitar a favor seu les mobilitzacions ciutadanes sobre l'habitatge. En una fotografia hi veiem en Pedro Sánchez anunciant ahir la convocatòria d'eleccions en la seva compareixença, i en l'altra fotografia, la de la dreta, diguéssim, Albert Núñez, Alberto, vaja, no el catalanitzem, que tampoc ve el cas, Alberto Núñez Feijóo mira el rellotge després de conèixer l'abans. L'executiu repescarà els decrets per als quals Junts ja no és necessari, i Feijóo afirma que Sánchez crida les urnes per por a la corrupció. D'altres diguéssim, titulars, que ja els comentarem després. Avui hi ha entrevista a La Vanguardia amb Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comunitat Europea, que diu que precisament la Comunitat Europea donarà cobertura legal als municipis per limitar l'habitatge turístic. També surt fotografiada al costat d'aquest titular. I el temporal es reactiva per sorpresa i torna a paralitzar mig Catalunya. En la fotografia, doncs, una fotografia del tot sembla apocalíptica, Un esvoranc a Granollers va obligar a desallotjar unes oficines. Déu-n'hi-do, quin esvoranc, quin forat al mig de, diguéssim, del carrer. Molt bé, ens anem cap als informatius. Els informatius dels esportius. Ahir, l'altre dia, també va sortir així. Ens anem cap als informatius. Mira. Home, tard o d'hora hi anirem, als informatius, però ara és els informatius dels esportius.
3: I informant,
2: suposo que... Sí, informant, anem cap a l'esportiu.
3: Ni més ni menys, que ha estat l'Àlex Calatrava com a fotografia de portada. Ai, sí. En una entrevista que l'han fet, el futbolista de l'Espanyol, i diu, haver fet un camí llarg fa que ho valoris encara més, i és que el jugador de 26 anys ha passat per Sants,
2: sí,
3: per l'Horta, per el Son Maresme i després per l'Atlético de Madrid i el Castellón fins
2: això,
3: arribar.
2: Això és un màster amb equips catalans.
3: Sí, amb fer les maletes i canviar-te de
2: també,
3: casa.
2: També.
3: Sí. També parlant de bàsquet, l'Eurocopa FIBA diu Marc Gasol i Fontojau i Europa, la reconnexió, Girona veu bàsquet masculí continental 20 cursos després del títol de la Copa FIBA. També ens parlen del Waterpolo i la Champions, el Barceloneta amb l'etiqueta de campió, i per altra banda ens parlen del Barça, i és que Espart, com ho dir, reconegut, nominat el Golden Boy, el LAM, entre cometes, de Flick, continua en creixement, i per acabar, de Diana Blanca, entre Ewa Pajor, 15 gols, i Clàudia Pina, autora d'un pòquer històric diumenge, han marcat 24 gols al Real Madrid.
2: Déu-n'hi-do, crec que tens el Mundo Deportivo, Joan Ramon, sí.
4: La foto de portada dedicada a tres jugadors del Barça amb un titular que diu Barça blindado. Deco ha asegurado la permanencia de piezas claves de la plantilla para mantener el nivel de excelencia en el futuro. Los próximos en renovar serían Rafinha, Bernal y Spar, que son los tres que surten a la imatge, mientras que Lamin, Pedri y Cuba sí lo hicieron en el curso pasado. També es parla del baile final de Messi con la albiceleste aquesta nit a Argentina-Benin, i també hi ha un altre partit de nacionals de seleccions, el passe a tiro el passe a quartos a tiro amb el Croacia-Espanya. I també ens fa una notícia d'automobilisme que ens diu que Alonso podria correr el Dakar 2027 de la mano de Aston Martin.
2: Molt bé, i a l'esport, doncs, en peus al mig del passadís central d'un avió, dos amics, en Gubarcí i en Lamin Yamal. En Lamin li passa el braç per les espatlles del jove defensa del Barça i somriuen per la fotografia que surt en portada a l'esport, la pareja de l'any. Aprofiten, doncs, una mica aquesta fotografia per explicar que Gubarcí i Lamin són els grans candidats, un al Golden Boy i l'altre al Balón d'Oro, diu aquí respectivament. Ambos seran titulares ante Croacia en el último compromiso del parón. Això que dèiem, Croacia-Espanya, avui a 8:45 del vespre. Més coses, algunes, no masses. Polémico regreso de Mbappé a los entrenamientos, se refereix evidentment del Madrid. En quant a la Copa del Rei, aquest sorteig de la primera eliminatòria, diu l'Espanyol, s'estrena davant del Sestao River. I en quant a tenis, Alcaraz por su primer título tras la lesión. Aquests serien els titulars principals a nivell esportiu. I sí que és veritat que avui dia històric, sobretot per l'albiceleste, per les argentines i argentins que veuran el darrer tango, veia ahir en alguns titulars, està molt bé, l'último tango d'en Leo Messi.
3: Correcte.
2: Ben trobat.
3: A la una del matí d'aquest dimarts, bueno, aquest dimecres, realment.
2: Sí.
3: Per nosaltres,
2: entre dimarts i dimecres.
3: A la una del matí, sí.
2: I estem fins, avui.
3: Sí, avui costa, El Monumental, a l'estadi de River Plate, i contra Benin, no és una gran selecció, tothom ho sabe, però, bueno, ja veurem què passa, bueno, i com acomiaden a Leo Messi.
2: És més un fet històric i un fet que...
3: Segur.
2: En fi, ahir veiem fins i tot gent comprant entrades en darrer moment, plorant, gent plorant, emocionades i emocionats. Mm-hmm. Increïble. I recorda que de vegades en el món del futbol això de convertir algú quasi bé en una divinitat encara s'augmenta més quan desapareix, o del món futbolístic o d'aquest món. Ho dic perquè el Maradona, si bé ja estava això més que capamat, que per ells era intocable, després va fer una revifada encara més, no? Però amb Messi sembla que passarà això precisament.
3: Correcte, també en moments on a nivell polític no, les coses no van gaire bé, països...
2: Futbol, sobretot.
3: Sí, bueno, països on el futbol és tan important.
2: Doncs sembla...
3: Clar, Messi potser ha donat aquesta energia
2: al 2022. Com un descans a tot plegat.
3: L'Argentina últimament no travessa uns grans moments i ha donat aquestes alegries que segurament els països argentins ho han disfrutat bastant.
2: Sí, senyor. Bueno, sempre quedarà aquest darrer Mundial, que no el va guanyar Argentina, evidentment, va estar a la final.
3: Però sí, és això, va ser un gran
2: tipus de 39 anys, jugant com va jugar de meravella.
3: Sí, és això.
2: Molt bé. I la gran sort pels culers, doncs, que ha estat jugador blaugrana pràcticament tota la seva carrera.
3: Sí, sí, no arriba a ser per presidents, el tenim aquí tota la vida.
2: Sí, ja ho pots dir-ho, ja ho pots dir-ho.
4: I tot gràcies a un tovallonet.
2: Sí, també és veritat.
4: Estava brut de tinta.
2: Tot ve d'una... Sí, anava a dir unes estovalles, no? Però bueno. I del gran Minguella i del gran Reixac. Ja n'hem parlat fins i tot amb ells, d'aquí, de tot això.
4: De tot.
2: Molt bé. Va, fem un petit descans. No, més que descans, aturada. Si comencem a descansar ara, malament. Fem una aturada tècnica i amb un 3 i no res tornem i ens hi posarem amb el nostre consell de sàvies i savis dels dimarts. Fins ara mateix.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalana?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar. I per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Uepa, bona ruta!
3: Més de 45 anys amb tu. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
4: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
3: Tres minuts ja passen de dos quarts a les 8:33, dit d'una altra manera, per fer-ho més fàcil, és clar. El Consell de Sàvia i Savis dels dimarts ha preparat per dir la seva. En Joan Ramon ja l'hem saludat a primera hora. No ens costa gens ni mica tornar-ho a fer. Bon dia, Joan Ramon.
4: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Delta. I el Consell de Ministres també està a punt de dir-ho.
3: Sí, és el que anava a dir-te, també. Mercè Quílez, molt bon dia. Què tal estàs?
5: Molt bon dia, companys. Bon dia, adéu. I bon dia a tots aquells oients que ens estan escoltant. I, bueno, pues mira, després de passar aquests aiguats tan enormes, mirant el cel, bueno, a veure avui com anem.
3: Sí, anava a dir-te, passats...
5: Passats no, mirant el cel.
3: Sembla que es renoven en alguns punts, sí, ja sí, ho explicarem. Sí. Però vaja. Heu deixat anar en un moment ja els dos titulars principals. Però no ens enganyem, n'hi ha un que evidentment guanya terreny. Ara ho explicarem, evidentment. Ricard Peris, molt bon dia, què tal estàs?
6: Molt bon dia, Amadeu. Bon dia, Mercè. Bon dia, Joan Ramon. Bon dia, Sant Boi. Avui ens aixequem amb una miqueta de sol, no?, i sense pluja, de moment.
3: Sí, ara que ho dius, quan hem arribat aquí, era tot una mica grisot, i sí que és veritat que ara ja es perfila, hi ha una pinzellada, com a mínim, de cel blau. Sí. Bé, ja t'ho diré, que deia aquell, ja t'ho diré. Molt bé, escolteu-me una cosa. Us deia, no ens enganyem, els dos titulars, evidentment, un encara fa referència al temporal que es reactiva per sorpresa i torna a paralitzar mig Catalunya. Encara hi hauran pluges aquesta tarda i en alguns punts del Principat, doncs, identificades, doncs, pluges que poden arribar a ser encara torrencials. En parlarem, evidentment. Però si hi ha un titular que ahir es va donar, quan estàvem precisament en directe aquí a la República Santboiana, es va donar, diguéssim, no sé si per sorpresa o no, però sí que evidentment va paralitzar els informatius d'aquest país, jo us diria que de mitja Europa. Però vaja, que tampoc era una gran sorpresa, tot i que això que diem, no? Tot i que el titular hi és. Sánchez fa de les eleccions del 29 un plebiscit personal. En d'altres diaris, aquest per exemple és el titular del periòdic, en d'altres diaris diu Espanya decidirà el 29N. El president del govern central avança la convocatòria d'eleccions generals, doncs, per intentar aprofitar a favor seu les mobilitzacions ciutadanes sobre l'habitatge. I fixeu-vos que al final tot ve arrel de no poder aprovar dos decrets. Ja sabem com va anar tot, si voleu ho repassem i si voleu fem les valoracions pertinents. Deixeu-me, perquè crec que també entrarem més en context, explicar res, quatre coses, quatre idees. L'executiu, doncs, repescarà els decrets per als quals Junts ja no és necessari. Ja sabeu que amb amb les eleccions per endavant, doncs es pot, encara que el govern estigui desintegrat momentàniament, aquest parèntesi, doncs es pot proposar aquests decrets per altres vies. Feijóo afirma que Sánchez crida les urnes per por a la corrupció. Ja comença a fer campanya, evidentment. L'avançament deixa en l'aire lleis com la reforma del finançament, que ho sapigueu, també és això, i els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, convoquen una vaga general per l'habitatge abans de la campanya. No sé si més o menys necessari, tenint en compte aquestes eleccions. M'ho heu d'explicar vosaltres. Us he posat al damunt de la taula aquestes quatre idees, diguéssim, més que quatre idees, doncs aquestes quatre referents, doncs, al voltant de tot plegat. Qui vol començar? La Mercè?
5: Bueno, jo mateixa. A veure, l'avançament de les eleccions no tenia més remei. Ja feia molts mesos que en Sánchez, bueno, pues, diguem-ne que aquesta ha sigut la goteta que hi ha basat...
3: O l'excusa,
5: bueno, digue-li com vulguis, que ha basat per ja convocar eleccions. Uh-huh. Després, que ens quedem sense finançament, doncs sí, queda en l'aire, i això era important. Uh-huh. Veurem quan tornem a tenir uns pressupostos de finançament, que és el repartiment com quedarà. Perquè, clar, segons on tirem el dia 29, cagadalem. Però, i després que deies que els dos sindicats majoritaris convoquen
3: sí.
5: la vaga...
3: abans de la campanya.
5: Abans de la campanya.
3: De començar la campanya, vaja.
5: Jo, per mi, aquesta vaga que has tingut que ser fa molt i molt de temps, eh? Molt i molt de temps, perquè, bueno, ja sabem que l'habitatge, la vivenda ha anat in crescendo i, bueno, ara tothom s'està enfilant el carro. Diguem-ne que aquest ha sigut el que ha esclatat tot, però els sindicats jo penso que haguessin tingut que fer-ho abans.
3: Uh-huh. Ricard, per exemple...
6: Bé, ara abans d'entrar al programa, la Mercè i jo estàvem aquí
5: sí.
6: al sofà.
5: Fem la pretertúlia.
6: Fem la pretertúlia. I el que estàvem, bé, doncs una mica dient el que ara ja ella ja estava posant a sobre de la taula. A veure, la legislatura, i aquí tots els quatre que estem aquí en aquesta taula ho sabem, estava exhaurida ja de feia temps.
3: I per molts motius.
6: Per molts. I aquest ha estat, diguem-ne, l'excusa. Jo us recomano un article, l'article del Jordi Joan, el director de La Vanguardia, que parla de les eleccions convertides en un plebiscit. Uh-huh. Això és així. Ara la Mercè parlava de que ens quedem sense finançament. Però gràcies al senyor Figueredo ens hem enterat 10 milions, no, 11 milions,
5: 11 milions.
6: 11 milions de jubilats, ens acabem d'enterar de que el sí. sistema de pensions és zombi
5: sí.
6: i que cal anul·lar-lo.
5: Anul·lar-lo,
6: tal. I gràcies al senyor Abascal ens acabem d'enterar de què és això d'un salari mínim interprofessional aquí tothom, perquè entre el senyor Abascal i el Garatamendi, no?, a la patronal, és a dir, en aquests moments les enquestes probablement diguin que n'hi ha una majoria de dretes. Ja veurem. Eh? Vull dir, aquí hem de pensar en aquestes. I aquí en el nostre país n'hi ha un partit que tindrà la sort, la gran sort, de que Aliança Catalana no es presenti.
3: Escolta, precisament el Jordi Juan, director de La Vanguardia, no Jordi Joan, Jordi Juan, director de La Vanguardia, explica precisament que això és un tot o res, perquè difícilment, com dèiem, difícilment es pot repetir una mena de coalició, bueno, de demanar ajuda a una sèrie de factors que probablement no repetiran el seu suport, diguem-ho d'aquesta manera, al PSOE. O sí, és que tampoc se sap. El que sí que és veritat és que la jugada, si es pot qualificar d'aquesta manera, de Junts, es desmarca ja, es desmarca de tot el que s'havia fet fins ara, i posa, això és el que us vull preguntar, posa una mica al damunt de la taula que si aquesta estratègia és ben aprofitada o no per en Sánchez, perquè al final dius, bé, em presento a les eleccions perquè fixeu-vos que la dreta moderada o el català, o digueu-lo com vulgueu, la dreta espanyola i l'ultradreta ens han tirat pel terra doncs aquests decrets. És aquesta la única estratègia que hi ha? Perquè hi ha moltes coses pendents, com la crisi de Ceuta, etc, etc. Se la juga en Sánchez, Ricard?
7: Home,
3: dic Ricard un altre cop perquè sí, aixecava el dit...
7: Clar que se la juga. És evident que se la juga, però és que estem parlant del millor moment de l'economia espanyola en dècades. Estem parlant, sí, problemes obvis. Com el de la vivenda, sí. Com el dels sous, amb referència al cost de la vida i de la vivenda, etc. Però és que, fixeu-vos en una cosa, n'hi ha un senyor que pretén governar aquest país, que es diu Feijóo, que diu moderació, moderació, moderació, no insults, no? L'altre dia el portaveu del PP ho deia, i ahir et surten l'Aznar i l'Ayuso,
3: sí, sí,
7: un dient que si surt Sánchez una altra vegada s'acaba la monarquia, i l'altre dient que és un insult a tota la gent que hem passat i moltes vegades per taules, per, com a delegats de partits, com a membres de taula i tal, que et diguin que s'està preparant una tupinada.
4: I que no votes per correu.
5: I que no votis per correu, exacte. Per correu.
3: Joan Ramon, l'estratègia d'en Sánchez, a tu et sembla que pot ajudar-lo o, ans al contrari,
4: jo
3: donar ales a la dreta?
4: Ara m'heu fet veure la llum.
3: Oh, carai.
4: I l'estratègia no és d'en Sánchez.
3: Yeah.
4: No. És que ara ho tinc claríssim, L'estratègia no ha estat del Sánchez.
3: Explico perquè ho dius amb molta serietat. I
4: el Sánchez s'ha vist obligat a tirar d'un fil perquè uns altres han vist una opció molt bona, que és l'antiga Convergència. Perquè, clar, han vist que si ara es presenten, Aliança no es presenta, podran tornar a tenir representació a Catalunya, perquè... jo m'he quedat orfa,
7: sí.
4: I aleshores, clar, que ella ha dit, hòstia, si estos me joden los dos decretos, pues yo amb el tema Ceuta, amb el tema Begoña y esto, pa'lante elecciones. I sort hem tingut que ho ha fet ahir, perquè si ho fa la setmana següent, que diu, em prenc una setmaneta de reflexió, ens hagués fotut al pont de la Puríssima.
7: Però és que a més, en ple novembre,
5: perquè estava el 6, el 6.
7: I a més, en ple novembre i prop de les eleccions, surt la sentència de Gürtel. I l'altre parlant de la gran corrupció...
4: I el cap de setmana...
7: Que esgotador que és tot.
4: I el cap de setmana del 13 i 14 de novembre, que serà el gran recapte, el divendres i dissabte, la nit de dijous 12 al 13 serà l'inici de campanya.
3: I difícilment es poden fer pronòstics massa exactes, tot i que ja sabeu que les enquestes expliquen el que expliquen, que puja Vox, el PP no massa, però sí que puja Vox. Clar, veurem que és el que influeix més, perquè jo crec que en aquestes, no sé, aquesta campanya que ve, no sé què en penseu, serà molt decisiu alguns arguments i com s'exposen i en quines geografies, perquè recordeu que Catalunya fins ara ha estat una mica la frontisa important pel Partit Socialista. Però la pregunta que us vull fer ara és, i en el cas de Junts, això, aquest pas o aquesta decisió que han pres els perjudicarà? La tornada d'en Puigdemont, que encara estem pendents de veure com torna i de quina manera, això també serà clau? A l'avançar eleccions, perquè Junts no ha estat al costat del Partit Socialista, forma part de l'estratègia de dir eleccions abans de que torni Puigdemont? Tot aquest
4: I al tanto que hi ha més retorns d'Europa.
3: Sí, també és veritat. Però què? Què, això?
4: Ve un senyor que es diu Alvise, que diu que es presenta, que no té prou entre ni 3 eurodiputats i mangar lo que hi ha mangado. I aleshores, jo crec que els vots que havien d'anar a Aliança es repartiran entre Junts, Vox i Alvise.
5: Una qualitat política, anem a treure Junts, que els altres dos és terrible.
7: Ja veurem com s'ho fa l'Alvise. L'Alvise,
5: home...
3: És igual, però jo us he preguntat si...
5: L'electorat d'Alvise...
3: Jo us he preguntat si Junts pagarà alguna mena de factura per la decisió que va prendre en el seu moment o no.
5: A veure,
3: o senzillament,
5: jo penso que si Puigdemont torna, l'electorat de Junts es mobilitzarà i a l'electorat de Junts tornarà a ser fidel.
7: Jo no sé...
5: Si no torna Puigdemont, jo penso que Junts passarà factura per un sector de gent que ha votat fidelment, perquè, a veure, Puigdemont és el president de molta gent que encara pensa que és el seu president.
3: I pel que representa i per com va desaparèixer.
5: Per com va desaparèixer.
3: Entenem.
5: Vale?
3: Ara, també et dic una cosa. El problema d'Esquerra i de Junts s'ha vist clarament que era la falta de lideratge. D'haver cremat els líders.
5: Totalment.
3: O de tindre líders inactius que no poden accedir. Clar, hi ha molta gent que vol renovació.
4: Inactius no, inhabilitats.
5: Inhabilitats,
3: tu ja m'entens. Inactius gens perquè han dirigit el partit des de Brussel·les o des d'on sigui.
5: Inhabilitats, clar. Però, jo penso que aquí hi han dos jugades. Si Puigdemont pot arribar, que avui es decideix
7: el Constitucional...
5: Jo penso que les eleccions poden anar per un cantó o per un altre. Si ell no ve com el cap de Junts, Junts ho pagarà.
4: Bueno,
5: és la meva opinió.
7: Serà la primera vegada que vindrà assegut amb un seient, no?
5: Sí.
4: És com la metàfora que feien al Mas, no? El timón.
3: No sé, però...
4: Jo crec que és un vaixell sense govern.
5: Ara sense capità.
3: Però, clar,
5: perquè a veure, la Nogueres, perdoneu-me, però no hi ha carisma, eh?
3: No ho sé, el que també em pregunto és, afavoriria a Sánchez el fet de que Junts recuperi la força? I fixeu-vos com ho dic, és una pregunta una mica estranya, perquè dius, home, però si precisament és el partit que potser ells es podien refiar i és el partit que no li ha donat suport amb aquests decrets, tot i que els altres expliquen que tècnicament parlant aquests decrets no eren possibles o que no eren bons per això i per això i per això, però clar, és tan tècnic que al final no ho entén ningú. I la pregunta és, això no vol dir que si Junts recuperés la força, no vol dir que Junts, en un altre escenari, com és el fer o no fer president en Sánchez un altre cop, no vol dir que Junts no ho fes.
4: Segons lo de centre que vulguin ser...
5: Això, clar, aquí anava
7: a dir. A veure, n'hi ha un electorat de Junts que sap de que amb PP Vox no n'hi haurà una ampliació de finançament.
4: Ni un retorn de...
7: Gràcies a Junts...
3: Hi haurà més retallades en molts sentits.
5: Moltes.
3: I no només econòmic.
5: Rodalies, el traspàs, moltíssimes
3: no
5: coses.
3: No només econòmic.
5: Eh? No només econòmic, i tant.
4: Ens donarà la independència.
7: A veure, sí. jo penso que n'hi ha molta part de l'electorat de Junts que pensa. I crec, vull dir, tinc l'opinió, tinc la percepció de que n'hi haurà molt de vot de Junts que tornarà a Esquerra Republicana de Catalunya, o que se n'anirà a Esquerra Republicana de Catalunya. Al cap i a la fi estem parlant d'opcions independentistes, no? I que, en tot cas, diguem-ne, podrien assegurar això que estem dient, la continuïtat d'un finançament digne, etcètera, etcètera, etcètera. Que gràcies, entre d'altres, i moltes gràcies, entre d'altres, a Junts per Catalunya, si guanya PP Vox, no tindrem.
3: Home, pensa que la connexió Catalunya-Madrid es perd perquè Catalunya continua sent governada, en aquest cas, pel Partit Socialista, però Madrid, si guanya el PP... la connexió, les connexions, i quan dic connexions vull dir a l'arribar a acords i el dir obre la caixa una mica més o fes això o fes l'altre, aquesta connexió es perd.
4: Per això jo deia allò de la independència, perquè et diran, ara espavila.
3: Ja. Què més, va? Què més, perquè ja veieu com home, de complicat
4: si analitzar tot plegat. A les 9 del matí era complicat, l'altre punt complicat era Granollers, Vallès Oriental, i crec que també valdria la pena doncs tot aquest episodi amb aquest famós Medicà, no? Aquest mini huracà que havia de ser però no va ser, per sort, i per sort perquè Déu-n'hi-do tota l'aigua que va deixar anar. Però és que si arribes un mini huracà ja ni te cuento.
3: Sí. Perdoneu per tancar la carpeta de les eleccions. Evidentment, durant les properes setmanes en parlarem, perquè serà la temàtica del dia.
4: Tindràs menys temps.
3: I només quedava pendent una cosa. Tema Rufián, que Esquerra se n'enrefia, però que la Colau sembla que, per una altra banda, es vol fer amb la idea d'en Rufián de
4: la idea d'en Rufián liderar una mica. Se l'ha quedat sumar.
3: Sí, per això et dic.
5: Sí.
4: L'únic que passa
3: la
4: és que
3: la Colau
4: el que ha fet és dir faig un pas endavant tot perquè això, si el Rufián no es presenta, doncs aquí me tenés.
5: Claro.
3: Jo us pregunto, això encara ho complica més o dono opcions, més opcions, doncs, perquè fins a quin punt quanta gent deixarà de votar al PSOE per votar a Sumar? O al revés, quanta gent dirà, escolti, ja en tinc prou de tot això, és molt rocambolesc, anem cap a...
4: I quanta gent es quedarà pel camí? Les ganivetades i punyalades van...
5: Jo penso que Sumar gaires possibilitats no en té. I molta gent d'esquerres el dia 29 farà un vot útil i votarà al PSOE.
4: I més que Sumar serà...
3: La vicepresidenta del govern ja va avisar que no repetiria.
5: Clar,
3: però ho va avisar ja fa temps.
5: Sí.
3: I això fa pensar... Que potser tenia informació o que sabia o que s'ha pogut fer una lectura del que es venia a sobre.
7: A mi em ve una frase al cap, sí. Una frase anglesa al cap, que diu "If you need a problem, I am here." O sigui, si busqueu un problema, jo estic aquí.
3: Bueno, en Groucho també deia que la política es tractava de cercar problemes, identificar-los i després donar solucions errònies per aquests problemes. No sé com dir-t'ho.
5: Jo torno a dir-ho, eh? Jo Sumar ho veig, que ho té magre, eh? Ho té molt magre.
3: Home, ja m'ho penso que no pot guanyar unes eleccions, però em vull referir la força que tenia de frontisa.
5: Jo penso que ara no és el 2023.
3: No, clar, clar.
5: I Sumar, jo penso que baixarà en comptes de pujar.
7: Molt bé. Hi ha una qüestió. Ai, perdó.
3: No, anava a dir, ja ho tancarem aquí, però que senzillament, per tant, tornem un altre cop al mateix que dèiem abans, de que això és un tot o res. Perquè el PSOE no se'n pot enrefiar ara ja de cap ajuda externa, diguéssim.
7: Jo el que tinc és la impressió, ja que parlàvem de Sumar, de que n'hi ha una esquerra que s'ha oblidat de la classe obrera. És a dir, que fa molta teoria, estem parlant de tota una colla de grans catedràtics, professors d'universitat, etc., i que s'han oblidat de la classe obrera. És a dir, estan a vegades els sents parlar i sí, d'acord, teòricament estem vull dir, però a la pràctica com ho portem això? Com s'han quedat al costat de la classe obrera? Quines coses reals han fet en base a això? No sé, jo penso que l'esquerra s'ha de reprogramar, s'ha de tornar a lo que ha estat sempre les seves bases, i és la classe obrera i la classe mitjana. Vull dir, mitjana. A veure, com deia aquell... Ai, ja se m'ha anat el nom del cap. Aquest còmic, aquest humorista de Múrcia, no? Que si tu has de treure una paella de sobre l'altra, quan vas a fer un ou ferrat, no ets classe mitjana.
3: Potser el problema tant de les esquerres com de les dretes, futbolísticament parlant, si ho poguéssim comparar, jo us diria, quan tu ets central i deixes de ser central i vols jugar de delanter centre, o quan tu ets lateral i vols deixar de jugar de lateral i fas de porter, és a dir, quan deixes de jugar pel que tu has estat creat, diguéssim, o pel que tu ets, potser comencen a fallar les coses. Si tu ets defensa, juga de defensa, i si tu ets davanter, juga de davanter. Si tu ets d'esquerres, actua d'esquerres, i si tu ets de dretes, actua de dretes. Per això hem dit moltes vegades que potser s'hauria de revisar això de les dretes i de les esquerres, i hauríem de començar a inventar d'altres denominacions, perquè potser, jo no sé si ja estan, si han caducat o no, amb el sentit d'entendre què vol dir exactament actuar d'esquerres o actuar de dretes. No ho sé, és un debat que també s'ha parlat moltes vegades, no? Jo ho dic pel que estaves dient, Ricard, que deies, bueno, les esquerres, què han deixat de fer que no és d'esquerres, i què fan que no siguin d'esquerres,
7: no sé,
3: o les dretes que estan fent que ja no sigui...
7: A veure, jo que tinc 71 anys i que quan vaig començar a posar-me en problemes, diguem-ne, en tenia 16... Yeah. I anava a les meves primeres assemblees de l'institut i sentíem parlar de les contradicciones de primer plano. Tu et quedaves mirant el que acabava de deixar anar la frase aquesta i pensaves allò tan català de què mana? Què mana? Saps allò? És a dir, si no tens connexió, si tu no fas connexió amb els teus, arriba un punt que et diuen què està dient vostè? Vull dir, quin és el meu problema? El meu problema és que el meu sou, després de treballar les hores que em diuen que he de treballar, etc, etc, no m'arriba per marxar de casa els meus pares, en el cas dels joves, no? Cosa que també ens passava abans,
5: sí,
7: eh?
5: Sí,
7: no
5: sí.
7: Comencem a...
5: No.
7: Cosa que també ens passava abans, eh? Vull dir...
3: Molt bé, va, ara ja sí, haurem de començar a tancar carpetes, i parlant de dretes i més dretes i coses així, el Brasil, va una segona volta entre Lula i un eufòric Bolsonaro, que es veu ja presidint Brasil, no? Veurem què és el que passa, però que també, doncs, aquí hi ha molt de debat també, i no s'entén precisament un país, no? Una nació com el Brasil que tiri cap a la dreta, no s'acaba d'entendre.
4: Al cap i a la fi, tot això que estem parlant es pot resumir amb la frase bíblica que tu mano derecha no sepa lo que hacer tu mano izquierda.
7: Sí. I potser una altra.
3: Aquesta seria potser la clau.
7: I potser una altra, la incultura política ens porta al desastre.
3: Doncs digue-li d'aquesta manera, Mercè, et sembla si fem una aturada i...
5: I tant.
3: Sí, anem cap als informatius, renovem les noves, que volem saber tot el tema de les tempestes, com està. Ja sabeu que el Vallès, Granollers en concret, s'ha patit i s'està patint, eh? El Granollers podríem dir que és la zona zero ara mateix d'aquestes tempestes. En parlarem de seguida. Fins ara mateix. Info.
8: Són les 9. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra.
9: No em necessiten a Cati?
8: Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés. I ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals per al 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. Anem ara sí a conèixer quina és la situació del trànsit d'aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia, reobert ja tots els carrils a la Ronda de Dalt, a l'alçada de l'Hospitalet sentit Llobregat, on hi ha hagut un accident. Tot i això es manté el trànsit dens a tota la Ronda de Dalt sentit Llobregat, també a la Ronda Litoral des de Santa Coloma sentit Llobregat, i els accessos a Barcelona per la B23, Esplugues cap a la Diagonal, la C33 i la C58 a Montcada sentit Nus de la Trinitat. Fora de l'àrea de la capital, encara trànsit lent a la C58 de Terrassa-Sabadell, sentit Barcelona, i a Ripollet, direcció Sabadell, i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua, sentit Tarragona.
8: Milers de persones es manifesten a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. Hi ha hagut aldarulls un cop acabada la protesta, protagonitzats per activistes. Els sindicats Comissions Obreres i UGT anuncien que convocaran una vaga general aquesta tardor que no coincidirà amb la campanya electoral. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats dels últims dies. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte a ahir. L'R1 només circula entre l'Hospitalet i Arenys de Mar. No hi ha trens a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. L'R2 Nord ha recuperat el servei fins a Granollers. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. La resolució proposada pel president del Tribunal és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BCP en un intent de construir un escut que el protegeixi de futures opes com la que va haver del BBVA. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al soci francès designar un conseller i ampliar l'operació a un màxim del 9,9% del capital. Gran mobilització convocada avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants. Això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits, un dels quals un noi de 15 anys que ha perdut una mà. El Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensament se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Entre els participants hi ha Mazzoni, Àngels Guanyalons llegint contes de Víctor Català o una representació de l'Odissea.
10: Esports. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors a partir de la Lliga de les Nacions de Futbol. És a 8:45. El bàsquet Girona juga primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:45 a l'Europa Cup, a la Champions FIBA. Joventut Herzliya a 8:45 i Messi s'acomiada de la selecció argentina de futbol aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
8: Matí amb grans clarianes, tot i que els núvols aniran en augment. Temperatures sense grans canvis. A la tarda tornaran a aparèixer els ruixats per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa a qualsevol indret. No es descarta alguna tempesta intensa de manera local. 3CAT Info.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

8 minuts passen de les 9 del matí i continuen amb nosaltres, esclar, perquè són el nostre consell de sàvia i savis, en Joan Ramon, la Mercè i el Ricard. Hem tancat ja la carpeta momentàniament, perquè ara venen molts dies i setmanes, fins i tot que en parlarem, que serà la mirada de tots els... la mirada i vaja, el debat de tots els informatius, aquesta final de legislatura, aquestes eleccions avançades, hem tancat més o menys carpeta. Hi ha molta cosa per analitzar, i és clar, i es pot analitzar des de molts punts de vista. Potser això enriqueix el debat, suposo. Sigui com

0: coses són molt difícils de... Però prou bé, potser. Hem de lamentar dues desaparicions. Sí. Compte. I això sempre és un drama.
1: Exacte. A Malgrat de Mar, un senyor, bueno, que encara no se l'ha trobat, penso.
0: Per això et dic.
2: I ara estem buscant
1: a dos nens.
0: A Pineda de Mar.
1: Bueno,
0: però tanmateix, el drama hi és, sempre és un drama, però jo no sé si us esperàveu, potser, que encara podia ser molt més... fort, jo, però és que prou fort has estat.
3: Jo només et diré que el dissabte es va suspendre una activitat que es feia el diumenge que havíem anunciat aquí del Garraf de l'anellament d'aus.
0: Correcte.
3: Perquè la previsió que es va rebre, ojo al dato, amb una hora concreta allà a Sitges, era de 120 litres en una hora. 120 litres. Clar, i a l'acumulat en 4 hores, crec que era el diumenge de 11 a 2, eren 330 litres. Després no van caure. Després es va anar... Però clar, a Granollers sí que han caigut.
1: O sigui, sí, però
0: important preveure,
1: sí.
0: Important...
3: Sí.
0: Hem vist episodis en d'altres llocs que precisament no només no semblava que ningú pogués preveure res, sinó que com s'ho van prendre.
1: Sí.
0: Ja hem vist les crisis de València, sense anar més lluny.
1: Jo penso que les alertes van arribar bé.
0: Per això dic que... No, és molt difícil, gestionar...
2: A més, abans en parlava una mica de tot això. Vull dir, és evident, és obvi, és ja incontestable de que n'hi ha un canvi climàtic.
1: Totalment.
2: De que les calors aquestes que tenim fan que el Mediterrani sigui una caldera, i que quan ve una gota freda, pues, patapam, vull dir, ja ho tenim a sobre. I això vol dir que hem de preparar el país... aquí a Catalunya, al País Valencià, és a dir, a tot la conca mediterrània, s'han de posar molts diners a sobre per millorar les infraestructures i preparar-les pel canvi que ve.
0: Home, consciència de que a partir d'ara ja la natura ja t'ho està dient, viurem altres escenaris.
2: Una altra cosa és d'on traurem els diners per fer això.
3: Sí. I per exemple, teníem una activitat de cultural... de relleu el dissabte a la tarda que estava sobrevist perquè a les 8 començava aquesta restricció de mobilitat i el concurs de castells a Tarragona.
1: Exacte, sí, que es va passar a la tarda.
0: Sí,
3: no, però el dissabte a la tarda havien d'acabar i tornar tots a casa el més aviat possible. Clar. I van acabar
0: doncs,
3: abans.
0: Mira, precisament avui volíem fer una parèntesi també i ens fa molta, molta il·lusió el poder parlar amb el convidat que tenim a l'altre cantó del fil telefònic, perquè precisament és en Carles Cortès, periodista especialitzat en el fet casteller. Ell condueix un programa a la xarxa, Castells en Xarxa, i ja el tenim, crec que ens està escoltant. Molt bon dia, Carles.
4: Bon dia, com esteu? Molt bé.
0: Doncs salutacions des de la República Santboiana de Ràdio Sant Boi.
4: Igualment, un plaer acompanyar-vos. Ara estava escoltant, és interessant aquestes reflexions que feu al voltant de què hem de fer, què no hem de fer, com hem d'actuar, com no hem d'actuar, segons quines situacions.
0: Sí, senyor, i precisament una mica preguntar-te tu com es va viure aquesta gran festa dels castells en aquest sentit, però també començar per... diuen que ha estat la millor... la millor, digue-li, des de fa forces anys, la millor festa, el millor concurs de castells que s'han pogut veure fins ara. No sé si tu penses igual, Carles.
4: Sí, rotundament sí, hem d'afirmar-ho. I no només per la jornada de diumenge, la que vam viure diumenge amb les principals colles del país. Perquè us feu una idea, el concurs de castells té 3 jornades. La primera es fa a Torredembarra, es va fer l'últim cap de setmana de setembre,
0: sí.
4: I van les colles de gamma de 7 i gamma alta de 7, tot i que es pot provar algun castell de 8, però són colles de 7 i gamma alta de 7. La segona jornada es va fer aquest cap de setmana en dissabte, com estàveu explicant, i van les colles de 8 i gamma alta de 8, es pot veure algun castell de 9, i la tercera es fa diumenge, es va fer aquest diumenge, i van les principals colles del país, aquelles colles que veieu molt segurament els mitjans de comunicació.

0: Cavallers de Vilafranca, les dues colles de Valls, la Jove de Tarragona. No hi van els Minyons, que ja sabeu que renuncien al concurs, no els agrada el concurs de Castells, els Minyons de Terrassa. I les tres jornades van ser exitoses. I m'agrada remarcar això perquè moltes vegades ens deixem enlluernar pels grans titulars dels grans castells de nou, de deu, els castells extraordinaris, però és que a Torredembarra van viure una gran jornada, dissabte van viure una gran jornada, on moltes colles, participen 42 colles en total, 12 a Torredembarra, 18 dissabte i 12 diumenge, per tant, 42. Doncs de les 42, moltíssimes, jo m'arriscaria a dir que un 90% o van fer la millor actuació de la temporada o algunes d'elles la millor actuació del seu historial. Per tant, només per això ja podem dir que és el millor concurs de castells de la història.
1: Déu-n'hi-do. Tu creus que és un abans i un després per algunes d'aquestes colles? És a dir, que han superat, no sé si dir el vertigen, la por escènica de dir puc assolir o podem assolir això? Va, fem-ho. Això per una banda i per l'altra. També molt significatiu al capdavant de moltes colles dones, que això fins ara havia estat difícil de veure.
0: Sí, mira, per parts, abans o després, jo crec que és una progressió, és un salt lògic, és un pas endavant. No és tant un abans i un després, no hi ha un tall molt important, però sí que és la mostra clara de la progressió de les colles dels diferents nivells. La progressió, el bon treball a l'assaig, es perfecciona els assajos, hi ha xarxes de seguretat per treballar, moltes mesures de seguretat, sempre, la seguretat impera. I la veritat és que s'estan tecnificant els assajos. Permeteu-me l'expressió,
1: Sí, tant i
0: perquè
1: tant.
0: Això es deia molt abans. Fa 30 anys, fa 40 anys, no hi havia els assajos d'ara, eren esmorzars ben acabats, com toca, de cafè, copa i puro, si fa falta, i llavors els castellers anaven a la plaça i a veure què sortia. Els assajos eren mínims, un dia a la setmana, com a molt dos. Era una altra manera d'entendre el món casteller. Últimament, els últims anys, tot això s'ha perfeccionat, tot allò s'ha oblidat, hi ha molta tecnificació, hi ha molta preparació física, moltíssima gent, castellers, castelleres que van als gimnasos, que treballen, que es preparen, més dies d'assaig entre setmana, això ja com... Aquesta comparativa a mi m'agrada fer-la, tot i que al món casteller no li agrada molt. Els castells són cultura popular, que quedi clar,
1: Segur.
0: Cultura popular.
2: I a més, claríssim.
0: Cada vegada... Agafen més els tics esportius, de preparació física, d'assajos més intensos, de més concrets, de fer equips de treball. Ja no només hi ha el cap de colla al capdavant, sinó que hi ha segon cap de colla, cap de troncs, cap de pinyes, caps de canalla, especialistes en uns aspectes, en salt. Això abans no passava, fa 30 anys no passava, i per això el salt.
1: Molt bé.
0: Què vull dir amb tot això?
1: Carles,
0: la progressió.
1: Ja saps que ens trobem ara mateix al mig del Consell de Sàvia i Savis, que no és poca cosa. Tens el Joan Ramon, que ja ho saps que també és del fet que casteller, ell de Castelldefels.
3: Enxaneta.
1: Explica'ns. Bueno,
2: aixecat per sota, enxaneta.
1: Sí, no, el dia que sigui ell enxaneta, aleshores sí que haurà un canvi brutal amb tot això.
4: Brutal.
1: Ho dic ara, que això no ho superarà ningú. Digues la teva, sisplau.
2: No, jo tenia diverses coses a comentar. D'una cosa és l'exportació també d'aquest fet casteller, no? Perquè has parlat de les tres jornades del concurs, però també hi ha una quarta jornada, que és la internacional, que són totes les colles internacionals, ve Madrid, ve Xile, ve Edimburgo, ve Londres, o sigui, totes les colles que estan preparant-se fora, doncs que venen a fer també la seva trobada i a gaudir del concurs, no?
0: Sí, el que passa és que no té l'esperit competitiu del concurs. Exacte. El concurs de castells, els castells valen punts, la puntuació estableix una classificació i la classificació colles que guanyen. La Diada Internacional és una trobada de caràcter més social i per això no l'havia posat, però tens tota la raó, Joan Ramon. Van venir algunes de les colles internacionals. Penseu que ara mateix, més o menys, el món casteller, el planeta, i parlo del planeta, planeta Terra, hi ha al voltant de 20 colles a l'exterior, 20. Aquí van venir les que van poder, no totes poden venir, perquè és veritat, com deia el Joan Ramon, va venir Londres, va venir París, va venir Copenhague, van venir els castellers de l'Oprada, una colla de Xile, que jo crec que també és important, Andorra, Madrid, representants de Lausanne, d'Aire, però és que hi ha colles en molts altres llocs també a nivell internacional, i això també és de destacar, i això és molt important perquè a l'Alguer acaba de néixer ara també una colla castellera, i perquè en altres zones del planeta, a Tòquio fins i tot hi ha castells, a Boston,
1: sí,
0: hi ha també petits esperits i naixement de colles castelleres, vull dir que n'hi ha moltes a Berlín, a Brussel·les, hi ha moltíssimes colles. Per tant, és veritat, l'externacionalització, la internacionalització del fet casteller és important. Igual que això de les dones, que també ho dèieu, perquè crec que és molt important.
1: Molt important.
0: Molt. L'evolució del fet casteller gràcies a les dones és manifest, empíric i demostradíssim.
1: Correcte.
0: Perquè des de fa molts anys han ajudat a que el món casteller creixi, i creixi molt. I ja no només per fer els castells, sinó per prendre les decisions, perquè cada vegada es veiem més dones que són presidentes, més dones que són caps de colla, i sobretot més dones en posicions que històricament pensàvem que només podien fer els homes. No, les dones també poden ocupar posicions de risc i de compromís perquè tenen la capacitat sobrada per poder fer els castells.
1: Molt bé. Anava a dir, Joan Ramon, suposo que amb el Carles, preguntar-li una mica també, i això ho preguntem moltes vegades amb els teus col·legues quan parlem amb vosaltres, els que en sabeu de veres, de tot plegat, arribem a tocar sostre, és a dir, quins límits hi ha, no hi ha límit, i quines serien les colles que tu veus que encara hi ha marge de sorprendre, perquè n'hi ha.
0: Sí, n'hi ha. Sincerament, perquè
1: sincerament,
0: també durant molts anys ho parlàvem. Sí, això és el límit, això és insuperable, perquè ja més enllà sóc incapaç de posar un límit ara mateix.
1: Clar,
0: és impossible.
1: Clar.
0: Sí, és impossible, perquè les colles se superen d'una manera extraordinària. L'altre dia, diumenge, es va descarregar un castell que fa 10 anys era inimaginable. És que no ens entrava al cap. No existia.
1: Clar.
0: Fa 10 anys no existia
1: estava
0: el nou de nou.
1: Estava fora de lògica.
0: Correcte. No, per tant, com us he de dir jo ara? No, aquest és el límit. No existeix aquest límit. És evident que cada vegada ens estem apropant més a aquest final, a aquest límit, a aquest topall, és evident. Però sóc incapaç de posar-ho, i encara queden molts reptes per fer, perquè queda, per exemple, descarregar el 3 de 9 sense folre,
1: imagina't,
0: el gran mite dels castells.
1: Sí.
0: És el castell més gran de tots els castells que es fan i es desfan.
1: Sí, senyor.
0: I no s'ha descarregat encara. No sé si arribarà per Sant Úrsula d'aquí unes setmanes a Valls,
1: carai,
0: que arriba.
1: Carai.
0: Però queden sostres encara per poder batre. Hi ha un castell també per descarregar, com el 2 de 9 sense manilles. Vull dir que encara hi ha límits, hi ha sostres que no hem tocat.
2: Jo, Carles, voldria posar, igual que hem posat la cirereta cap a, o la mirada cap a internacional, voldria posar la cirereta cap a casa, no? Cap al Baix Llobregat. Tenim 12 colles actives, de les quals 3 han participat diumenge passat a Torredembarra, i va guanyar Esparreguera, i el dissabte van participar Castelldefels i Cargolins, els grocs de Castelldefels i els Cargolins d'Esplugues a Tarragona. Només ens falta a la comarca participar el diumenge.
0: Sí, clar, però escolta, això és una progressió. Amb qui ho parlàvem, això? Mira, amb la colla castellera de Sant Pere Sant Pau. Sant Pere Sant Pau és un barri humil, treballador, obrer, de la ciutat de Tarragona. És una colla que històricament feia castells de 7, de gamma alta de 7, que un dia va començar a fer castells de 8, que va arribar a fer els castells de 8, que va superar els castells de 8 i va fer a gamma alta de 8, i que diumenge estava a la jornada de les colles principals del país i va intentar un castell de 9. Si una colla com la colla castellera de Sant Pere Sant Pau, d'un barri humil, senzill, treballador, obrer, ho va aconseguir, jo crec que aquestes colles han de seguir progressant. Important, cada vegada tenir un nucli més important de gent, més important. Clar, per fer castells d'aquest tipus, cada vegada necessites més gent.
2: Missió.
0: I, per tant, aquesta és la feina, sobretot, jo crec, de les directives de les colles castelleres. La tècnica té la seva feina, però la directiva, la junta directiva, té una altra feina. Fer un gruix de gent, implicar els municipis, implicar la gent, fer créixer la base, perquè tu creixent amb aquesta base, i crec que Castelldefels és un bon exemple, una de les colles històriques del món casteller, que dissabte carregava per primera vegada el 3 de 8. Doncs ha de seguir somiant, descarregar el 3 de 8, descarregar 3 de 8, 4 de 8, 2 de 7 en una mateixa actuació, i somiar un dia amb els folres. I així,
1: és
0: com la colla castellera de Sant Pere Sant Pau va arribar a la jornada de diumenge.
1: Ricard, digues la teva, crec que volies dir alguna cosa que acabarem.
3: Jo volia fer una pregunta. Bon dia,
0: Bon dia. Bon dia, bon dia.
3: A veure, jo l'altre dia estava mirant el concurs, no? Ara estàvem amb la meva companya, la Mercè, estàvem parlant-ne d'això.
2: Són del món sanitari.
4: Sí. Sí.
0: Molt bé.
3: Què els hi doneu a les criatures perquè pugin 15 metres? No, segur que no els xuteu. I segur que no els hi donen alguna cosa. Va, perquè bueno, la veritat, dins de... Final... La veritat és que penses, Déu-n'hi-do, aquestes criatures, no? I el treball que suposo que s'ha de fer amb ells, vull dir, perquè pugin i descarreguin allò, també, no? Vull dir, en fi, és una cosa que jo, la veritat, és que estava meravellat, d'aquell esforç, de la tècnica, de, i no sé, una mica, doncs, també fins a on arribaran els castells, no? Però, bueno...
0: Això segurament el Joan Ramon t'ho podria explicar millor per, com persona afectada en primera persona més, de què se'ls donen les criatures petites. Ell pertany a una colla castellera, jo no, no pertanyo, jo soc periodista i no pertany a una colla, però el Joan Ramon t'ho podria explicar. Els nens estan cuidats, estan mimats, se'ls estima tot el món casteller i són valents i valentes, però molt valents i molt valentes, hauríeu d'estar un dia en un assaig d'una colla castellera i estar amb els nens, amb la canalla, i veuríeu com els hi brillen
1: de la il·lusió
0: de formar part d'un castell.
1: Bueno,
0: els hauríeu de veure.
1: Tanmateix, Carles, jo no sé si això contestaria una mica la pregunta aquesta que feia el Ricard, però a veure, els castells al final... ens indiquen una mica allò del seny i la rauja catalana, és a dir, el seny de dir com hem de dissenyar això, hem de tocar de peus a terra, i la rauja precisament és aquesta, som valents i anem cap amunt, partint de la canalla però també de la resta de la gent, no? Una mica és l'expressió catalana del seny i la rauja, no?
0: Sí, efectivament. De fet, el lema del món casteller, el gran lema del món casteller és força, equilibri, valor i seny.
1: Vinga,
0: i aquestes són les quatre principals virtuts que té el món casteller, i a partir d'aquí és com es poden fer castells de la magnitud que es fan actualment. Mira, jo vaig a fer una mica de spoiler de coses que fem nosaltres a la xarxa.
1: Va.
0: Si un dia teniu l'oportunitat, ho dic perquè és una delícia,
1: i
0: us ho dic de tot cor, és una delícia. A la plataforma La Xarxa Més, en tots els continguts castellers, hem creat enguany una sèrie que es diu Joc de Colors.
1: Molt bé.
0: I són els nens de les colles qui parlen del fet casteller,
1: carai,
0: de l'èxit, de la rivalitat, de la por, de la responsabilitat. Us recomano, si teniu 10 minuts, 10, no són més, entreu a la plataforma La Xarxa Més i busqueu Joc de Colors. És una de les sèries
1: de
0: que tenim
1: segur
0: en tot el contingut casteller. És
1: de
0: una delícia escoltar-lo.
1: Doncs mira, em prenem nota perquè de ben segur que hi ha molt de sentiment i perquè s'entendran moltes coses. Dir-te, Carles, ho hem de deixar-ho aquí. Que molt agraïts pel temps que has invertit amb nosaltres per fer-nos aquestes valoracions. Ja t'amenaço que en un moment determinat et tornarem a empipar perquè necessitarem una mica les teves valoracions en d'altres moments. I felicitar-te pels castells en xarxa, perquè també és tota una delícia, com deies tu. Doncs és un programa molt, molt... jo diria que professionalitzat en quant al fet casteller, i que a més en sabeu molt, i bueno, i que creeu aquella empatia de voler-ne saber més i de seguir el món casteller que ens pertoca a totes i a tots, que és una cosa molt nostrada i que l'hem de valorar aquí al Principat. No sé, moltes gràcies, Carles.
0: No, al contrari, us ho agraeixo moltíssim. Compteu sempre amb mi, cap problema, al contrari, serà un plaer xerrar de tot el que sigui el món casteller, i sobretot gràcies per les vostres paraules.
1: Home,
0: perquè nosaltres
1: faltaria
0: ens apassiona el món casteller i ens agrada saber que la gent que ens seguiu, que ens mireu, que ens veieu, que ens escolteu, doncs us enganxem una miqueta, encara que sigui només una miqueta,
1: clar que
0: en el
1: sí
0: món casteller.
1: De ben segur que sí. Carles Cortès, moltes gràcies, una forta abraçada des de la República Santboiana. Que vagi molt bé.
0: Abraçada gegant, moltíssimes gràcies.
1: Vinga, sempre
2: adéu,
1: amunt, Carles.
2: Salut.
4: Adéu.
0: Gràcies.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Dos minuts, que va, un minut, no don massa temps de res, però la tradició de la casa és acabar els dimarts al Consell de Sàvies i Savis, això, amb el paraulògic, Joan Ramon.
2: Amb la U en vermell, que sempre hem de fer servir, acompanyant la I, la N, la O, la P, la R, la T, i bueno, ja n'hem fet prou.
1: Sí, jo sí. Crec que no, no hauríem d'anar més enllà, no?
3: Bueno, n'hi ha 58 paraules possibles.
2: I un tuti.
3: I avui hem estat...
4: Només un tuti.
3: Un tuti, sí, que avui precisament hem estat parlant de la Ayuso i Aznar.
4: Efectivament.
3: Que han tingut comentaris...
4: inoportuns.
3: Exacte.
1: Carai, escolta'm.
3: Ja teniu el tuti.
1: Déu-n'hi-do, mireu-ho si sou punyents, que feu servir fins i tot el paròlògic...
2: És que has ensenyat tu la setmana
1: per repartir bufes amunt i avall, eh?
2: Amb el contra... editorials, contra... No, que... Com vas fer? Com...
1: Ah, sí, és veritat, i encara no ho hem fet, oi? No ens ha donat temps, però ho estrenarem la setmana vinent, els contratitulars. Nosaltres diem un titular i vosaltres heu de fer el contratitular.
4: El contra.
1: Al revés, d'acord? Escolteu, ho deixarem aquí, Joan Ramon, Mercè i Ricard, gràcies, com sempre, que acabeu de passar una setmana fantàstica. I fixeu-vos, ara mateix, res, en dos minuts, el titular del que ve a continuació, fixeu-vos, perquè no tothom ho acabarà d'entendre, però ho explicarem molt bé. Fixeu-vos, Rotterdam fitxa Viladecans. Què carai deu voler dir, això? Us haureu d'esperar, perquè el que ve a continuació és molt i molt interessant. Gràcies, fins aviat!

0: La República Santboiana. Tornem de seguida.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos. Ràdio Sant Boi.
4: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900 100 036 o escriu a samboi@contralcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
5: Rutlles?
6: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
5: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
6: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
5: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
6: Tu rutlles?
7: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
8: L'entrevista de la República Santboiana.

0: Pràcticament 2:45 de 10 del matí. Us ho dèiem avui al començar el programa, que en el cas de l'entrevista de la ciència, i més aviat és ciència, però també ens ho agafem com una trobada que per nosaltres és molt interessant, perquè volem recuperar, com us volia dir, un titular que vam llegir a la premsa quan encara amb prou feines estrenàvem l'estiu, i que deia: Rotterdam fitxa Viladecans com a banc de proves pel seu gran projecte verd europeu. És clar, dit d'aquesta manera, un pensa: què vol dir tot això? És molt interessant, de ben segur, però necessitem que ens ho expliquin molt bé. I tenim el Lluís Miroura, que és activista bé comú, que ara ens ho explicarà, que ja està davant dels nostres micròfons. És emprenedor social, i que coneix i treballa tots aquests conceptes i projectes que ara us explicarem. Molt bon dia, Lluís Mi.
1: Molt bon dia, Amadeu.
0: Benvingut, doncs, a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi.
1: Encantat, moltíssimes gràcies.
0: Jo deia aquesta mena d'entrevistes que, sí, que tenen coses de ciència, però que també tenen, jo crec que, de sentit comú i de moltes més coses, ho podríem definir d'aquesta manera, cal que s'expliquin bé. A veure, tot això de Rotterdam fitxa Viladecans, com a titular és molt xulo.
1: Sí, sí.
0: No? A mi m'agradaria que ho expliquessis, i ara entrarem una mica i explicaré de bon vents i què vol dir tot això.
1: Aquí, Viladecans és una ciutat que està fent des de fa molts anys, no?, molt bona feina, i fa molts anys que vaig a l'Índic, i Indústria i Innovació, no?, que
0: sí, organitzen
1: allà, on es projecta com ha de ser la ciutat del futur, tot el tema d'indústria, d'innovació, etc. No? I doncs, bueno, ha fet una aposta molt, molt forta, doncs, per reverdir la ciutat, no?, que és al final salut per la ciutadania, no? I crec que és això el que ha fet que des d'Europa, no?, es vegi com un pilot interessant.
0: Saps? Molt bé. Ara en parlarem. Ara en parlarem, perquè la gent dirà: bueno, escolti, però per què el fitxen? Rotterdam, perquè fitxa Viladecans, i què vol dir tot això? Home, però jo crec que és de justícia també explicar una miqueta que en Lluís Mi doncs ha dedicat la seva carrera professional a acompanyar empreses i emprenedores i emprenedors que busquen anar més enllà del que és la rendibilitat econòmica, apostant sobretot per models que integren innovació, sostenibilitat, economia regenerativa. Que la teva visió, deixa'm dir-ho així, corregeix-me si creus que no, però jo crec que la teva visió d'emprenedoria té un propòsit, que és portar l'assessorament a empreses compromeses amb un canvi real, perquè sempre parlem de hem de canviar. Mira, fixa-t'hi que amb tot el que està passant amb les tempestes, diem, bueno, és que a partir d'ara resulta, ens diuen els experts, que ens haurem d'acostumar. Sí, però escolti, com es canvia? Com fas que una societat vulgui realment canviar perquè hi hagi consciència de que ja fem tard, no? Una mica aquest canvi real en la societat i en el medi ambient, no? Al final, tu tota la vida has procurat treballar en aquesta direcció.
1: Sí, sí, bueno, jo tinc un viatge, és que sóc fill d'antic alumne de jesuïtes de Sarrià, vaig ser antic alumne de jesuïtes de Sarrià, els meus fills ara ja són antics alumnes de jesuïtes de Sarrià, i d'allà sortim, no?, amb aquesta visió, no?, aquests valors de donar el millor de nosaltres mateixos, però per la societat i pels altres, no? I des de llavors, doncs he estat molt lligat tota la meva vida a temes socials, sobretot, i de fundacions i d'ajudar els altres, no? Però, esclar, ja de fa uns anys més, sentint, sobretot tots els científics, que ja fa molts anys que ho estan dient, no?, que anem molt malament i que això va per molt mal camí, i el que passa és que els interessos del poder econòmic, dels polítics, etc., doncs van per un altre camí, no? I llavors, doncs, bueno, i he passat a ser activista del bé comú.
0: Activista, vale? Actiu.
1: Exacte, no? I ajuntar-me amb xarxes, i que al final és el que fer és retroalimentar-nos entre nosaltres, fer aliances, etc., i intentar, doncs, tenir més impacte, sobretot difusió d'aquests temes, etc., perquè és el que cal que les la ciutadania tingui consciència que tots, vale, no hem de donar la culpa als polítics, als demés, sinó
0: ja
1: tot comença per nosaltres mateixos i després intentar influir al nostre entorn.
0: Saps? Molt bé. A veure, per anar entenent més tot això de, en aquest cas, Viladecans, que al final és un projecte en el qual Viladecans serà un exemple més, junt amb d'altres ciutats, crec que una d'elles és Tallinn, a Estònia, i que l'altra és Salònica, oi? A Grècia?
1: Sí.
0: Molt bé. El fet és que, i això ho has dit tu en alguns mitjans de comunicació, Catalunya pot ser un exemple global en l'ús de la tecnologia per al bé comú.
1: Correcte.
0: Això d'entrada. Sí. I moltes vegades, col·legues teus de la part de la ciència, a mi m'agrada molt quan diuen allò de... Perquè comencen una mica pessimistes i et diuen, és que aquest país no té recursos, aquest país no és ric, aquest país no té grans infraestructures com per generar calé. Aquest país té talent. Aquest país té tecnologia i ciència i té molt de talent. I amb això ja en tenim prou.
1: Sí, sí.
0: Amb això en tenim prou, però també ha d'haver-hi una consciència, no?
1: Clar, clar. Ha d'haver-hi una consciència i un passar a l'acció. Mm-hmm. Vale? És una mica per això, amb el tema de la tecnologia, exactament, és que Barcelona té un potencial brutal, vale? Capital del mobile, però és que tenim el Barcelona Supercomputing amb quàntica... que està venint, no? I és un moment, una oportunitat. Barcelona ha liderat moltes vegades, no? I ha estat un exemple pel món en moltes coses, però en aquests moments jo crec que tenim l'oportunitat de fer-ho, no? I amb això que deies amb la tecnologia, doncs mira, el president de Graus TIC, que és la,
0: sí,
1: l'associació de directius i professionals d'empreses tecnològiques, que és molt
0: correcte,
1: potent. Ara, dintre d'unes setmanes, tenim una altra diada, que són un dia i mig de trobada, on l'any passat van venir més de 1.000 directius, es van fer 36 taules amb 200 ponents supercracs de tots els àmbits, no? Parlant de la intel·ligència artificial, lògicament, uh-huh, no? I precisament la sobirania digital, l'hora de Catalunya, l'oportunitat, l'hora d'Europa, l'oportunitat de Catalunya, no? Davant dels xinesos o dels americans.
0: Clar.
1: Aquí podem fer alguna cosa molt millor, no?
0: Clar.
1: I aquest any, precisament, doncs, ostres, el president, que també és activista, i ja em va ficar, doncs, escolta'm, aquí tenim els CEOs de grans empreses tecnològiques, etc, que al final són molt bona gent, van una mica amb el seu pilot automàtic i el que tenen que fer per l'empresa, però... ostres, si tots junts ens hi posem, podem fer molt més, no? I aquesta trobada, aquesta diada, dintre d'unes setmanes, serà amb el lema per totes les taules, no, de tecnologia amb propòsit, no?
0: Tecnologia amb propòsit.
1: La responsabilitat digital, no? I amb els conceptes de sostenibilitat, impacte i persones per davant de tot.
0: Molt bé. Escolta, ara farem una mica de xafarders, que aquí ja ho som de mena, i et preguntarem per una trobada, una reunió, una posada en escena molt important que va haver-hi ahir a Barcelona.
1: Exacte.
0: On tu hi vas poder ser. Però abans, per acabar d'ajudar a entendre la gent això de Rotterdam, que fitxa Viladecans. Viladecans, al final, no només serà un exemple d'aquest projecte de ciutats sostenibles, etc, per un bé comú, etc. Podríem qualificar-ho també de banc de proves a nivell europeu, junt amb aquestes altres ciutats que hem explicat?
1: Sí, sí, totalment. És del que es tracta, no? Que una mica això serveixi d'exemple per moltes altres ciutats, no?
0: Uh-huh.
1: És relacionat amb el que deies. Ahir vam tenir aquesta trobada amb el...
0: Aquí volia entrar jo.
1: Aquí, amb el Javier Peña, no?
0: Molt bé.
1: I, bueno, igual que Viladecans, igual que Barcelona, arrel de la sèrie documental que recomano a tothom veure, que la tenim...
0: Una sèrie... Ja és un clàssic de televisió.
1: Exacte.
0: Espanyola que fa anys... Jo crec que des del 2018 que funciona...
1: Aquí la sèrie aquesta es va estrenar l'abril de l'any passat.
0: Val, però n'hi ha una que ell ja conduïa, que sí?
1: Ell ha estat fent molta divulgació, moltes coses d'aquestes, molts vídeos curtets, amb molt d'impacte, milers i milers... milions de visualitzacions, no?
0: Uh-huh.
1: I donant esperança, per això es diu Hope, no? La seva fundació,
0: sí,
1: ja
0: Hope,
1: que ha creat, i la sèrie es diu Hope, Estamos a Tiempo.
0: Estamos a Tiempo, com dient allò, encara podem fer alguna cosa.
1: És una docusèrie de 6 capítols espectacular, impressionants, i que el que donen és esperança per una banda, però crida l'acció per l'altra.
0: Clar, clar.
1: Vale? Dona més de 40 exemples de quatre continents d'accions que s'estan fent bé per revertir el canvi climàtic.
0: Ja t'entenc.
1: No? I precisament això que deies de Viladecans, doncs, perquè siguin un exemple i que altres llocs es pugui fer. No? I arrel d'aquesta sèrie han sortit més de 200 ciutats, vale? aquí a Espanya sobretot, però altres llocs del món que els hi ha arribat, on s'ha agrupat la gent, activistes, etc., per veure aquests videofòrums conjuntament i començar a fer accions, no? I fer grups, no?
0: I al final Barcelona... vas canviar també sinergies i informació,
1: clar,
0: sobretot.
1: Clar. I aquí a Barcelona, doncs, bueno, vam començar l'any passat i hem fet 10 videofòrums, 12 trobades amb la d'ahir, que no va ser un videofòrum, sinó una trobada només amb l'impulsor d'aquesta oleada per la regeneració, que es diu, no? I amb més de 400 activistes que ja tenim a la xarxa, ahir teníem un aforament de 200 que va quedar desbordat en un dia.
0: Desbordadíssim.
1: Vale? I encara amb el temps que va fer i tot això, no? Pels que encara neguen el canvi climàtic que hem patit aquests dies, no?
0: Déu-n'hi-do.
1: Doncs va ser espectacular.
0: Escolta, hi ha una sèrie de conceptes que m'agradaria que ens expliquessis, perquè ets la persona idònia, millor que tu no ho farà ningú. Tu parlaves, per exemple, de la intel·ligència artificial i el canvi climàtic com a prioritats. La intel·ligència artificial ben entesa i reconduïda perquè sigui una eina, no perquè ens porti més problemes, no? Evidentment.
1: Correcte.
0: Com l'apliquem en direcció a lluitar contra el canvi climàtic? Què ens pot explicar que no sapiguem la intel·ligència artificial, que al final és una base de dades universal de totes les dades que tenim?
1: Correcte. La intel·ligència artificial posada en mans d'experts, de científics, amb un Barcelona Supercomputing Center, etc., darrere, que està ja treballant en tots aquests temes, pot ajudar molt a revertir el canvi climàtic, a ajudar a posar models... I és el que ens cal, no? És per això que aquesta diada de Graus TIC que fem ara en unes setmanes anirà molt enfocada en això, vale? I per què tenim que utilitzar això? Doncs mira, davant de tots aquests experts, jo segueixo dient que sóc avui en dia i encara un objector de consciència. Acabat en dia. Jo em nego a utilitzar-la, la utilitzem amb el mòbil, etc. Ho tenim tot, no? Però directament jo no he entrat ni en un xat GPT encara ni a res perquè dic, ostres, fins que aquests experts, no, la gent de la tecnologia, no ens ajudi primer a plantegi a que això sigui sostenible, vale? Que no ens suïcidem, perquè el consum exponencial d'aquesta intel·ligència artificial per part de la ciutadania fa que sigui un consum energètic insostenible, un consum d'aigua insostenible, vale? Doncs, ostres, prenem primer vale? les mesures perquè això sigui... I llavors posem sobretot la tecnologia, que és el que dèiem, i el que debatrem aquestes properes setmanes és pujar amb el servei del bé comú de les persones, ajudar els reptes que tenim com a societat, no?
0: Escolta, en un futur les edicions del Kraustic jo suposo que aniran creixent i obriran portes a moltes direccions. Saps què passa? Que em fa pensar que moltes vegades grans interessos multinacionals i gent que precisament no han vetllat precisament pel bé comú que diem, miren de posar-hi les grapes en segons quins llocs. Tu ja ho saps. Cada any veiem grans esdeveniments i fins i tot doncs, llocs on et sorprèn de veure que dius que tal empresa ha posat calés perquè es faci això o fulanet de tal que normalment el discurs que té fa por i ara resulta que s'hi apunta també. Saps per Bombay, no?
1: Sí.
0: Al final, Kraustic d'alguna manera lluitarà per dir no seleccionar perquè com més serem millor, no? Que diu aquell, però sí per dir, escolti, això no és qualsevol cosa, aquí no, qualsevol no hi pot fotre les grapes. Perdona que ho expressi així.
1: No, sí. Tens tota la raó i amb això estem precisament incidint moltíssim, saps? Hem fet 2 trobades amb més de 200 directius d'aquestes grans empreses, no? En la que se'ls explicava això i tots encantats, vull dir, han estat, han volgut repetir, no? Han volgut que tornéssim a fer un inner tic, que li dèiem, no?
0: Era una
1: trobada una mica d'introspecció, però sobretot de team building també entre tots, en el que s'incidíem això, no? Jo soc multiplicador B del moviment B Corp, que és el moviment que busca que les empreses tinguin un triple impacte, no només econòmic, que l'ha de tenir, sinó social i ambiental, no? i els hi expliquem això, i se'ls, i se'ls hi ha explicat com, a més, amb un lideratge amb propòsit, un lideratge amb amor, etc. L'empresa, primer, és molt més rentable, és molt més productiva, que és el que els interessa a tots, no? Principalment com a CEOs o directius, no? Però després, que sobretot retenen el talent, vale? I atrauen talent. Ostres, jo vull anar a treballar en una empresa, un exemple de Bicorp, com Ferrer, una multinacional que és farmacèutica.
0: Imagina.
1: On la gent està orgullosa de treballar aquesta empresa per tot el que fa per la societat, pels temes socials, per temes ambientals, per la justícia social, no? I que ha posat el focus i que més del 50% dels seus beneficis van destinats a projectes de tot això. La gent és... voluntària en molts dels projectes o fundacions que han creat.
0: Sí, sí, doncs, i tant.
1: Vull dir, la gent vol treballar aquest tipus de
0: projecte.
1: Jo crec que la gent jove avui cada dia més vol això.
0: Jo t'ho deia, Luismi, perquè tu ja ho saps perfectament, que moltes cimeres i que a nivell internacional són molt potents, la gent es queda sorpresa de dir com pot ser que hi posi calés algú que està malmetent, que és una manera de, bueno, d'esborrar una mica la culpa, o ans al contrari, és una manera o és una estratègia per arribar a allò que dèiem, posar les grapes amb aquells que d'alguna manera t'ho posen difícil a tu com a negoci. Sí, sí. I per això et volia preguntar també, Luismi, si fa falta, aquí fa falta ser molt autocrític també amb les empreses, amb elles mateixes, i mirar de posar al damunt de la taula, en tota sinceritat, el problema és aquest i ho hem de solucionar així, així o així, no? Sí, sí. Important l'autocrítica?
1: Molt important l'autocrítica, molt important tenir un lideratge i un pensament no de curt plaç, sinó de llarg plaç, vale? Tinguis o no tinguis fills, quin planeta, no? I quin món volem deixar a les properes generacions, no? I llavors és no ser egoista, no? Vull dir, aquí tenim el món per viure tothom feliç i tranquil, vale? I desgraciadament seguim, i encara que millori, segueix que es podria fer molt més, no? Llavors, jo crec que sobretot aquests líders d'empreses, etc, tenen que pensar en això, no? Si tenen fills, sobretot, encara molt més, no? Però...
0: Oh, esclar.
1: I per això, una de les coses que jo estic fent des de fa uns anys també, ajuda molt al lideratge femení, sobretot amb tecnologia de dones.
0: Importantíssim.
1: Vale? Perquè crec, vale, que tenen una molt més gran empatia, molta més sensibilitat, molt més
0: totalment
1: visió de futur.
0: Totalment,
1: no?
0: D'acord. Ja saps aquell estudi que hi ha que diu que allà on governa una dona, fins i tot en països, no només en empreses, hi ha temes molt més sensitius i molt més de sentit comú que no pas de vegades quan està governat per homes, no? Per alguna cosa serà.
1: Es va demostrar durant la Covid que els països millor gestionats
0: van ser els
1: liderats per dones, no?
0: Sí, senyor. Què més? A propòsit, res, molt ràpidament, un dels problemes, quasi aquí s'hauria de crear un gabinet de crisi contra el plàstic. El gran problema dels plàstics, com ho podem combatre? Perquè és que ha arribat un moment que sembla impossible esborrar el plàstic.
1: Sí. Sí, realment és un problema que tenim, és un problema que després ens arriba, ja s'ha demostrat que tenim tots el cos, no, microplàstics, perquè al final des de la roba que rentem a la rentadora que acaba al mar amb microplàstics que surt d'allà, però totes les deixalles que hi ha per tot arreu, doncs bueno, és important primer el consumir quan menys possible, el buscar nou packaging amb el que... Ja s'estan fent coses cada vegada més, etc. Però després, jo crec que, com a tot, s'ha d'ajudar en polítiques, i s'ha d'ajudar en polítiques en què incentivin, vale, donin beneficis fiscals al que faci les coses bé, amb menys plàstic, al que tassi i pugui i posi, diguem, doncs un major preu, diguem, per combatre l'accés del plàstic, no? I... tenim un exemple aquí que ara ja està tot a Espanya, amb més de 100 botigues, però que és de Barcelona, al Veritas, un supermercat ecològic.
0: És veritat.
1: Que és un exemple també d'empresa Bicorp, no? I que dius, ostres, producte ecològic, tot molt més millor pensat per la salut, etcètera.
0: Consciència, al final.
1: No? Exacte. Amb el mínim packaging possible, mínim plàstic, packaging sostenible, reciclable, etcètera. I llavors dius, ostres, això... projectes com aquest tindrien que estar bonificats perquè tothom pugui comprar allà. Clar, No pot ser que et surti més car de tot allò que va en contra de la nostra salut, en contra del nostre planeta, que el cost realment és molt més gran, vale?
0: Està
1: encara
0: claríssim.
1: Que a la butxaca ens costa més. No?
0: Tot plegat, al final, aquestes convocatòries, aquestes reunions, aquestes grans trobades o petites o grans cimeres, que, al final, que venen de la European Urban Initiative, que tu hi formes part, fixa-t'hi que dèiem, parlem de Viladecans, un poble veí, parlàvem, no?, com a exemple, i que una mica al llarg de la conversa ja deixem de parlar de Viladecans, però és que això està molt bé, perquè vol dir que al final, des de la vessant més local, mirem en direcció al planeta, al món, no?
1: Exacte.
0: Però tornar a repetir doncs, que, bueno, doncs, que els veïns de Viladecans seran un referent i un exemple de tot plegat. Mira, no hi ha massa més temps, però jo crec que seria injust res. Encara que sigui, no vull ser massa agosarat i xafarder, però amb un aspecte personal teu que crec que és molt interessant i que ens ajuda a entendre per què un activista és un activista. Tu poc o molt has heretat la filosofia del teu pare, jo crec que molt, més que jo deia poc o molt, vull dir, l'has heretat. Qui promovia una cadena de favors, allò que es diu, aquelles cadenes que a vegades n'hem parlat aquí, i amb una missió molt, molt clara, potenciar el bé comú a través de la col·laboració. Però, a més, deixa'm que expliqui, o si tu vols puntualitzar alguna cosa, que tu, tot plegat, et ve una mica també, o comences, doncs, per la teva pròpia experiència, ajudant el teu germà a través de l'esport, que tot això va marcar un punt d'inflexió en la teva vida i que després de superar importants desafiaments personals i financers, vas descobrir la teva veritable vocació, que al final és connectar persones i projectes per construir doncs, un món més amable, no? Mm-hmm. Al final, tot es cou a casa, a la família, i d'aquí un altre cop en direcció a l'exterior.
1: Sí, sí. Jo he tingut la sort de tenir uns pares meravellosos. Soc el gran de 5 germans.
0: 5, molt bé.
1: I el meu pare va morir quan jo tenia 16 anys, només, vale, d'un càncer.
0: Déu-n'hi-do.
1: Vale, per això també he estat lligat sempre a moviments d'ajuda al tema de càncer, etc, i amb temes de salut, no?, amb projectes. I ell tenia només 46 anys, vale?
0: Imagina't.
1: I imagina't la xarxa ja que tenia de gent que l'estimava, que vam tenir que fer 3 funerals. Un a Vic, que és d'on, d'ell, on era, no? Multitudinaris. Un als jesuïtes de Sarrià i un altre al barri, a l'església de Sanot.
0: Impressionant.
1: I desbordats i que no cabia de la gent, no? I més de 50 persones, no?, que se'n van dirigir, etc, explicant, escolta'm, ho sinto moltíssim, però és que el teu pare era el meu millor amic, no? I és clar, nosaltres només podem tenir un millor amic.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, és veritat.
1: I que hi ha 50 persones...
0: Imagina't, impressionant.
1: Que t'ho hagin dit almenys, no? Dius, és un 51, no? Dius,
0: això és un orgull per la gent que se l'estima.
1: Això és tenir un èxit èxit a la vida. Això és el que a mi em va quedar i jo vull intentar seguir el seu exemple.
0: Home,
1: no?
0: I és una mica imagina't la força del senyor Roure, que a hores d'ara tot el que està passant per la via del Lluís Mi Roure.
1: Sí.
0: Imagina't quina força, no? I per tant, doncs, home, felicitar-te doncs, per tot plegat i per aquesta manera d'entendre la vida i per aquesta manera doncs, de voler treballar i en la direcció que ho fas, no? I escolta'm, properament, cada cop que passi alguna cosa, a nosaltres ens agradarà que ens ho puguis explicar, t'ho dic de veres, Lluís-Mi.
1: Moltíssimes gràcies, Amadeu. Jo crec que al final la meva filosofia és aquesta, que tots podem fer molt més del que fem, i tots dormim molt millor a la nit, no?, i estem agraïts pel dia viscut quan el vivim així intensament i ajudant el més que puguem, no?
0: Clar que sí.
1: I et despertes llavors amb gratitud també de tenim un dia més per intentar fer el bé comú.
0: Bueno, com ja ho saps tu, com deia una mica aquell pensament del moviment Escolta, no? Deixa el món una mica millor del que tu l'has trobat i amb això ja en tenim prou.
1: Exacte.
0: Una miqueta millor, una mica millor del que tu quan vas arribar estava, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs, Lluís-Mi Roure, moltes gràcies. quan passin coses, perquè passaran coses a Viladecans, però també a Catalunya, en tota aquesta direcció...
1: En molts més llocs, en molts més
0: segur,
1: llocs.
0: Segur. Trobarem exemples globals de l'ús també de la tecnologia, el bé comú, però també d'una manera de fer, d'una manera de... Al final és un comportament, no? És un comportament, és una acció, és un sentiment... Doncs esperem que puguis tornar i que ens ho expliquis, perquè ens provarà a totes i a tots.
1: I recomanem això a tots els oients, això que sí? Tenen a Televisió Espanyola i a Movistar, en gratuït, els 6 episodis de Hope Estamos a Tiempo.
0: Hope Estamos a Tiempo.
1: Que val molt la pena,
0: Penya,
1: per donar... Per tenir esperança i per tenir consciència i per fer una crida a l'acció.
0: Sí, perquè ell és el...
1: Javier Penya,
0: Javier Penya,
1: és el divulgador que...
0: Sí, sí, no, però vull dir, ho trobarem com a Javier Penya, eh?
1: Sí, sí.
0: Jo el recordo, aquest, sí, sí. I val molt i molt la pena, molt recomanable. Doncs això, que moltes gràcies, Luismi, que vagi molt bé, i gràcies per invertir el teu temps amb la República Santboiana.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Bon dia.

0: Ampules, 10 del matí. Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés i ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals pel 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. La resolució proposada pel president del Tribunal és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que facin possible l'accés a l'habitatge. Descarten fer-la coincidir amb la campanya electoral, però volen fer confluir les demandes laborals amb el clam pel dret a l'habitatge que s'ha escampat arreu amb el cas Mari Carmen i els decrets tombats. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla inundat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte a ahir. L'R1 només circula entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, no hi ha trens a l'R11 entre Barcelona i Massanet-Massanes i l'R2 Nord ha recuperat el servei fins a Granollers. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCA en un intent de construir un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al soci francès designar un conseller i ampliar l'operació màxim del 9,9% del capital. Reus engega la segona edició d'un programa de teràpia amb gossos per atendre fills de dones que han estat víctimes de violència masclista. L'any passat es van atendre una vintena de menors de primària i enguany es posa el focus en joves també de l'ESO. I el Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensaments se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Entre els participants hi ha Amazoni, Àngels Guanyalons, llegint contes de Víctor Català o una representació de l'Odissea.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El seleccionador espanyol de la Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. És un partit de la Lliga de les Nacions de Futbol que juga a 8:45. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:15 a la Europa Cup. A la Champions FIBA, Joventut Herzliya a 9:15. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: I el temps, domini dels núvols amb ruixats que aniran guanyant terreny a partir del migdia per ponent i sud del país cap a l'interior. De cara al vespre, generalitzaran per arribar a la costa a última hora. Localment no es descarta alguna tempesta intensa. Demà es mantindran els ruixats, sobretot a la meitat nord del país.
3: Trescat Info.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. L'espai de l'home curiós.

0: 8 minuts passen de les 10 del matí. És dimarts, i els dimarts, curiositats. I té noms i cognoms i malnoms, també, i pseudònims. I, sí, home. Ireneu Castillo, bon dia.
1: Bon dia, Madeus.
0: Sí, home, sí. L'home curiós.
1: Sí, sí. Malnoms i el que vulguis, perquè després, com la gent no se n'entera de quin és el meu nom, després em diuen com volen.
0: Sí, home,
1: si
0: no,
1: de tot.
0: Home,
1: de tot.
0: Però no crec que vagis pel carrer i et diguin senyor curiós. Una pregunta, ara sí, que ho veig.
1: No, fins ara no m'he trobat.
0: Senyor curiós.
1: Fins ara no m'he trobat.
0: Home, que seria una cosa, no? Ireneu Castillo.
1: Això diuen.
0: Que ja ho sabeu, és l'home curiós de la República, però també és l'autor del blog Memento Mori, aquest espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats en xifres astronòmiques. Per nosaltres ja són astronòmiques. 6 milions, més de 6 milions de visites.
1: Sí,
0: de
1: sí. Ja estem arribant a 600.
0: Seguidors.
1: Ja estem arribant a 600.
0: Imagina't.
1: A 600.000.
0: Impressionant. Impressionant. I també en direcció als 22 anys de recorregut.
1: El febrer de l'any que ve.
0: Sí, per això
1: si tot va bé, doncs allà en farem les...
0: Escolta'm, Déu-n'hi-do, Ireneu.

0: títol de curiositat d'aquelles que s'han d'explicar, com totes, però que s'han d'explicar amb molt de detall tal d'entendre-ho bé, perquè Codinca, 1896, postureig i fam.
1: Sí,
0: fam i postureig. Ho barregem i és un còctel tot, mortal.
1: Ja, mortal. O sigui, ja et dic, o sigui, mortal. Ara ho veurem. O sigui, de fet... A veure, el fet d'estar enmig de qualsevol aglomeració humana, doncs, ja sigui una manifestació, doncs, la sortida d'un partit de futbol o un dissabte, per principis exemple. De mes, sí, sí. En qualsevol centre comercial, doncs, si te'n vas aquí al campo, hi ha vegades que dius aquí regalen alguna cosa, si no, no s'entén.
0: Sí.
1: A veure, és per mi com a mínim una inquietant. O sigui, arribes allà, no sé, no m'hi trobo jo bé, no?
0: Ja, ja.
1: I la veritat és que no és per menys.
0: Has fet servir un mot? Inquietant.
1: Inquietant, sí, sí. No, és allò que dius...
0: Que m'agrada.
1: Por no. O sigui, por a aquestes coses no. O sigui, a veure, no arriba un moment. Hi haurà gent que sí. Que
0: incomoditat.
1: Pugui... Sí, és allò que dius... No t'hi trobes. Bueno, a veure... Però que és el que diem, o sigui, que no és per menys si pensem que el comportament humà en un moment d'emergència doncs deixa completament de banda el seu raonament i actua com si fos una estampida de nyus.
0: També és veritat, sí.
1: O sigui, en altres paraules, que és allò de que es diu en castellà, no? Tonto l'últim. O sigui, allò corre i mira, si t'enxampa, doncs això. Bueno, aquest comportament que de racional en té poc i molt d'animal...
0: I molt d'animal.
1: Fa que en qualsevol concentració, com hi hagi el més mínim signe de perill, doncs la gent literalment es mati per fugir d'allà. Tot i que no sàpiga quina és l'amenaça, ni si és real o no. O sigui, la gent corre, tu corre i ja està. Ja sí. Dic, com si fossin els nyus allà en estampida. Doncs això, i dius, bueno, no se suposa que són persones? Potser estem suposant massa. Bueno, hi ha exemples per avorrir, no? Ja siguin camps de futbol, manifestacions, on hi ha càrregues policials...
0: Sí.
1: En què la massa no dubta en portar-se pel davant a qualsevol que es trobi al terra pel seu davant. Tanmateix, hi va haver una estampida humana a Rússia que es va endur la palma perquè el desencadenat va ser un simple rumor i perquè les conseqüències van ser senzillament terrorífiques. Em refereixo justament a la tragèdia de Codinca. Que és aquesta que l'estaven dient.
0: Sí, no? Sí, que ja has posat al 1896.
1: Bé, comencem. A veure, la Rússia dels Tsars, a final del segle XIX, vista des de la distància del temps, doncs era una barreja entre l'edat mitjana més fosca i les postures més decadents del despotisme il·lustrat. Sí, mismamente. O sigui, crec, no sé si van parlar un cop de les barbes, que un impost sí. Que van posar les barbes i això,
0: és
1: però ja fan, no sé si són dos o tres temporades ja.
0: Sí.
1: Portem ja 12, ja no me'n recordo.
0: Però recordo que semblava una broma.
1: Sí, sí, semblava una broma, però no era una broma, no, un impost sobre les barbes. Però bueno, podeu imaginar com anava la cosa, no? Doncs bueno, on l'aristocràcia associada al tsar prenia tot el que era bo, o sigui, estem dient tot. I com no podia ser d'una altra manera, els comuns mortals ho passaven pitjor que qui se'n passa una paella de canto. O sigui, i no exagero, o sigui, perquè en aquell moment els russos passaven gana. O sigui, estem dient molta, molta gana.
0: Misèria en tots els sentits.
1: Misèria total. O sigui, misèria total. Però bueno, que és el que diem. O sigui, tu veus els tsars, sí, el tsar era molt, molt maco, molt, molt així, però el que era els russos de peu... la passaven malament.
0: Sí.
1: I les passaven molt magres. Bueno, sí, de fet, magres estaven ells.
0: Sí. Aquella època tan grisa
1: que
0: fixa-t'hi que ja es va quedar de color gris.
1: Tota
0: la geografia, diguéssim, soviètica.
1: Ja. Que després... Bueno, no era soviètica.
0: No, però que després esdevé soviètica i encara avui, quan parlem de segons quins d'això, ho veiem en blanc i negre.
1: No, és que és per veure en blanc i negre i ben fosc, ja t'he dit. O sigui, a veure, en aquest context social en què la llei de l'embut funcionava perfectament en benefici dels nobles, la pompa commemorativa de la coronació del tsar Nicolau II el 26 de maig de 1896, per als russos, ja que seguien el calendari julià, era el 14 de maig, o sigui, hi ha un decalatge d'uns quants dies, pel tipus de calendari, doncs hauria de ser tan ostentosa com el territori rus. És a dir, impressionant. O sigui, el Rússia és impressionant, doncs... Això
0: una
1: havia de ser...
0: Una extensió impressionant distàncies també entre ciutats...
1: Sí, bestial.
0: Brutals.
1: Però bueno, doncs les festivitats per la coronació havia de ser com a mínim igual que el territori rus, o sigui, una bestiesa.

0: I per això, doncs, es va decidir que el dissabte 30 de maig, el seu dia 18, hi hauria una gran celebració per a la població de Moscou als anomenats Camps de Kodinka, una parcel·la d'un quilòmetre quadrat situada al nord-oest de la ciutat, més o menys.
1: Molt bé.
0: Sí, com haureu estat tots els dies, ja sabeu, o sigui, allà al fons a l'esquerra. En aquest immens espai, doncs, els capitostos russos van decidir instal·lar teatres on es farien actuacions en directe, botigues de diversos tipus, 20 xiringuitos que distribuïen cervesa gratuïta i unes 150 parades des d'on repartia la gent un paquet amb diversos productes de marxandatge. Carai. Del que acabaria sent l'última coronació d'un tsar a Rússia.
1: Déu-n'hi-do.
0: Un paquet que consistia en un got metàl·lic esmaltat amb motius tsaristes, una lliura de pa, o sigui, estem dient uns 450 grams,
1: sí,
0: més o menys,
1: sí,
0: mitja lliure de salsitxa, o sigui, uns 200 grams, o sigui, bueno, tal que això.
1: Un petit entrepà.
0: Sí, sí. Un pa de gingebre d'uns 150 grams, bueno, uns 350 grams de dolços i diversos records del casament.
1: Carai.
0: O sigui, això era el pack que regalava,
1: sí,
0: a tothom.
1: Avui en dia el merchandising, fins i tot de les bodes reials, es paga. Ve el papa de Roma i sí, també sí, es paga, sí, el merchandising. Però ells ho van regalar.
0: No, ells ho regalaven. O sigui, ho regalaven a tots. Però perquè veieu com anava la cosa, que la meitat, més de la meitat, era tot menjar.
1: Si
0: passava més gana que un carola, sí, sí, sobre un mirall, doncs sí, imagina, sí, que...
1: No era allò que dius, una estampeta i
0: no,
1: més
0: però
1: pa
0: perquè veieu, a veure, que ara et farien, doncs, jo que sé, una estampeta i històries d'aquesta, sí, que et podien regalar, sí, alguna cosa.
1: Clar.
0: No, però llavors menjar. O sigui, quan t'estaven regalant això, ja t'ho imagines el que hi havia. Bé, no cal dir que en un país on la fam entre les classes populars era crònica, saber que es distribuiria menjar gratuïtament va desfermar la passió,
1: clar,
0: de no perdre l'esdeveniment.
1: Podies
0: fer un mos gratuït, doncs, escolta, correm-hi que hi falta gent.
1: És la manera de fer que tinguis èxit en aquell espectacle.
0: Exactament. Tot i que l'obertura del recinte estava programada per a les 10 del matí, doncs del dia 30, era tanta la bogeria per poder recollir els regals promesos que a les 0 hores, les 12 de la nit, vaja, del dia 30, ja estaven acumulant més de 200.000 persones.
1: Què dius?
0: O sigui, ja s'estaven acumulant més de 200.000 persones.
1: Per
0: una xifra que va quedar en una anècdota davant les 500.000 ànimes que ja s'amuntegaven a les 5 del matí davant les febles tanques de fusta que limitaven Kodinka. Sí, clar, estava limitat, però simplement quatre balles allà per dir, mira,
1: imagina't quin caos devia ser allò.
0: No, estic imaginant, sí. A les 5 del matí, mig milió de persones allà esperant. O sigui que... Els 1.800 cosacs encarregats de mantenir l'ordre van quedar completament desbordats, com és fàcil de preveure, i encara més quan va córrer el rumor que no hi hauria prou regals per a tothom. Clar, o sigui, a veure, si va ja la gent, hòstia, anem a veure això i resulta que no hi hauria per tothom...
1: Totalment.
0: La multitud es va tornar boja.
1: O sigui,
0: en el moment que va córrer aquesta idea. Tenint en compte el renou que hi havia entre la gent per poder entrar tan aviat com fos possible, l'organització va decidir obrir les portes a les 6 del matí. O sigui, en comptes de les 10 que havia d'obrir, doncs va,
1: carai,
0: en vistes de l'èxit, diguem-ho així, doncs
1: va obre portes i que comenci la festa.
0: Sí. Cosa que va provocar una estampida brutal per arribar als bars on es repartia el menjar.
1: Què dius, ara?
0: Clar, no fos cas que s'acabés.
1: Ja t'entenc.
0: No fos cas que s'acabés. Bueno. Doncs, tanmateix, van trobar una trampa afegida a tot això. O sigui, el solar mateix. O sigui, el solar mateix va ser una trampa. Ara
1: ho
0: veureu per què.
1: A veure.
0: Kodinka, a part d'una parcel·la molt gran a la perifèria, doncs era un camp d'entrenament per a l'exèrcit rus. Així que estava ple de trinxeres, pous d'una certa profunditat, coberts de taulons,
1: sí,
0: i fins i tot tenia un barranc d'un torrent proper.
1: Bon.
0: O sigui, ja us veu fent, eh?
1: Sí,
0: fent.
1: Sí.
0: En circumstàncies normals no hauria passat res, però en un moment d'estampida massiva i multitud desbocada es va convertir en una autèntica ratera. Clar? O sigui, tot allò...
1: Ple de trampes.
0: Ple de trampes per totes bandes.
1: Sí.
0: Clar, perquè a veure, una persona l'aguantarà, però 50 persones i a tota castanya per allà pel mig, pues, tot el que havia ja preparat, doncs, no va aguantar res. Els milers de persones en plena cursa es trobaren amb les trinxeres, caient per centenars, cosa que va causar la mort per aplastament de qualsevol que no fos prou ràpid per sortir-ne, i evitar el que s'acostava. Clar, perquè sí, tu havia d'aixecar perquè per darrere venien milers de persones més, o sigui que havia d'aixecar.
1: Una trampa mortal.
0: Total. Les planxes que segellaven poc i malament els pous van cedir sota el pes de la immensa multitud que s'amuntegava al voltant dels petits quioscos que repartien els regals reials, cosa que va fer que la gent, desesperada per aconseguir el menjar, caigués en massa, morint dins seu, o sigui, dins dels pous. Ja no tant per la caiguda, perquè sí, tenia un forat, però no era tant això,
1: sí,
0: sinó com per l'impacte continu dels cossos que hi queien a sobre. O sigui, tenia el pou, clar, la gent allà corrent, pots imaginar també que serien, si eren les 6 del matí o cosa així, tampoc no hi havia, no hi hauria molt de sol, no hi havia molt de llum, amb la qual allà entre l'ombra i tot això, tot corrent la gent que hi ha de cap als pous, i el pobre del que estava baix, doncs clar, havia de rebre doncs, que hi hagués allà les persones a sobre.
1: Evidentment, rebia per partida doble.
0: Exactament. Codinca, doncs, va quedar ple de cossos aixafats i pràcticament irreconeixibles.
1: Uf.
0: O sigui, ja us aneu fent,
1: Allò semblava el camp de batalla, sí, sí. Millor dir que mai.
0: No, total. Segons xifres oficials, hi va haver 1.389 víctimes mortals, oficials, i més de 1.300 ferits, tot i que de forma extraoficial es deia que hi havia hagut entre 4.000 i 5.000 morts i altres tants ferits. Sí, per això el que dèiem
1: una massacre,
0: una autèntica massacre, o sigui, fas unes festes i passa això, no?
1: Sí.
0: Les autoritats, encapçalades per l'oncle de Nicolau II, el gran duc Sergei Aleksandrovich, que era governador general de Moscou, en assabentar-se de la tragèdia van decidir guardar silenci. Ojo, o sigui, que és pitjor, o sigui, guardar silenci sobre el que havia passat.
1: Això també és un clàssic, eh?
0: Sí.
1: Aquestes coses...
0: I a corre-cuita, recollir tots els cossos tan aviat com fos possible. Mm-hmm. Els bombers van treure 40 cossos d'un dels pous. 40, eh?
1: 40.
0: 40, eh, Herman?
1: Mare meva.
0: I ja no fos això. I desfer-se'n d'ells el mateix dia. O sigui, clar, no, ja només treure tots els cossos, tots això, i treure-ho del mig, fora, que no es vegi.
1: Sí, sí.
0: D'aquesta manera, centenars de cossos van ser enviats als seus punts de destinació i la resta van ser enterrats en un cementiri prop del lloc de la tragèdia, on es van instal·lar 1.800 tombes i diverses fosses comunes. Qualsevol rastre de la catàstrofe havia de ser esborrat i es va fer, o sigui, es va esborrar.
1: Clar, sí, tu imagina... Jo estic pensant aquí amb les famílies que devien dir, bé, on està el meu parent o on està aquest familiar?
0: No, evidentment. Tu imagina tot el rebombori i a sobre la barra de voler-ho diguem que tapar, que no es vegi, que no es vegi...
1: Tractar les persones com animals,
0: bàsicament.
1: Bueno, i dir que animals per anomenar-ho d'alguna manera.
0: Al mateix temps, Nicolau II va continuar amb la tapeïda agenda de les seves celebracions al Kremlin, ignorant el drama que havia passat. Clar, ell anava a la seva bola, el portaven cap aquí, el portaven cap allà, i ell no s'avançava.
1: Probablement ni li devien explicar.
0: No, ni explicar. I no va ser fins a les 10 del matí, o sigui, 4 hores després, que va ser informat del tumult i les seves conseqüències. El que dèiem, 4 hores després. O sigui, de que s'havien matat allà 5.000 persones.
1: Sí, sí.
0: O sigui, entristit, va anar a Kodinka a les 12, dues hores després, amb la seva esposa, Alexandra Feodorovna. Però, a part dels gairebé 500.000 de persones que s'amuntegaven esperant els seus regals per poder veure el nou tsar... Sí, per poder veure el nou tsar saludant la plebe des del pavelló preparat per ell, doncs molts dels quals, o sigui, molta gent d'aquella, clar, si estem parlant que era de 500.000 de persones, no, ni tan sols s'havien assabentat del que havia passat, o sigui, doncs el nou tsar, doncs pràcticament no va veure res. O sigui, clar, ja ho havien netejat, la gent allà, la meitat no s'havien assabentat perquè l'altra meitat havia caigut al forat i tal, bueno, doncs per ell va ser una cosa com normal. Sabia que havia passat, però no es veia. O sigui, s'ho van amagar de tal forma. Però bueno.
1: Dramàticament, jo diria, dramàticament efectius.
0: Sí, massa.
1: Massa per efectiu, això et dic dramàticament efectius. Sí,
0: I a sobre, recargoladament efectius.
1: Recargoladament efectius, també.
0: L'acord va decidir continuar amb l'agenda planificada pel monarca per no enfosquir encara més el tan feliç dia. I després de dinar amb la reina mare a les 8 del matí, doncs es va dirigir a l'ambaixada francesa, on es va organitzar un ball de gala amb tota la flor innata de l'aristocràcia i representants diplomàtics internacionals. O sigui, com si no hagués passat absolutament res.
1: Ostres.
0: Genial. Nicolau II va considerar suspendre els esdeveniments a causa de la tragèdia, però tant la seva camarilla com l'ambaixada francesa el van pressionar perquè no el suspengués a causa del cost d'organitzar-lo i per evitar un conflicte diplomàtic. Mm-hmm. Què dius? No, però això perquè veieu quin era el pes específic del nou tsar. O sigui, el feien venir com si fos un ninot amunt i avall, tu cap aquí, cap allà,
1: utilitzaven símbol que era important per ells, però al final utilitzat.
0: Sí, sí, total, utilitzat del tot. Les víctimes no els importava gens. I els 1.000 rubles per família pels ferits, que es van reduir, ojo, a pagar 90.000 rubles als afectats, o sigui, van pagar a 90 persones. Uh-huh. De 5.000 persones que van...
1: 90 van rebre aquesta sí, mena d'indemnització.
0: Doncs ja n'han prou compensació. O sigui, a veure, això. Per a què més, no? No? El nou tsar doncs, va cedir i va continuar amb la festa. Aquí no s'ha vist res. Sí, no passa res.
1: Bueno, ja posats, doncs, home, si ho hem començat, acabem.
0: No, clar, ja que ho fem la crossa. No? Sí. Bueno, ja està. Quan el públic rus va assabentar-se del que havia passat, doncs es va indignar, normalment, i immediatament va demanar els caps dels responsables d'aquella catàstrofe, cosa que va suposar l'acomiadament immediat per incompetència, supina, del comte Vorontsov Dashkov, o sigui, Déu-n'hi-do, i del seu oncle, o sigui, de l'oncle del tsar, el Sergei Alexandrovich, com a organitzadors dels esdeveniments. O sigui, per inútils, total.
1: Sí, per dir-ho finament, sí, perquè al final...
0: Un per inútil i l'altre per mala folla, que deia mon pare.
1: No, i per... No sé.
0: Sí, per malparit, diguem-ho clar, o sigui, per malparit. L'inconvenient era que formaven part de la família real, clar, tot es quedava a casa quan havia de fer alguna cosa, i davant el perill de ser castigats, diversos membres de la família, amb càrrecs al govern, doncs es van enfrontar a Nicolau II i van amenaçar de dimitir tots si eren destituïts. O sigui, perquè veiem on anava la cosa, no? Com era d'esperar, els únics que van pagar per la mort de Kodinka doncs van ser alguns càrrecs intermedis que van ser els caps de tot del desastre. Bueno. Ah, o sigui, el que menys...
1: Això també és un clàssic. Això també és un clàssic al món polític. I...
0: Sí, total. O sigui, van enganxar el ximple de torn i el van enganxar. Ah, va ser el que va pagar tots els plats trencats, no? Però els que realment devien, doncs, en aquests res, no? Bé. La tragèdia de Kodinka va commocionar el poble rus i els va obrir brutalment els ulls en la necessitat d'enderrocar doncs, aquell règim que es vantava d'avançat i modern, però que mantenia la seva població en condicions miserables. Més d'un va considerar aquell incident com un mal presagi per al regnat de Nicolau II. Un mal presagi que es va confirmar el 1917 amb la Revolució Russa i el 1918 amb l'assassinat de tota la família.
1: De tota la família, no se'n va salvar ni un.
0: No, ni un. Mira, això també van ser... No, massa efectius van ser.
1: Jo et dic que de vegades la rancúnia no és justificable mai.
0: No.
1: Però de vegades la rancúnia té origen. De vegades no, en té sempre d'origen amb alguna cosa. I de ben segur que... No ho sé, però que més d'un dels assassins del final... del que va passar, compta que no tinguessin...
0: Alguna cosa a veure amb tot això.
1: No tinguessin memòria, no?
0: Sí, no, home, evidentment. O sigui, en total estem dient que som 21 anys abans.
1: Sí, per això et dic que de vegades la memòria queda, es transmet amb generacions.
0: Tu te'n recordes quan t'ha passat alguna cosa així molt forta, que t'ha passat fa 20 anys, tu te'n recordes perfectament. No hi ha problema. I més, si és una història d'aquestes, que ja veieu que aquí no hi ha per on enganxar-lo
1: per tot això. Per suposat.
0: Hola. No hi ha res.
1: És que ara algú dirà, i per què diu hola?
0: Perquè no estem sols aquí.
1: Perquè ha entrat una companya que ara presentarem, la Marina Mayer, ha entrat...
0: No estem sols.
1: No sé, diu hola!
0: Escolta, a sobre sí. Què hores...
1: No, és maco perquè tot és molt proper aquí.
0: No.
1: I entra algú a l'estudi i ell, educat com és, l'Ireneu, doncs què fa? Doncs diu, hola!
0: Bueno, mira,
1: Marina, pots saludar,
0: Sí, adéu.
1: Bon dia, bon dia.
0: Total, estem parlant per aquí de massacres i estem això i de mals polítics i mal això, sí, o sigui que mira, una mica de...
1: Ha fet gràcia, perquè... He vist que giraves i deies hola.
0: Sí, és que n'he pensat.
1: Benvinguda.
0: Perquè veieu que quan vinc cap aquí és com si estigués a casa.
1: Bueno, és que estàs a casa.
0: No, però què vull dir, en el sentit aquest, no? Doncs res, doncs perquè veieu que és un exemple més de que les masses, en qualsevol sentit, són sempre temibles. Sempre. I més quan passa una cosa d'aquestes, doncs en el cas aquest, això va desfermar tot el que va vindre després. O sigui, clar...
1: Això et dic que una cosa de vegades està relacionada amb l'altra. Escolta'm, déu-n'hi-do quina dramàtica i jo diria caòtica... sí, també història ens has explicat un episodi poc conegut.
0: Poc conegut, o sigui, la gent no. O sigui, tu escoltes moltes històries d'aquestes del Tsar i tot això, però aquesta no és més conegudes. I és possiblement una de les espoletes de que saltés tot el Tsar i tota
1: la una més. La de Kodinka, el 1896, molt ben explicat i quasi interpretat per l'Ignasi. Ja m'entens, no? Perquè quan fas aquestes expressions ja m'enfatim.
0: Una mica, escolta, la
1: setmana vinent més canviarem bastant de temàtica.
0: De temàtica.
1: Si vols donar una pista a la dons, però vaja, també serà molt interessant. I
0: tu saps allò que quan passes al costat d'algú i et saluda, adéu, i aquest qui és?
1: Sí.
0: Pues passa per alguna cosa.
1: No donguis més pistes, però sí que afegiré una cosa. Parlarem d'una disfunció, una malaltia, digue-li com vulguis, que la pateix un actor de Hollywood molt conegut.
0: Sí, senyor.
1: No direm res més.
0: No, sí.
1: Però compte.
0: És molt conegut.
1: Extraordinàriament complex.
0: Sí, i alguna vegada...
1: I també dramàtic.
0: Sí. Alguna vegada ell mateix ha dit...
1: No donguis pistes, creu-me, no donguis pistes.
0: Jo no dic el nom,
1: que després se sap tot.
0: Però sí, gent de Hollywood.
1: Sí, i tant. Molt bé, Ireneu, res, fins la setmana vinent. Per cert, doncs un bon pont del Pilar, no?, perquè al final...
0: Ara
1: dilluns serà festa, no?
0: Estem fent coses, o sigui que...
1: Molt bé.
0: No parem.
1: A continuar, que no és poca cosa. Gràcies, i mira, ens has avançat la feina, perquè ja he saludat la col·laboradora que ve a continuació.
0: Jo ja he fet la introducció.
1: Doncs va, anem cap al No t'ho creuràs. Avui... Evidentment amb la Marina Bayer.

0: Això és la República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Dos quarts i cinc minuts. Estem rient per aquí perquè, de la mateixa manera que l'Ireneu doncs, ja ha donat la benvinguda a la Marina Maillart, li ha dit hola, ara pot dir adeu tranquil·lament. Vull dir, sí, home.
1: Sí, sí, adeu. Ja que hem saludat d'entrada, sortim també. O sigui, uai.
0: Que tampoc... És d'educats almenys a saludar. Ireneu, que vagi molt bé.
1: Vinga, fins la setmana que ve.
0: Ens ha estalviat feina, dèiem, i ha donat per saludada. Jo ho torno a fer. Molt bon dia, Marina.
2: Molt bon dia.
0: Què tal estàs?
2: Doncs molt bé, aquí tornem.
0: Sí.
2: Feia temps, eh?
0: Ah, no, és que en el teu cas, home, tu estrenes a la temporada 12. Perquè, és clar, fins ara, clar, ara m'adonc, tu no havies vingut, ha vingut la Diana i dues vegades ja l'Andrea.
2: Molt bé.
0: Per tant, benvinguda a la que fa 12 de la República Santboiana.
2: Moltes gràcies.
0: A la que fa 12, eh?
2: Sí,
0: compte.
2: Sí, Déu-n'hi-do, eh? Molt
0: bé, molt bé. Mira, veus? No me'n recordava ahir, escolta.
2: Sí.
0: Mira,
2: home, avui
0: s'estrena.
2: Avui
0: s'estrena.
2: Sí,
0: molt
2: sí.
0: Bé.
2: Bueno,
0: tot,
2: què tal
0: tot
2: per
0: bé,
2: aquí?
0: No?
2: Com
0: bueno,
2: està per aquí?
0: Home, ja ho veus, tempestes i coses que són difícils de gestionar, però vaja,
2: sí,
0: molta cosa per explicar i què puc dir-te?
2: Què puc dir-te? Bueno, avui amb el programa de No t'ho creuràs estava pensant,
0: sí,
2: i avui de què parlarem, no? Sempre li dono moltes voltes a tot això. I volia iniciar amb alguna perquè m'he recordat de tu aquest estiu.
0: Ah, carai.
2: Sí, perquè una de les reflexions...
0: Molt amable.
2: Home, sí,
0: que
2: en
0: que
2: positiu,
0: diguin que se n'han recordat de tu.
2: En positiu, perquè una de les coses que fem la Madeu aquí és parlar, no?, xerrar una miqueta de... I com faràs a l'estiu? I què faràs?
0: Sí,
2: no? I una de les coses que ens vam ficar és una miqueta de desconnexió.
0: Anem a desconnectar una mica.
2: Sí, una miqueta de
0: desconnectar digitalment parlant.
2: Sí,
0: no?
2: I ho vaig fer.
0: Val.
2: I em vaig recordar de tu perquè no t'ho creuràs... Millor dit. No t'ho creuràs perquè vaig anar de vacances a Vinaròs, a part vaig anar també a Montenegro, per ser molt recomanable.
0: Molt bé.
2: I en 10 dies vaig aconseguir, no és una fita, no és un objectiu, però mira, estava fent i em vaig llegir 4 llibres.
0: 4 llibres? En quants dies?
2: 10.
0: 10 dies,
2: i
0: 4
2: bastant llibres. Bastant gruixudets.
0: Estàs dient cada 4 dies un llibre, escolta...
2: Sí. Mira, vaig desconnectar completament del mòbil.
0: Cada 2 dies i mig.
2: Sí. Sí, i unes mitja de 200 i pico pàgines.
0: Maco.
2: No és tan important a l'objectiu de dir, ostres, he fet 4 llibres, sinó en el moment en què deixes el mòbil, que la mitja potser són 4 hores...
0: Passen coses.
2: Sí,
0: i coses bones.
2: I a més,
0: bones.
2: Si agafes llibres que t'agraden i t'enganxen, això és una meravella.
0: Doncs ho celebrem.
2: Sí, ho celebrem.
0: Ets un referent per nosaltres com a lectora.
2: Sí?
0: No, dic seriosament,
2: gràcies,
0: és veritat.
2: Moltes gràcies.
0: Home, no, ja em diràs tu, en 10 dies, 4 llibres... Bueno, per això ni una bibliotecària, què vols que et digui? Impressionant.
2: Sí, sí. No, va estar molt interessant i la veritat és que, bueno, ho volia compartir. Quan vaig fer aquesta reflexió vaig dir, ostres, això ho vull comentar el primer dia que
0: doncs
2: vingui a la ràdio.
0: Molt xulo. Si et va provar, nosaltres som els primers que ho celebrem.
2: Sí, mira, per cert, recomano L'assistenta, que és una...
0: L'assistenta,
2: sí,
0: molt bé.
2: Sí, són 3 llibres.
0: Sí, ja...
2: Sobretot el primer.
0: Ja sé de
2: els
0: què...
2: altres
0: vale,
2: estan
0: vale.
2: bé. Però
0: bé.
2: El primer el recomano moltíssim, que em vaig sorprendre que va ser un regal que em van fer pel meu cumpleanys, i aquest em va agradar molt.
0: Carai.
2: I un altre que em vaig llegir en català, que em va encantar, és Ser el que estàs pensant.
0: Oh.
2: Aquest és boníssim.
0: Ui, sí.
2: Boníssim. Dos llibres per recomanar.
0: També el conec. Bueno, el conec. També en tinc referències.
2: Sí.
0: Molt
2: doncs
0: bé.
2: Són molt dos d'aquests llibres que em vaig llegir a l'estiu i el recomano perquè, mira, si voleu sortir una miqueta de, pues, no sé, de la tecnologia o voleu llegir un bon llibre o, bueno, pues mira, aquí teniu dos llibres que us deixo aquí.
0: Molt bé.
2: Bueno,
0: escolta'm,
2: això
0: és el que anava a dir-te, que resulta que aquest proper diumenge, oi, dia 10,
2: sí.
0: Dia Mundial de la Salut Mental,
2: I
0: nosaltres, que sempre ens agrada doncs, de poder explicar coses en referència a les efemèrides importants. Aquesta és una efemèride important. Doncs tu avui dediques el programa, a l'espai del No t'ho creuràs, una mica a tot el que fa referència a la salut mental.
2: Sí, correcte. Avui, bueno, volia fer una reflexió amb els nostres oients, també a nivell personal, no? De què està passant ara mateix a la societat?
0: Què està passant?
2: Què està passant, senyors i senyores? Què estem fent en aquesta societat que cada vegada més veient les persones més estressades, més angoixades, amb la sensació que no hi arriben a tot, que volen fer
0: l'ansietat.
2: Tot? L'ansietat. De fet, es diu, i sembla com una xifra, no? Però es diu que en el 2030 és aquí al costat, o sigui, no hi arriba ni a 4 anys. La ONU diu que la primera infermetat a nivell mundial serà el tema de l'ansietat, de tot el tema de la salut mental. Llavors, hem de mirar que ara mateix hi ha 10 milions de persones en el món. És a dir, si per exemple agafem... Si per exemple podem dir, no, que equival a aproximadament... Mira, fiquem un exemple, a Sant Boi, no? És com si estiguéssim la gent de Sant Boi i ens reunim 80 persones, que és ben fàcil aquí agafar, a 80 veïns.
0: Relativament fàcil, va.
2: Sí, a 80 veïns, doncs dels 80 veïns que estiguem allà pues, fent una xerradeta, un vinet, allà 10 dels nostres veïns tindran un problema de salut mental molt relacionat amb el tema de l'ansietat. Llavors, imagina't, i molts d'ells no ho diran, només un 2%.
0: És que és amb el que volia posar l'accent, que al final són gent que si ens despistem passaran desapercebuts, que sí. No ho sabrem.
2: No, és que la majoria moltes vegades no ho sabem.
0: Que és com si els esborréssim.
2: Sí.
0: Entenem?
2: Sí, totalment. Llavors, la meva reflexió, la meva pregunta és, això... va augmentant. Llavors, què estem fent com a societat? I també volia compartir amb tu, no? Què estem fent? I també no tot és què està passant, sinó què podem fer com a societat perquè això pues millori en quant a que la gent estigui bé amb la seva situació, amb poder viure una vida una mica doncs, baixada de revolucions, sobretot, no? Uh-huh. Perquè em dona la sensació que jo, mira, que jo treballo en moltes empreses i que també parlo molt, a mi m'agrada molt parlar amb la gent i els hi pregunto, i com estàs? Però d'una manera molt genuïna, no? Realment, com et trobes? Al principi diuen, muy bien, estoy estupenda, però com et trobes? Bueno, mira, Marina, i ja anem a sentar-nos.
0: Clar, sí, allò que si entro en detalls, no? Si entro en detalls...
2: Vamos a sentar-nos, no? I és a dir, i molta gent, i també moltíssima gent jove, perquè jo crec que això ha anat com, de 10-15 anys cap enrere, això crec que no, sento que no passava, no? És la sensació de que em deien, Marina, és que em trobo en una situació on tinc tantes activitats... a l'exterior, tantes coses a fer, amics, que sí, celebració del nen de l'escola, del cumpleaños, 1, 2, 3, 4, que sí, ara hem quedat amb no sé què, que sí. Llavors, hi ha tantes activitats socials que el que realment trobo a faltar és estar un dia a casa sense fer res.
0: Desconnectar i apartar-se absolutament de tot. Perquè és, al final, amb tu que hem parlat de vegades de meditació, al final és una manera de meditar.
2: Totalment.
0: És això.
2: Totalment. És el problema que hi ha afegit, bueno, hi ha diversos, no?, respecte a aquest tema. Un és que la majoria de persones que s'agafen aquell dia i dir vaig a desconnectar, 100% no pots desconnectar. És la realitat. Llavors, acceptem això, que no podem desconnectar al 100%, sí o no? Això seria una pregunta. La següent pregunta és, quan estem al sofà, per exemple, sense fer res, jo convido moltes vegades a no fer res. És a dir, res és sentar-te al sofà sense fer res. Ni mòbil, ni llibre, ni televisió, res. Està allà, sentadet, a veure què passa. Bueno,
0: sí,
2: que a vegades...
0: esperar a veure què va passant, que no pas entrar en acció. No, tu no has d'entrar en acció.
2: No has d'entrar res.
0: A veure què passa. Ves tu mirant.
2: Bueno, això us ho fico com a, si voleu, alguna fita.
0: Com a deures.
2: 10 minuts. I fiqueu l'alarma, 10 minuts. A veure què passa. A veure què passa. Bueno, si no fas això, i encara que no facis això, estàs al teu sofà, dic al sofà com pot ser qualsevol espai de la casa, allà, tranquil·leta, sense fer res, agafes el teu mòbil, xip, pum, se te dispara allà, o una alarma que tens allà de dir, has de fer la rentadora, has de trucar tal, has de fer netejar la casa... Llavors t'aixeques perquè tens la sensació, i això està com
0: estàs malmetent el temps.
2: Correcte. Llavors és, estàs tenint temps per tu, d'una altra manera. Llavors això és molt important, jo sempre moltes vegades dic... hem de fer un exercici per desaprendre això que ens han ensenyat i això que aquesta creença que tenim, no? De que quantes més coses faig, doncs més funcional, més productiu, bueno, doncs em sentiré millor, però és que no hi arriba mai això. Llavors, com a societat, hi ha una altra situació dintre del que et comentava abans, és que, clar, si tu no vas a aquests events socials, nosaltres és el que parlàvem això abans d'acabar la temporada, que parlava de la seguretat, la seguretat psicològica, no? Una persona que no sent dintre d'una tribu, dintre d'un espai, és el pitjor que pots fer. La soledat és et menja la vida.
0: Total.
2: Et menja la vida. I, clar, si jo no vaig a aquests events on se suposa que és tribu 1, 2, 3, llavors arriba un moment en què jo no comptaran amb mi.
0: Clar.
2: I arriba la soledat.
0: Allò que dèiem, et tornaràs invisible.
2: Correcte.
0: Primer, per culpa teva o a partir de tu i després dels altres.
2: Correcte. Llavors, què fem amb tot això?
0: Culpa també de la societat.
2: Sí, llavors, com a societat, amb els nostres oients que ara mateix ens estan escoltant, no creieu que hem de baixar revolucions? No creieu que si hi ha persones que potser dintre d'aquesta tribu no venen, a lo millor es preguntar, ostres, i per què no ve? No, mira, és que tinc tantes coses, no? Sé aquesta empatia, no? Aquesta, escolta, quan vinguis aquí estem. Perquè moltes vegades la gent està present, però realment no està.
0: Clar.
2: Llavors, com a societat, això és un punt, podríem parlar de moltes coses, però si ja comencem a fer petites fites dintre del nostre petit entorn per comprendre aquestes situacions i per fer-nos també la vida una miqueta més fàcil, doncs a poc anirem millorant, no?, aquesta sensació que tenim col·lectiva dintre dels molts aspectes.
0: Està claríssim, sempre estem condicionats per coses i sempre és difícil, les circumstàncies manen de vegades, però hem de fer un esforç, en molts sentits.
2: Totalment, totalment. I estic parlant d'un... Clar, tenim només una estoneta, tenim només mitja horeta per parlar, però sí que és veritat que potser aquesta és una acció, no? I aquesta és una reflexió que podem fer de dir estic molt revolucionat, perquè jo me'n recordo de petita, no sé si et passava a tu, jo me'n recordo de petita que, ostres, tenia moltíssima creativitat.
0: Total.
2: Amb un pal o amb una miqueta de fang fèiem aventures.
0: Sí.
2: Fèiem de tot.
0: Sí.
2: I per
0: qualsevol objecte es podia tornar un personatge, quasi bé el teu millor amic.
2: Sí.
0: Em recordo una mica la pel·lícula del Nàufrag, que al final la pilota acaba sent el millor amic d'aquell pobre, no? El Tom Hanks, en aquest cas.
2: Totalment, totalment, totalment. I aquesta part, no?, de l'avorrimiento, no?, l'avorrimiento que teníamos ahí, que era como, me estoy aburriendo.
0: Combatre l'avorriment mitjançant la creativitat, la fantasia, la imaginació.
2: Ara aquesta part no la tenim, perquè aquí tenim ChatGPT i Gemini, que t'ho fa en 3 segons i mig, i si no t'ho fa en 3 segons i mig, arriba un moment en què inclús et pots enfadar, no? Perquè llavors, la meva pregunta és, això ens està ajudant en certa manera?
0: Doncs
2: en certa
0: probablement
2: manera,
0: ens està perjudicant, no?
2: En perquè... certa manera sí, però en certa manera és que també ho vols saber tot, vols arribar a tot, has d'aprendre de tot, sents que arribes per a tot.
0: Clar.
2: Llavors arriba un moment... De fet, fixa't, això és interessant, que, bueno, un tema també, no?, que preocupa, i això està molt vinculat a la salut mental, tot el tema de la IA, no?, que ara ens està pues, afectant a les feines, i ja veurem tu, a veure dintre de 10 anys, a veure què expliquem aquí.
0: Sí.
2: Ara s'ha creat com un pacte, és rollo com el pacto de no tocar el Amazonas, esto no se toca, esto es naturaleza pura y esto
0: bueno,
2: no se toca.
0: Bueno, ja t'ho diré.
2: Doncs això ho han fet exactament igual amb feines. Hi ha feines que la IA
0: no
2: podrà
0: tocar.
2: Bueno, és heavy, eh?
0: Està per veure, tot plegat està per veure, però és molt heavy. Deixa'm aprofitar la
2: benentesa,
0: perquè crec que val molt la pena.
2: Vinga.
0: Dedica demà, precisament, en l'espai de la ciència, vindrà un dels amics dels col·laboradors d'aquest programa, en aquest cas el filòsof Humbert Ruiz, que fem allò dels bocinets de filosofia de tant en tant, i ens parlarà de l'ètica de la IA.
2: Uau.
0: Des del punt de vista filosòfic. T'ho dic perquè demà ho tocarem, aquest tema. I a l'Humbert, que sempre ho explica tan bé, que és un filòsof d'aquells que explica les coses tan bé i tan properes, doncs demà parlarem de l'ètica de la IA. Mira que hem parlat de la IA des del punt de vista científic, tecnològic, des del punt de vista social, des del punt de vista de les finances. Evidentment, en aquest programa l'hem tocat la IA per tot arreu. Doncs demà toca la part filosòfica.
2: M'encanta. A quina hora? Recorda'm l'hora?
0: Sí, a les 9:30, de 9:30 a 10. Perquè és l'espai de la ciència. T'ho dic perquè ve molt al cas del que tu dius. Tu ara has fet una mica de pròleg, si tu vols, del que pot ser demà.
2: Mira, justament demà estaré a Tudela a les 9:30 donant una formació, però la sort és que queda gravat.
0: Sí,
2: Ràdio La Carta. Això és la sort que tenim, que queda gravat, així que, igual que aquest programa, com queda gravat, així que els nostres oients ens podran tornar a escoltar les vegades que faci falta, i jo de camí de tornada, doncs l'escoltaré. Això és molt interessant, no?, de dir, bueno, tot va evolucionant, també és com ara, és com un terratrèmol, no?, que és com un sacseig i és, bueno, a veure com s'estableix. Sí que és important ara, i també és, parlant del tema de la salut mental, no?, preguntes importants, no?, com està afectant, no?, aquest moviment social que estem tenint actualment, social, ambiental, polític, no?, com us està afectant a nivell de salut, a nivell emocional, a nivell mental, a nivell de compartir, no?
0: És perquè... que al final és a nivell social, perquè fixa't que tu has dit a nivell, i al final això acaba repercutint al teu voltant.
2: Correcte, exacte. Llavors és... aquí és, no, és un consell, és calma. És a dir, fiqueu foco en les coses on sentiu, no?, que podeu lluitar, que podeu tenir més força, no?, però també és veritat que la vostra energia no només vagi, no?, a notícies, no?, perquè clar, tenim molta informació de tots els costats, no?, i això el que arriba és tot lo negatiu, no?, que moltes vegades pues, arriben aquestes pors, no?, al moment de què passarà, no?, constantment, no?, hi ha a vegades notes en segons quins espais, no?, aquest silenci de no sé què passarà amb la meva vida dintre de un mes, no?, amb tot això, no?, amb aquesta revolució.
0: Home, llavors... esclar, la gent té les seves pors i vulguis o no, fa rumiar tot plegat.
2: Totalment. Llavors, aquí, dintre de salut mental, és si podeu fer un exercici i també observar quantes notícies negatives o de por o de què passarà, no?, estan entrant al teu mòbil, la teva televisió, i quantes positives, perquè hi han de positives, existeixen de coses positives.
0: Evidentment, també.
2: Llavors, poder fer un equilibri amb això, perquè si no, tu, només aixecar-te, ja t'aixeques fotuda, ja, amb tot el que t'arriba, no?
0: El problema, Marina, de la immediatesa, perquè tu has dit, estem en un moment en què la informació, sí, però hem d'anar més enllà. Per ser autocrítics. Ja no és un problema de sobreinformació. No, és que és el segle de la immediatesa. El que passa ara i estem explicant ara ja ha caducat. Volem la darrera notícia, la darrera nova. Què està passant en aquests moments? És tot molt ràpid, tot caduca. I això provoca un estrès també a nivell general, a nivell doncs,
2: societat. Una altra reflexió d'avui és només sense cap autocrítica és observar si tota la informació que tu reps de qualsevol part, ja sigui informativa, ja sigui social, ja sigui de la teva veïna, és més negativa o positiva. I també anar-te a punts positius. Mira, tenim un espai a Sant Boi meravellós. Tenim la muntanyeta,
0: que
2: hi ha molts arbres
0: positives.
2: I és meravellós. O sigui, connectar amb coses que ens poden aportar una mica d'energia, perquè és que si no ens esgotem. I arriba un moment que la gent diu, m'he ficat malalta.
0: Però jo crec que avui també, i crec que estaràs d'acord,
2: posar en valor i
0: tindre un record cap a la gent que ho passen malament i que tenen problemes també de salut mental i que els esborrem i que mirem en una altra direcció. I que el que no entenem és que, tu has dit molt bé, el percentatge de problemes de salut mental pràcticament tota persona que passa per aquest món tindrà algun episodi de crisi d'ansietat o de depressió o de tristesa o del que sigui, i això és salut mental.
2: Sí.
0: I per tant, jo ja t'ho dic ara, tu sempre em dius, va, tria una cançó, ja està més que triada.
2: Ah,
0: no, sí? A mi m'has fet pensar, ja està més que triada aquesta cançó, acabarem, si tu vols, l'espai amb aquesta cançoneta. Sí. Jo no sé si abans de donar pas a aquesta cançó que acomiadarà el programa també d'avui de la República Santboiana, no sé si algun titular, alguna cosa que vulguis deixar anar, i també en direcció al dia, el dia 10, el dia de la internacional, el dia mundial de la salut mental.
2: Doncs jo el que voldria dir és simplement el fet de parar, d'agrair-te també, no?, que ets viu, que estem en un període que és una realitat, que és un període amb molta incertesa, no?, que hi ha molts moviments, però sobretot és el punt de agrair-te, donar-te les gràcies, rodejar-te de bona energia, sobretot, important, rodejar-te de persones que et facin xarxa. Això és molt important. Una, dues persones. Avui pots investigar, observar, reflexionar quines persones del teu voltant poden ser xarxa. Jo en tinc unes quantes, per sort. Jo tinc unes quantes perquè també les he cultivat i perquè tinc una gent boníssima. Llavors és també una altra reflexió, és dintre de la salut mental, és quines coses estàs rebent d'informació, quines coses, quina energia
0: t'estàs donant. Deixar-te ajudar,
2: demanar ajuda, no passa absolutament res, normalitzem tot això. Així que des d'aquí, qualsevol cosa, doncs estarem normalment aquí amb la República donant-ho tot, amb més informació, amb més reflexió, i amb més no t'ho creuràs.
0: Sí, no t'ho creuràs, doncs ho ens acabem creient, sempre diem el mateix a Marina Mallar. Escolta'm, què més? Doncs res, que la propera, doncs, dimarts vinent vindrà una de les teves companyes.
2: Sí, jo en tres setmanetes.
0: Sí, ja sabeu que s'ho van combinant la Marina, la Diana i l'Andrea.
2: Sí.
0: I el que li dèiem l'altre dia a l'Andrea és a veure si aconseguim ajuntar-vos les tres, encara que sigui de molt en tant algun dia.
2: Vinga.
0: Perquè aleshores sí que farem aquí una mena de tertúlia del No t'ho creuràs molt, molt xula.
2: Home,
0: i molt potent.
2: Home, segur que sí, segur que sí. Bona gent, segur que sí.
0: Heu de coincidir les tres perquè sembla que sigueu la família reial, que no podeu coincidir mai, perquè... No, esclar, no, home, tampoc és això. Podeu coincidir, per l'amor de Déu. Bueno, ja ho farem, de tant en tant ho fem a final de temporada.
2: No, ho hem fet amb la Diana, ho vam fer també.
0: A tocar Nadal potser estaria molt bé.
2: Vinga, va, ho deixem aquí.
0: Molt bé. Escolta'm, això que et deia, quina és la cançó que hem triat per avui? Mira, una mica per recordar les persones que passen aquests episodis de salut mental, d'ansietats, depressions, qualsevol malaltia relacionada amb la salut mental, una mica allò que dèiem, no ens oblidem d'aquestes persones, no les esborrem.
2: No, mai.
0: I la Malú va fer una cançó que es deia Invisible.
2: Oh, wow.
0: Invisible, no sé si la recordes. Ara l'escoltaràs, jo crec que és un... És un bon exemple de tot plegat.
2: M'encanta.
0: I crec que és una manera maca de marxar, et sembla?
2: Doncs sí, me'n sembla fantàstic.
0: Molt bé, Marina, doncs que vagi molt bé. Gràcies per les teves lliçons.
2: A tu, un plaer. Bon dia, bon dia.
0: I a vosaltres, estimades i estimats, ja ho sabeu, demà és dimecres i aquí estarem, que som els de la República Santboiana. Que vagi molt bé.

0: Són les 11. Brussel·les vol posposar un any les sancions a la compra de petroli i gas natural que excedeixin els límits d'emissions contaminants de gas metà. L'executiu comunitari proposa també fer compres conjuntes de petroli i gas per evitar que els països europeus competeixin entre si. Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres, després que de divendres els va tombar el Congrés, i ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals per al 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat per mantenir al màxim la capacitat de resposta dels serveis d'emergències davant la previsió que les tempestes més fortes es formin a partir de la tarda al sud i al litoral de les comarques de Girona. Algunes línies de rodalies continuen amb el servei alterat per incidències. La COE considera inadmissible la vaga general pel dret a l'habitatge i posa en dubte el seu encaix legal. La patronal considera que no hi ha cap conflicte laboral per convocar l'aturada, però els sindicats majoritaris consideren que l'habitatge i els salaris formen part de la mateixa reivindicació. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. La resolució proposada pel president del Tribunal és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCE en un intent de construir un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al soci francès designar un conseller i ampliar l'operació a un màxim del 9,9% del capital. Gran mobilització convocada avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants. Això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat, que haurien deixat 200 estudiants ferits, un dels quals un noi de 15 anys que ha perdut una mà. Mor als 76 anys George Fenton, compositor britànic de bandes sonores de pel·lícules com Gandhi, El dia de la marmota o El rei pescador, entre d'altres. Reconegut en premis BAFTA i Emmy, va estar nominat 5 vegades als Oscar.
1: Esports. Aquest vespre hi ha partits de la Lliga de les Nacions de Futbol, entre els quals el Croàcia-Espanya, amb la Minya Mal que apunta titular. També el mateix grup Anglaterra-República Txeca amb el Blaugrana Gordon i Escòcia-Eslovènia amb el jugador de l'Espanyol Darkusic. En bàsquet, debuts de Joventut i Girona a les competicions europees FIBA aquesta temporada, a 8:45 a la Champions League FIBA Joventut Herzliya d'Israel, i abans a 7:45 Girona Dinamo de Bucarest a l'Europa Cup. I al Mundial d'Hockey Patins del Paraguai, la selecció espanyola femenina, majoria de catalanes, ha superat 3-2 Xile i aquesta matinada a la 1 juga contra l'Argentina.
0: Domini dels núvols amb ruixats que aniran guanyant terreny a partir del migdia per ponent i sud del país cap a l'interior. De cara al vespre generalitzaran per arribar a la costa a última hora. Localment no es descarta alguna tempesta intensa. Demà es mantindran els ruixats sobretot a la meitat nord del país. 3CAT Info.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Moment de continuar la sintonia de Ràdio Samoy. El Dies de Ràdio obrim l'espai solidari. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Les notícies, l'agenda solidària i la música d'arreu del món. També l'entrevista d'actualitat avui parlant amb membres de la Fundació Vicente Ferrer. El primer que fem és saludar des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau a la Laura Alonso. Laura, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Tot a punt?
1: Tot a punt.
0: Som-hi. Doncs com dèiem, avui parlarem amb aquesta organització de cooperació internacional que treballa per millorar les condicions de vida de comunitats en diferents llocs del món i sobretot que estan en situació de vulnerabilitat. I avui ens acompanya la delegada a Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer, que ja ens escolta, que és la Montse Ortiz. Montse, què tal? Molt bon dia i benvinguda a Ràdio Sant Boi, a aquest programa Dies de Ràdio, l'Espai Solidari.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs som-hi, expliquem una miqueta la història de la vostra fundació. Per molts de nosaltres i molt segur de les nostres oients i els nostres oients coneguda de sobres, però de tant en tant està bé fer un recordatori per si algú li sona potser el nom de Fundació Vicente Ferrer o potser no ha escoltat mai a parlar, i ara seria el moment d'explicar quan neix i de quina manera la Fundació Vicente Ferrer.
2: Doncs, bueno, en primer lloc, agrair-vos moltíssim que ens doneu aquest espai, que per nosaltres és molt important, doncs, anar de la mà també dels mitjans de comunicació per poder explicar la nostra tasca. Doncs, per la gent que no ens conegui, la Fundació a la Índia, bueno, la Fundació va néixer a la Índia fa ja més de 55 anys i neix de la mà del nostre fundador, que portem el nom del Vicent Ferrer, de Vicente Ferrer, que va arribar allà a la Índia en una zona, no? Nosaltres estem treballant al sud-est de l'Índia, en Antapur, i ell va arribar allà juntament amb Anna Ferrer, que és avui en dia la nostra presidenta, a una de les zones més pobres de l'Índia, on de fet ell quan va arribar, ell sempre explicava que a l'Índia, quan va arribar allà a la zona de Antapur, no hi havia res, no? Sempre deia, hi havia el no res, no? Es va trobar amb res. I a poc a poc, doncs, també, de la mà de l'Anna Ferrer, doncs, van començar a treballar, doncs, amb les castes doncs, més marginades, amb les castes d'àlits, que no tenien cap tipus de dret, i van anar, doncs, sobretot guanyant poder començar a llaurar la terra, per poder enriquir la terra, començar a crear també una xarxa d'escoles perquè els nens poguessin estudiar. No tenien cap dret a estudiar els nens d'àlits, no? Els nens amb els que va començar a treballar el Vicenç, penseu que no hi havia escoles, o si les que hi havia a la zona rural era per les castes altes, per tant aquells nens es quedaven a fora i seguien les classes des de fora, no? I llavors el Vicenç, doncs, va creure que ho va apostar molt, doncs, perquè aquests nens poguessin, aquests infants, nens i nenes, en el cas de les nenes encara era més difícil, doncs poguessin començar a estudiar, i ja no només el tema d'escoles, que tinguessin doncs, dret a rebre atenció mèdica, no? Es van començar a treballar en petites clíniques rurals, és a dir, tot un desenvolupament integral, no? El Vicenç i l'Anna tenien molt clar que per erradicar la pobresa s'havia d'erradicar de manera integral, eh? No pots abordar només, no?, el que deia, no? Primer van començar a treballar la terra perquè pogués doncs, donar fruits, no? Però clar, no és suficient, no? Cal aquest desenvolupament integral en el que la persona, doncs, també pugui accedir no només a l'alimentació, sinó pugui accedir a l'educació, a la sanitat i després a una sèrie de drets, no? Mm-hmm. Que també, doncs, molt vinculats, doncs, a això, als drets de les nenes, als drets de les dones, als drets de les castes més baixes, i tot això és el que es va anar treballant. I clar, tenim un model de desenvolupament de més de 55 anys, doncs, que hem vist que ha donat resultats, no? I avui podem dir que moltíssimes persones han sortit de la pobresa, doncs, gràcies a aquesta

0: hem de ser, no? Ell sempre deia que erradicar la pobresa no era un somni, que erradicar la pobresa és possible, i per això també, doncs, més recentment estem treballant a altres països, també del sud-est asiàtic, doncs per pal·liar, doncs, aquesta pobresa que veiem que hi ha en altres països, on aquesta pobresa també és molt estructural, i on veiem que també podem contribuir amb un model que sabem que ens ha funcionat,
1: I el projecte no es va quedar aquí. Deia que es va fer gran no només a l'Índia, a Anantapur, sinó que va viatjar pel territori també.
0: Correcte, és a dir, nosaltres vam néixer a Anantapur, la fundació neix a Anantapur, però es va estenent per tot el que és l'estat d'Andhra Pradesh i Telangana, que són dos estats de la Índia, i clar, i per això, doncs, per això arribem a tantíssimes persones, perquè la superfície a cobrir, penseu que Índia és un dels països, bueno, és el país més poblat del món ara mateix, i ha passat des del 2023, ja té més habitants que la Xina, i si us, bueno, a nivell de dimensions, imagineu-vos 6 vegades Espanya, vull dir, a nivell de dimensions és molt gran, i té més persones que tot el continent americà, només a Índia, per tant, doncs és un país enorme. I a part, doncs això, a part de la Índia, doncs ara també estem treballant al Nepal, estem treballant a Filipines, a Sri Lanka, i en altres temes, doncs, també hem començat a treballar a Palestina, una mica amb aquesta línia, no?, que deia el Vicenç, de no podem tolerar, no?, quan hi hagi aquell patiment, un patiment que és insuportable, i és una mica aquesta reflexió que vam fer des de l'organització, i molt de la mà de l'Anna Ferrer, que és la nostra presidenta, de dir no podem tolerar quan hi ha aquest patiment humà tan fort, doncs no donar l'esquena, no? Llavors des de fa menys estem treballant a Palestina, i també estem treballant a Moçambic, perquè a Moçambic el que estem desenvolupant són projectes molt vinculats a salut, perquè nosaltres a Índia també tenim una gran trajectòria en treballar temes de salut i de VIH i malalties infeccioses. Tenim una trajectòria de més de 20 anys i veiem, no?, tot aquesta replicar aprenentatges entre països del sud, i aquest intercanvi d'experiències també pensem que és molt, molt enriquidor, no? I una mica és el que estem treballant a Moçambic, sobretot en temes de salut i de VIH, Moçambic és un dels països també més pobres del món, gairebé el 75% de la seva població viu sota el llindar de la pobresa, però a més, una de cada 4 persones està afectada pel VIH, Per tant, doncs aquí veiem que també podíem aportar tot el coneixement que tenim, no?, d'haver treballat a Índia, on també tenim un dels nostres hospitals, un hospital de referència per atendre tot el que té a veure amb malalties infeccioses com el VIH.
2: Jo et volia preguntar, ara que treies la qüestió del VIH a Moçambic, com esteu treballant amb les comunitats, sobretot en una malaltia, una circumstància de persones que a tot arreu carrega un estigma, carrega un tabú que és molt complicat, no? Llavors, com esteu treballant amb les comunitats això?
0: Doncs és cert, tot el tema del tabú és molt complicat, i per això és tan important tot el tema de la sensibilització. Llavors ho treballem molt a nivell local, amb diferents, fem molta part d'identificació, val, de persones, per tant es fan, doncs, es va per les zones rurals per fer testos d'identificació, molt de la mà del govern. Aquí estem treballant també molt de la mà del govern, però sobretot això, aquesta identificació, i després molta sensibilització, i treballem molt amb mares, per exemple, que han estat infectades pel VIH, que són mares mentores, que els diríem, que sensibilitzen altres mares joves que poden haver estat infectades, i per prevenir també el que és la transmissió vertical, no?, aquesta transmissió de mare a nadó, doncs perquè això no passi, no? I també treballem molt amb tot el que té a veure amb els matrimonis infantils, no?, que els

0: final també està molt lligat a contraure la malaltia. Per tant, hi ha una part d'identificació, perquè com més aviat identifiquis la persona, no? L'abordatge evidentment és més ràpid, és més senzill, que la malaltia evidentment s'hagi desenvolupat. Per tant, hi ha tota aquesta part d'identificació, hi ha tota una part de prevenció, de la part més d'identificació, de protecció a les persones i acompanyament a les persones que ja estan infectades, doncs, amb un hospital que estem fent costat, a l'Hospital Carmelo, també que està a la zona de... es diu la zona de Gaza, la província de Gaza, que està al sud de Moçambic, i després, doncs, això, molta feina de sensibilització. I després també hi ha una línia de generació d'estalvi per mares que estan que tenen VIH, doncs, perquè també puguin, doncs, tenir una autonomia financera, perquè clar, això que deies també de l'estigma, moltes vegades són dones que es queden soles, que es queden aïllades, i a través d'estalvi, generació d'ingressos, doncs, perquè tinguin aquesta autonomia.
1: Recolzen i donen suport a part dels vostres projectes a institucions com l'Ajuntament de Sant Boi. Sense anar més lluny, l'any 2022, oi, Laura? Uh-huh. Es donava suport des del nostre ajuntament a la creació d'un centre a una comunitat rural a Angabadi.
2: Sí, a l'Índia, per millorar la salut maternofilial, que també va molt lligat amb el que esteu fent a Moçambic. La meva pregunta, com està la situació ara en aquest centre? Com és el dia a dia?
0: Ara tot el que són els projectes amb els infants, doncs estan en marxa, i el que es fa des de les Angambadis fonamentalment és, doncs, donar atenció seria com la guarderia, diguéssim, la llar d'infants, perdoneu, d'aquí, no? Perquè què passa? Que moltes vegades, doncs, això, les mares deixen de treballar, bueno, són problemes que aquí no són tan diferents, no? Llavors, el que fan aquestes angambadis és que aquests infants, doncs, estan en aquests centres, i hi ha tres cuidadores que acostumen a ser mares de la comunitat, que a vegades també hi ha rotació. Llavors aquests infants estan atesos, i així les mares poden anar a treballar al camp de manera més lliure, diguéssim. Llavors el que es fa també és donar atenció, doncs, això, a les mares, doncs, si han acabat de parir, doncs, perquè es puguin alimentar i rebin la proteïna, no? Tota l'alimentació que necessiten, també durant aquesta etapa de la seva després d'haver sigut mares, per poder seguir allatant i això. Llavors es fa aquest acompanyament també amb les mares i també amb els infants, que rebin, doncs, això, la alimentació amb els nutrients equilibrats perquè no acabin desnutrits.
1: Ja fa dies que en parlem, tot just al voltant de la commemoració del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, d'una exposició fotogràfica que tenim, per ser, a Sant Boi fins al dia 25 de març, que ningú se la perdi, a cap macellera d'Estí Igualtat. Si jo condueixo, avancem totes. Què ens pots explicar d'aquesta exposició? Com neix la iniciativa i per què des de Sant Boi de Llobregat, aprofitant que la tenim, ningú se l'hauria de deixar perdre? Montse.
0: Doncs és una exposició que ens posa un mirall al davant, perquè sí que és cert que expliquem la història d'una dona valenta que trenca tots els estereotips a la Índia, però sí que és veritat que el que intentem és explicar amb aquesta exposició és que cap país del món, no? I ara amb aquesta setmana que encara estem, no?, una mica de ressaca del 8 de març, diguéssim, doncs ens explica que cap país del món, doncs, hi ha una igualtat plena entre homes i dones, i que de fet Nacions Unides diu que que trigarem encara 300 anys en assolir la igualtat, no? Per tant, ens trobem en un món, no?, on 7 de cada 10 dones són pobres. Per tant, la pobresa té cara de dones, un 2 de cada 3 persones que no saben llegir són dones, val? I una mica fem aquest repàs, esgranem una mica aquesta situació al món, i després el que també expliquem és que hi ha casos d'esperança, no? I expliquem la història de la Nagalakshmi, que ella és una dona índia, és una dona que que amb 11 anys la van casar amb un oncle que tenia 50 anys, que amb 14 anys va tenir el seu primer fill, amb 16 anys va tenir la seva filla, amb 17 anys es va quedar vídua, val? Una dona vídua a la Índia comporta també una sèrie d'estigmes, val? Tot i que això lentament va canviant, però a les zones rurals encara està bastant arrelat, i expliquem com ella, de la mà de la Fundació, ha pogut superar doncs totes aquestes barreres, no? I llavors, quan diem que és pionera, és perquè doncs se l'ha format per poder conduir un rickshaw. Un rickshaw són aquestes motos, no?, que hi ha a molts països d'Àsia, aquestes mototaxis que se'ls diu, i ella doncs és de les primeres dones conductores de rickshaw que es veuen per Anantapur, no?, i per la zona rural, i això trenca tots els estereotips, ja no només el tema de conduir, no?, en un país on encara està reservat als homes, no?, majoritàriament, tot i que cada vegada comença a haver més dones conductores, també a les ciutats és més fàcil, però no a la zona rural. I a més, ella el que fa és que, bueno, a part de que fa de mirall, no?, de que altres nenes es puguin reflectir amb ella, també són espais segurs per les dones. Per tant, moltes dones també trien a la Nagalakshmi, no?, i altres companyes que es van formar amb ella, doncs per fer aquests trajectes, que són molt comuns per trajectes. Penseu que allà el transport públic també és molt precari, no tothom té transport privat, llavors és la bicicleta o els rickshaws, no? Per tant, doncs és una manera més segura per desplaçar-se, per les nenes, no?, per les nenes i dones.
1: Recordarem a l'agenda d'avui, oi, Laura, novament, sí, a aquesta exposició.
2: A part de l'exposició, també vau fer un acte que de Dones Valentes, Pobles Vius. Què ens pots explicar de com va anar que...
0: Bé, doncs això va ser ahir a la tarda i va ser un acte molt, molt bonic. El va fer la nostra companya, la Xoma. La Xoma, ella és una dona que és d'Índia, que va néixer a Anantapur, per tant es va criar també
2: en aquell context, no?,
0: en aquell context, i també molt a prop de la família del Vicenç, vull dir que els seus pares, el seu avi ja era voluntari i ja treballaven allà a la fundació, el seu pare i la seva mare també. Per tant, ella és tercera generació i va créixer en aquest context, ella va poder estudiar i ens explica una mica la seva història, no?, una mica què representa ser dona en un país com Índia, no? Llavors això és una mica el que ens va poder explicar en l'acte d'ahir, no? I una mica que la situació, doncs, que ara us explicava l'exemple de la Nagalakshmi, però n'hi ha molts altres, i la Xuma doncs una mica explicava tot això des del també la seva vivència més personal d'haver-ho viscut, no?
2: I et volia preguntar de, bueno, tota la feina que feu a la Índia, sobretot trontolla bastant el sistema estructural que hi ha de castes, de, bueno, l'estructura, vaja, de com s'organitza la població. La rebuda de no només de la comunitat, sinó també de, no sé, a nivell governamental, o de com viuen la vostra feina allà?
0: La rebuda per part de les comunitats, evidentment, és molt, molt bona, en el sentit de que, clar, de fet, on treballem fins i tot hi ha hagut efecte crida, no?, de gent que ha vist que pot tenir més oportunitats si estan a prop, no?, de la zona on treballem, no? Però clar, és que estem parlant d'això, d'un desenvolupament de 55 anys. Sí que és cert que amb l'administració de l'Estat, d'Andhra Pradesh, per exemple, i d'Anantapur, doncs sempre s'ha treballat molt de la mà, i la Fundació ha treballat i segueix treballant de la mà amb el govern d'allà. I també és cert que amb el moment ara, no?, amb un govern el de Delhi, diguéssim, que és com un govern més, més conservador, doncs sí que està havent algunes dificultats. Moltes ONGs estan passant per un problema complicat, però sí que és cert també que nosaltres amb l'administració més propera doncs seguim col·laborant, no? Mm. I treballant amb, i seguim treballant endavant amb tots els projectes que tenim, no?
2: Sí, és que com...
0: sobretot que tenen a veure amb els infants i la salut.
2: Com comentaves que la Naga Lakshmi, el seu avi o el seu pare ja havien treballat com a voluntaris a l'organització, m'ha semblat molt interessant veure com es lligava la població en feines com pot ser acompanyar a dones, no? En segons quines situacions, o infància, llavors m'ha semblat molt interessant, sí.
0: Clar, sí, és que això ens ha passat, no? De tenir, per exemple, doncs, nenes que han estat apadrinades i avui són infermeres, metgesses, no? Vull dir que trobem aquesta trajectòria, no? Nosaltres som una ONG que ens agrada doncs poder treballar amb mirada llarga, no anar a impactar i marxar, sinó veure una mica tot el recorregut i evidentment atendre allà on hi ha més necessitat, i allà en les comunitats on ja veiem que hi ha un desenvolupament, hi ha una sostenibilitat, marxem, perquè les necessitats sempre n'hi ha altres zones, no? Però aquesta trajectòria que tenim ens permet precisament veure aquests casos d'èxit, no? Que et deia, doncs, això de com doncs una noia jove pot estudiar cosa que i anar a la universitat i trobar una feina potser a Bangalore i és una feina que amb aquest sou acaba sostenint a tota la seva família, no? I el que guanya el més aquesta noia és que no guanyarà la família sencera en un any, no? El que pot guanyar ella en un mes ho guanya la família en un any, no? Per tant, aquí és una mica quan veus realment el poder de transformació doncs, que té el que un nen, un infant, una nena puguin accedir a l'educació, puguin tenir aquestes oportunitats, no? Perquè si no, no, realment és molt complicat trencar aquest cercle de la pobresa si no hi ha un acompanyament al darrere, i això nosaltres ho hem pogut veure, hem tingut la sort, tenim la sort i la, no, de que s'ha fet, bueno, i no sort, és veritat que el Vicenç parlava de la providència, però hi ha hagut molta feina de moltíssimes persones durant molts anys que, no, que han anat veient doncs això, com les persones van dignificant la seva vida, no? I com van canviant la seva realitat.
1: Doncs avui a l'Espai Solidari estem parlant amb la delegada de Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer, és la Montse Ortiz. Després de 55 anys, et dit, feina a l'Índia, Sri Lanka, al Nepal o Moçambic, com us plantegeu el futur de la Fundació? Quins projectes així grans o de llarga mirada, com dius tu, us plantegeu a partir d'aquest 2026?
0: Doncs ara ha de consolidar molt aquesta presència, no? Aquesta feina que estem obrint a aquests països, no? A Nepal és cert que ja fa més anys que estem treballant, des del 2019, però tant a Filipines com a Sri Lanka ja és una miqueta més recent, a Moçambic també. Per tant, doncs seguir doncs replicant i aportant tota aquesta experiència, tota aquesta manera de fer, no? Amb aquesta essència que ens identifica, i seguir treballant, sobretot abordant i acompanyant els infants, no? Que és el pilar de la nostra feina, promovent doncs processos perquè hi hagi més igualtat en tots els sentits, tenint cura també de la Terra, del nostre planeta, i també desenvolupant projectes vinculats a la salut i al benestar, no? Que són com els quatre grans eixos que ens mouen i ens mouen en tots aquests països on ara estem treballant.
1: Si algú ens està escoltant ara i vol col·laborar d'alguna manera amb vosaltres, amb la Fundació Vicente Ferrer, com ho pot fer, Montse?
0: Doncs, a veure, de moltes maneres. Tenim a la nostra representant, que és la Montserrat Gibert, que fa molts anys que és al nostre costat. Per tant, si algú que la coneix pot anar directament amb ella. Si no, també trucant al nostre telèfon, que és el 911-300, i si no, també tenim un correu directe a la delegació, que és catalunya@fundacionvicenteferrer.org, catalunya@fundacionvicenteferrer.org. Per tant, doncs d'aquesta manera ens trobareu. I ens farà molta il·lusió.
2: Mm. Moltes gràcies.
1: Nosaltres anirem parlant també d'aquestes activitats, que és una manera de, també de conèixer, no?, els vostres projectes. Correcte. Ara parlàvem d'aquesta exposició o d'aquest acte d'ahir a la tarda. És una manera d'apropar aquestes realitats que, si no fos així, nosaltres sempre ho diem aquí i ho defensem. Si no sou en primera persona, vosaltres, les associacions, les entitats, qui ho expliqueu, segurament el missatge o bé no arriba o bé arriba desbiaixat, no?
0: Correcte, sí, per això és tan important, que ens, doncs això, que des dels mitjans de comunicació l'administració també ens cediu aquests espais, o sigui que molt agraïda.
2: Bueno, aquest espai sempre està obert per totes les entitats que vulgueu fer difusió de les accions, així que les portes sempre estaran obertes.
0: Gràcies.
1: Doncs algun missatge més per finalitzar que resumeixi tot el que avui des de la Fundació Vicente Ferrer hem volgut posar sobre la taula a Montse com a delegada de Catalunya de la Fundació?
0: No, agrair-vos l'espai i que aneu a visitar l'exposició que encara estarà tot aquest mes i que a més doncs, té molt de sentit en aquestes setmanes que estem de reivindicar, no?, aquests drets de les dones.
1: Doncs moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'Espai Solidari del Dies de Ràdio, delegada de Catalunya de la Fundació Vicente Ferrer, la Montse Ortiz. Gràcies per haver-nos parlat d'aquest dia a dia i fins a la propera.
0: Gràcies a vosaltres i molt bon dia.
1: I arribem pràcticament al final de l'Espai Solidari d'avui. Encara ens queda la cançó solidària, que de seguida escoltarem. Però, com sempre, des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, Laura Alonso, recordem si hi ha alguna persona que vol estar al dia de l'actualitat, que sobre aquestes temàtiques generen a Sant Boi, com ho pot fer?
2: Pues ho podeu fer a partir de la web municipal. Sabeu que hi ha un apartat que és de cooperació i allà trobareu la informació, l'agenda, totes les accions que es desenvolupen, però també si voleu tenir més informació podeu anar a baix d'aquella pàgina web que hi ha la forma per subscriure's al butlletí de cooperació de l'Ajuntament. I també podeu fer-ho a partir de l'Instagram que tenim al compte que es diu @cooperacio_ajsantboi.
1: Doncs moltíssimes gràcies des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau a la Laura Alonso. Laura, fins la propera, que vagi bé.
2: Que vagi bé.
1: I la cançó solidària d'avui, la cançó d'arreu del món, es queda en un dels països dels quals hem estat parlant, perquè dèiem que la Fundació Vicente Ferrer actualment treballa a l'Índia, Sri Lanka, al Nepal o també a Moçambic. Doncs ens quedem amb una veu femenina de Moçambic, que és la Lisa James, a Voz do Povo. Thank you.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Dies de ràdio. Amb Mònica Santacreu.
0: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio. Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i hem dit que avui parlaríem del punt de voluntariat. És aquest espai que ofereix informació, orientació i suport a les persones que volen fer de voluntaris i també a les entitats que necessiten d'aquests voluntaris o voluntàries. Des de fa un temps es coordina des de l'Ajuntament de Sant Boi, per això avui hem volgut explicar exactament a què consisteix a aquest punt. I per això ens acompanya la cap del Servei d'Igualtat d'Oportunitats i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Sant Boi, la Yolanda Molina. Yolanda, què tal? Molt bon dia i benvinguda novament al Dies de Ràdio.
2: Bon dia, gràcies.
0: I a la tècnica social del CIAT de Sant Boi, també tècnica d'acollida del punt SAI, del punt de voluntariat a Can Jordana, que és la Mònica Núñez. Mònica, què tal? Benvinguda.
3: Hola, bon dia, gràcies.
0: Potser, Yolanda, el primer que hauríem d'explicar és aquesta nova forma de coordinar el punt de voluntariat, oi?
2: Sí, la novetat, vale, és que el punt de voluntariat existeix des de fa molts anys. No sé, ara comptava amb la Mònica igual 20 anys, vale? Molts anys, perquè sempre s'ha treballat el voluntariat a Sant Boi i, vale? I ha sigut una prioritat, però aquest punt de voluntariat estava en conveni amb la Creu Roja i es portava des de la Creu Roja, vale? Com un servei conveniat amb l'Ajuntament,
0: sí.
2: Però des de l'1 de gener d'aquest any, des del 2026, hem decidit portar-lo nosaltres directament des de l'Ajuntament, com un servei més, com tenim el Centre de Recursos de la Dona, el Punt Jove, bueno, qualsevol servei que estigui adreçat a la ciutadania, pues aquest seria un servei més de adreçat a promocionar el voluntariat, ¿vale? Perquè el que volem és intentar promocionar tot el que sigui la cohesió social, no? El compromís social, i pensem que tal com vivim, fer de voluntari és una alternativa a transformar la nostra realitat.
0: Per tant, no han canviat gaires coses, pràcticament res, només la manera de coordinació que arriba des de l'Ajuntament de Sant Boi. El funcionament del dia a dia de voluntaris i entitats serà el mateix?
2: Serà el mateix. L'únic que estem fent és fer difusió de tot el punt de voluntariat. Hem vingut aquí a la ràdio per poder donar a conèixer el punt de voluntariat, hem fet una campanya al Viure a Sant Boi, vale? Hem fet una campanya a xarxes, i el que volem és donar a conèixer que és el punt de voluntariat està i està en un altre lloc, però que segueix estant.
0: Clar, si algú ara sintonitza la ràdio i diu punt de voluntariat, què és exactament el punt de voluntariat? La Mònica Núñez crec que ens ho podrà explicar bé.
3: Bueno, el punt del voluntariat és un espai, vale, que està situat a Can Jordana. Qualsevol pot venir, qualsevol persona que visqui aquí a Sant Boi pot venir. Estem ubicats a Can Jordana i el que fem bàsicament és que, bueno, volem informar primer que existeix aquest punt, volem fer com d'annexa entre les entitats i les necessitats de voluntariat que tingui la persona que vingui, vale? Orientem si surt alguna formació relacionada amb el voluntariat també. La idea és, bueno, fer aquest engranatge, no, entre la ciutadania i les entitats, també donar-les a conèixer, evidentment, que puguem fer difusió d'aquestes entitats que estan adherides a la xarxa de voluntariat, vale? I fer com una mena de, bueno, de treball en equip, vale? perquè tant la persona que ve amb unes necessitats i l'entitat que té aquesta necessitat puguin fer match, i puguin bueno, col·laborar de manera conjunta. I la idea del punt del voluntariat és aquesta, una mica, no? Des de l'Ajuntament, fer aquest match entre la ciutadania i les entitats, que n'hi ha unes quantes a Sant Boi que necessiten voluntariat i que treballen amb voluntariat.
0: Clar, fa, dèieu, pràcticament 20 anys que existeix, aproximadament, o més.
2: Sí, no ho sé, o 30, no sé.
0: El punt de voluntariat, això vol dir que hi ha el dia a dia entre voluntaris i associacions, entitats de Sant Boi, ja està funcionant, però el que voleu és que hi hagi més sumes, no?
2: Exacte, que vinguin més entitats que vulguin tenir voluntariat i que vinguin més ciutadans que vulguin fer de voluntari. És el que volem. Mm.
0: Ho direm després també, però hem d'insistir què ha de fer qualsevol persona que vol ser voluntària i què ha de fer qualsevol associació que necessita fer match, això que dèiem, amb un voluntari o voluntària. On s'ha de dirigir, Mònica?
3: Mira, poden venir a Can Jordana. Bueno, primer haurien de trucar, vale? Poden trucar al telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 1200, i poden trucar a l'extensió 1436, que és la meva.
0: Sí.
3: Vale? Sí que haurien de demanar cita prèvia, això sí, vale? Perquè és un punt, Can Jordana és un punt com molt neuràlgic, que fem moltes coses, vale? Llavors sí que haurien de demanar cita prèvia. Un cop demanin la cita prèvia, que serà amb mi, bueno, jo els hi faig com una entrevista, jo li dic entrevista d'acollida o de detecció de necessitats de cara a la persona que ve, i bueno, els hi faria una sèrie de preguntes una mica per saber què volen, què busquen, i en funció d'això parlar o recomanar a l'entitat a la que podrien anar o donar-li la info d'aquesta entitat perquè es puguin posar en contacte i que puguin començar aquesta col·laboració una mica, doncs, quines habilitats té aquesta persona, quines necessitats, què vol fer, quin horari té, quina disponibilitat, vale? També expliquem drets i deures tant de les entitats com de les persones voluntàries, vale? Perquè això també és important, no? I la idea una mica és aquesta, no? En funció de les necessitats que expressi la persona que vingui, pues això, buscar-li el match amb l'entitat adient, no?
0: Algun exemple de que funcioni, que estigui funcionant ara, d'alguna associació amb algun voluntari o voluntària, no sé.
2: Mira, per exemple, el Aliments Solidaris,
0: sí,
2: té un munt de voluntaris. Per exemple, la Creu Roja té voluntaris. Les germanes hospitalàries, sí, tenen voluntaris. El Parc Sanitari té voluntaris, que són molt coneguts, vale? Hi ha moltes associacions que tenen voluntari. Los Salesians, la PES, també, sí, té voluntaris, que són amb joves. Depenent de si tu vols, mira, pues jo prefereixo treballar amb gent gran, cuidando de ti, també té voluntaris. És el que diu la Mònica. El primer que es fa és fer una entrevista, una acollida, per saber què interessos té la persona, sigui gran o sigui jove, vale? Llavors diu, pues jo vull fer-lo amb joves, pues mira, està la PES, o jo vull fer coses de repàs, pues també podria fer-lo als Salesians, depenent del, o jo soc gran, vale, una persona gran, i vull acompanyar altres persones grans, no? Pues cuidando de ti, depenent del que tu vulguis, vale? Assessorem per anar a una entitat o a una altra, o a diverses entitats, i que vagin a les entitats i que decideixin entre les entitats i la persona que vol fer de voluntària. I que, o sigui, que el ventall de possibilitats de fer de voluntari és ampli, vale? Que sempre segur que hi ha algun lloc que pugui agradar per fer de voluntari, perquè hi ha moltes coses per fer de voluntari.
0: Això pel
2: i
0: que
2: fer de voluntari fa de molta satisfacció.
0: Sí.
2: Si és una entitat...
0: És
2: la que
0: anava
2: vol fer,
0: a dir ara, sí.
2: Vale? El que ha de fer és adreçar-se a nosaltres, perquè, clar, ha de complir uns requisits, vale? I sobretot ha de tenir una assegurança per a aquesta gent que està fent de voluntari. Vale? I ha de complir, bueno, pues, amb el decret que hi ha, amb la normativa, però que és una cosa molt senzilla. I nosaltres l'assessoraríem i ja està. És... punto, i tindria voluntaris.
0: Ho deia perquè potser hi ha entitats o associacions que ara mateix estan descobrint, doncs, que hi ha aquesta possibilitat, que ho necessiten persones voluntàries, però que no sabien que existia aquesta possibilitat, Mònica. Per tant, portes obertes, com deia la Iolanda.
3: Sí, i tant.
0: També.
3: Sobretot, jo crec que el requisit principal, a part de l'assegurança que deia la Iolanda, és que ells que necessitin voluntaris, que necessitin persones voluntàries perquè col·laborin i perquè ajudin a les tasques que està fent aquesta entitat, que no deixa de ser una retroalimentació, no, entre la persona que fa el voluntariat i l'entitat, no? Jo crec que són dos encaixos que poden nutrir-se un de l'altre, no? Molt interessant.
2: Sí, a més, per les entitats, el que també és important és que totes les entitats pertanyen a una xarxa de voluntariat a Sant Boi, vale? Que això no està en tots els municipis, o sigui, ja et dic que a Sant Boi hi ha molta tradició de voluntariat perquè ja ha creat aquesta xarxa, i totes les entitats, que si després vols portar la xuleta, treballen de forma conjunta i fem reunions cada dos mesos i fem, pues, des de formacions, campanyes de sensibilització, volem muntar un acte, un dia de celebració, tot això per agafar més voluntaris i per compartir bones pràctiques, necessitats que tenen cada entitat, i millorar la feina que fa cada entitat envers el voluntariat i els seus objectius com a entitat, vale? T'ho dic perquè formar part és, o sigui, formar part d'una entitat de voluntariat també seria formar part de la xarxa de voluntariat, no? Que és una xarxa que és, a més, que treballa i que té molta, que està molt consolidada.
0: I que treballen també en xarxa, és a dir, que entre totes les entitats també es coordina i es col·labora, oi?
2: I es parla de casos o de coses concretes o de necessitats o de coses que podem millorar.
0: Doncs endavant, quines són aquestes entitats? Jo crec que és el moment. Sí.
2: Mira, l'Associació Cultura Viva, la PES Sant Boi, que és Salesians, d'ESOS, Oció Solidària, Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús en el Benito Meni, la Fundació Casilla Lluç, la Fundació Marianao, Iniciatives Solidàries, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el Servei Local de Català, ¿vale? La Semilla de Trigo, l'Associació Cuidando de Ti, Càritas, Sant Boi, Aliments Solidaris Sant Boi i la Creu Roja Sant Boi.
0: D'acord, aquestes són les associacions.
2: Espero no deixar-me a ningú. I nosaltres, que també, ¿vale? Com a servei de, del punt de voluntariat, també estem a la xarxa de voluntariat de Sant Boi.
0: I esteu obertes, evidentment, des de l'Ajuntament de Sant Boi, a que s'hi sumin més associacions reunint aquestes característiques que hem explicat abans, Mònica. Característiques per a una associació que ens escolti i que vulgui formar part. Quines serien i què ha de fer aquesta associació?
3: Bueno, sobretot que necessiti persones voluntàries, que realitzi activitats de cara a la ciutadania de Sant Boi i que puguin participar. Com adherir-se? Que ens truquin al punt del voluntariat i la idea és que puguin venir a les reunions, vale? Un cop ha acabat tots els requisits, que puguin venir a la reunió i que puguin participar d'aquesta xarxa, no? Que puguin incloure la pàgina web de la xarxa de voluntariat, que les puguem, que es puguin donar a conèixer. També he de tenir molt clar que ens expliquin què fan, com ho fan, quin perfil de voluntariat necessiten, vale? Que això també és important, no? El que deia la Iolanda abans, no? En funció del col·lectiu amb el que vulguis col·laborar, doncs serà una entitat o una altra. No?
0: I si ens està escoltant una persona, vol fer de voluntària, no sap exactament a on, això ja seria el segon pas, no? Saber exactament les associacions, però quin perfil ha de tenir aquesta persona per poder formar part d'aquest grup de voluntaris i voluntàries a Sant Boi?
3: No hi ha un perfil concret, jo crec que això no és més les ganes que tu tinguis, no és qüestió ni de formació ni d'experiència, sinó la motivació, les ganes que tu tinguis de fer, de col·laborar i de fer una acció social, perquè no deixa de ser una acció solidària i social, és més que res, tampoc ni l'edat, tampoc importa l'edat, és qüestió d'això, que tu vulguis fer una acció social xula i dintre de la teva ciutat, i a partir d'aquí, en funció això del col·lectiu, del que vulguis fer, a partir d'aquí, sí que, per exemple, que siguis una persona amb un cert compromís social, amb un altruisme, responsabilitat, solidaritat, que entenem que dintre del voluntariat això va en l'ADN, no? Sí. Com que se diu, però jo crec que si tens ganes i vols fer una cosa xula, jo crec que amb això ja podem començar. Ja podem començar.
0: Per tant, des de principis d'aquest mes de gener que es vol donar aquesta nova embranzida, Iolanda, el que és el voluntariat de Sant Boi.
2: Sí, a més estem treballant com des del gener, estem treballant per pertànyer a la xarxa de punts de voluntariat de Catalunya, que és una xarxa de la Generalitat de Catalunya. Perquè, com hem dit, volem donar difusió a que existeix el punt de voluntariat de Sant Boi, la xarxa de voluntariat de Sant Boi, i una forma de poder donar aquesta difusió és pertànyer a la xarxa de voluntariat de Catalunya. I estem en procés d'adherir-nos a aquesta xarxa, que per nosaltres és important perquè és donar més consolidació a aquest servei que portem molts anys portant a terme.
0: I això, aquest afegit a tota la xarxa catalana, seria aquest any mateix,
2: seria
0: 2026?
2: Any, sí. Seria ara. Estem en procés.
3: Sí, estem
2: fent sent la paperassa.
0: Exacte. Molt bé. Exacte. I també seria una manera de treballar més en xarxa encara,
2: sí,
0: no?
2: Exacte.
0: Sí, amb altres entitats i voluntaris i voluntàries de tota Catalunya.
3: Aquesta és una mica la idea, no? També de compartir amb altres punts de voluntariat de tota Catalunya, pràcticament, que podem compartir això, el que deia la Iolanda, bones pràctiques, experiències, formacions, lo que nos echen.
0: Iolanda, com deies abans, a Sant Boi tenim tradició de ser voluntaris, de ser solidaris i també de treballar molt pels altres, i a més que hi ha moltíssimes associacions i entitats a la nostra ciutat que també doncs, hi tindrien cabuda, moltes altres més. Per tant, de quina manera animaríeu a les persones que ens escolten, tant a les que volen ser voluntaris o voluntàries, com a aquelles associacions que potser encara no formen part?
2: Bueno, jo penso que la majoria d'entitats de Sant Boi tenen voluntaris perquè els propis socis són voluntaris.
0: Exacte.
2: Evidentment, no? Pertanyar a la xarxa seria que vulguin agafar gent que no sigui sòcia per col·laborar en una activitat que els tinguin, ¿vale? Com a entitat. Llavors, el que han de fer és adreçar-se a nosaltres i pensar que fer de voluntari, o sigui, jo no li diria, perquè ja són entitats i ja els seus socis són voluntaris, sinó ampliar a ciutadans que no siguin socis de la seva entitat per poder col·laborar i fer coses.
3: No, però, per exemple, si et trobes allò que estàs a casa i dius, ui, no, no sé què fer, què puc fer, estic avorrida, pues igual, ostres, què puc fer, no? Una persona activa que no sap ben bé què fer, pues una opció és fer aquest voluntariat, no? De fer un acte per la comunitat. Inclús m'atreviria a dir que aquelles persones que estigueu estudiant alguna formació o carrera de l'àmbit social, pot ser un bon moment, inclús a nivell curricular, el que tu puguis fer un voluntariat amb qualsevol de les entitats que ha anomenat la Yolanda. Inclús, és que soc educadora social i com que me sale, però vull dir, d'aquelles persones, no, joves i que esteu estudiant algun tema relacionat amb l'àmbit social, pot ser una oportunitat per poder començar a fer aquestes pràctiques, a connectar amb el món social, connectar amb entitats, a fer un acte, bueno, una acció social. Pot ser un bon moment, una bona oportunitat per començar a endinsar-se, no? Perquè, bueno...
2: Clar, fer de voluntari millora les teves competències, millora les teves relacions.
3: Exacte.
2: O sigui que no és només de cara a ajudar o donar suport als altres, que també, que això et dona satisfacció, però també t'ajuda a tu, perquè tu
3: Exacte.
2: Millores com a persona. Vale? Llavors, té la doble vessant, no?
3: Exacte.
2: De donar suport a una altra persona, a una altra entitat, vale? A col·laborar en el banc d'aliments, a col·laborar amb salut mental al parc sanitari. Tot això dona satisfacció, però tu també faràs un aprenentatge d'aquest voluntariat. Millorar les teves competències, que com diu la Mònica, pot servir pel teu currículum si estàs en etapa ocupacional i si no, dona satisfacció a tu personalment per millorar les teves competències i les teves relacions amb els altres. Sí, molta gent que estigui a casa, que estigui pues eso, sense saber què fer, pues és una oportunitat.
0: Recordem on s'ha de dirigir, què ha de fer aquesta persona que es vulgui afegir a fer de voluntari o voluntària a Sant Boi, o aquesta entitat o associació que encara no forma part de la xarxa i que s'hi vulgui sumar, Mònica.
3: Pues podeu trucar a Can Jordana, podeu trucar al telèfon de l'Ajuntament, al 93 635 1200, i piqueu l'extensió 1436 i us sortiré jo. Llavors, que, bueno, els hi dono cita prèvia, vale, i a partir d'aquí pues, comencem a caminar.
2: També tenim un correu.
0: Sí,
3: també.
0: Som-hi.
2: Doncs a veure on sí, tenim. Sí.
3: El punt de voluntariat @santboi.cat. Ah, perdoneu, m'he oblidat de dir, l'horari en principi per les visites és de 10 a 1, vale? I si algú necessités venir per la tarda ho podíem valorar, però en principi l'horari és pel matí, l'horari de d'una cita, diguéssim, seria de 10 a 1 de dilluns a divendres.
0: Per aquesta primera entrevista, eh?
3: Exacte, exacte.
0: Per les persones interessades en ser voluntàries.
3: Exacte.
0: Doncs s'ha donat una nova embranzida al punt de voluntariat, ara coordinat des de l'Ajuntament de Sant Boi, entre altres coses, es formarà part d'aquesta xarxa de tota Catalunya properament, Yolanda, que això també serà una bona oportunitat,
2: sí,
0: no?
2: Sí, estem contenta, eh? Sí.
3: També, si voleu més informació, a la pàgina de l'Ajuntament
2: hem
3: obert com un blog.
2: Una pestanyita,
3: exacte.
2: Un apartat.
3: Sobre el punt del voluntariat, i ho podeu trobar. Entreu a la web de l'Ajuntament de Sant Boi, www.santboi.cat, a l'apartat de tràmits, i quan hi arribeu a tràmits hi ha un apartat que diu ciutadania, i després de ciutadania ho piqueu a voluntariat, i allà ho teniu tot també. Tot l'horari, el telèfon, vull dir, si algú no li ha donat temps d'apuntar-s'ho, allà està tot i allà teniu tota la informació també.
0: Exacte, tota la informació del punt de voluntariat de Sant Boi, que ara està coordinat des de l'Ajuntament de Sant Boi, que avui volíem fer tota aquesta explicació per a aquella gent que potser no sap què li sona, doncs que també animar-la, no?, a dir, doncs, el que dèiem, no et quedis a casa, no estiguis avorrit, o no marxis fora, que hi ha gent que potser fa un voluntariat fora, que també ho pot fer, fora de Sant Boi, però que sàpiga que la seva ciutat també el pot fer i el farà doncs, amb les seves veïnes i veïns, que això també està molt xulo, no?
2: Sí, sí. Fent xarxa, fent comunitat.
0: No, Mònica?
3: No, i que té un doble, bueno, com una doble, un doble benefici, no?, que deia la Yolanda, l'acció que fas tu cap a la comunitat, però com la comunitat et pot retroalimentar a tu a tots els nivells, no?, a nivell personal, a nivell emocional, vale? I això està molt bé.
0: Doncs al punt de voluntariat de Sant Boi avui n'hem parlat des d'aquest espai que ofereix informació, orientació, suport a les persones que volen fer voluntariat, però també a les entitats que necessiten d'aquests voluntaris i voluntàries, ara coordinar tot això des de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui ho hem explicat amb la cap del Servei d'Igualtat d'Oportunitats i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Sant Boi, la Yolanda Molina. Gràcies per tornar, Yolanda.
2: A tu.
0: I gràcies també a la tècnica social del CIAT de Sant Boi, tècnica d'acollida del punt SA i del punt de voluntariat a Can Jordana, la Mònica Núñez. Que vagi molt bé. I
2: gràcies.
0: I si us sembla, doncs aquí un temps podem tornar a parlar, a valorar, a donar la informació, inclús convidar aquí en aquest estudi a entitats i voluntaris a que expliquin el seu dia a dia.
2: Sí, molt
0: us
2: bé.
0: Us sembla?
2: Sí.
3: Perfecte.
0: Doncs quedem així. Moltes gràcies i bon dia.
3: Bon dia.
4: Ràdio Sant Boi.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. El Departament d'Interior acaba de donar les darreres informacions al respecte. Ens amplia aquesta informació la Maite Polo. Bon dia, explica'ns.
7: Bon dia, doncs deixem enrere els sistemes meteorològics que ens han afectat aquests últims dies, però no podem abaixar la guàrdia. Aquesta és la idea, perquè aquesta tarda i nit hi haurà tempestes que poden ser localment fortes, sobretot al litoral i al prelitoral. De tota manera, els experts no compten que quedi estancada la pluja, per això no emetran cap avís desalerta. Santi Segalà és cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Creiem que durant el dia d'avui, fins i tot durant la tarda, aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xàfecs i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
7: Els experts recomanen que tothom estigui molt amatent amb les activitats si les fa a l'exterior aquesta tarda. Demà es preveu vent que escombrarà els núvols i dijous baixaran les temperatures. Es normalitzaran les temperatures per ser l'estació en què estem, la tardor. Qui hagi d'agafar tren o ferrocarril, que s'informi bé abans a través de xarxes, dels canals habituals, perquè encara hi ha afectacions. A carreteres n'hi ha dues de secundàries tallades al Vallès. També a les comarques de Girona n'hi ha dues de més afectades i es continuen les cerques paral·leles amb voluntaris, en el cas del menor desaparegut al Vallès Oriental, cap novetat al respecte de moment, i de la persona desapareguda també a Pineda de Mar.
6: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
7: Bon dia i bona hora.
6: I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria, per tant, d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el 28. El Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés pels vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne, tot i que la data definitiva es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. L'anunci arriba després de la manifestació multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts.
5: Notícies en xarxa.

0: Partitura de tarda. Un programa de música a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 3 a 5 de la tarda i els diumenges de 10 a 12 del vespre a Ràdio Sant Boi. La música clàssica a partitura de tarda.
1: Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit, Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Uepa, bona ruta!
2: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
3: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
2: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
3: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
2: La Terra, l'espai de medi ambient i sostenibilitat de Ràdio Sant Boi.
3: Benvinguts a la Terra. Benvinguts i ben trobats una setmana més aquí a la Terra. Si us sembla bé, comencem.

0: Bon dia i benvinguts una setmana més a la Terra. Soc en Víctor Luna i estem a Ràdio Sant Boi, a la Terra, l'espai de medi ambient i sostenibilitat. Com bé sabeu, una setmana més venim amb idees, amb propostes per fer la nostra vida una mica doncs, més sostenible. Avui volem parlar de les 3 R's i no, el reduir, reutilitzar i reciclar, però ens volem centrar sobretot en una d'elles, que és la reutilització. Bàsica, perquè la veritat que avui en dia tots els missatges molts cops ens van cap al reciclatge, que hem de separar i ho hem de fer. Però també és important, no? El millor residu és aquell que no es genera i si el generem i a sobre després el podem reutilitzar, allarguem la seva vida i per tant doncs sempre és millor, no? Abans de llançar, a reutilitzar. I bé, avui venim a això, a buscar solucions i veure quines opcions tenim per poder reutilitzar, perquè la veritat estem en un moment on tothom, a tots ens és molt fàcil i les xarxes socials també ens han ajudat molt a criticar. I més amb el sector del medi ambient, tothom està tot el dia amb fake news, amb bulos, amb crítiques i aquí a la Terra volem fer una parada, respirar i buscar solucions. Reflexionem al voltant d'aquestes solucions i avui ho fem, doncs ja podeu obrir el vostre Instagram, ja que parlem de que les xarxes socials serveixen per criticar, però també serveixen per trobar solucions. I la que avui us presentem és pots.eco. La podeu trobar a Instagram i ens ajuda justament a oferir aquestes solucions cap a la reutilització. I qui li posa veu amb aquest projecte és la Marta Sainz, que ara ella mateixa es presentarà, és la fundadora de Pots i, a més, bueno, és una advocada d'aquí de Barcelona, dona emprenedora, ha estat per Xina també, ara ens ho explicarà. I bé, Marta, no faig més spoiler que puguis presentar-te a tu mateixa. Primer de tot, moltes gràcies i benvinguda a la Terra.
1: Hola, Víctor, bon dia i bueno, moltes gràcies per convidar-nos i per, bueno, per cedir-nos aquesta estona doncs, per parlar sobretot de reutilització.
0: Molt bé. Si et sembla, Marta, per començar, sempre aquí a la Terra sempre ens agrada que la gent li posi personalitat, no? Que li posi ànima, no? Ara que estem així en moments més espirituals, doncs que li posi ànima i personalitat també amb aquestes versions, si vols, res, ràpidament, tampoc, però sí, crec que és interessant que la gent pugui saber qui hi ha darrere d'aquesta veu de la Marta.
1: Perfecte. Doncs, bueno, jo sóc la Marta Sainz i, bueno, sóc una ciutadana més de Barcelona, no? Al final, nascuda aquí a la ciutat de Barcelona, vaig estudiar dret a la Universitat Pompeu Fabra i, bueno, com a advocada he treballat aquí a Barcelona, després vaig estar treballant també a la Xina, vaig estar vivint a Beijing quasi 4 anys, sí, i treballant. I després, bueno, quan vaig tornar, doncs, vaig fundar el projecte Pots, del que parlarem avui, però sempre m'agrada molt dir també que, bueno, que no, a la Terra, no? Ja que parlem de l'espai de la Terra, sóc mare... Soc mare de 3 fills meravellosos, tinc bessons de 11 anys, dos nens que són iguals, i una nena que té 8 per 9 anys. I m'agrada animar, sobretot, el sector emprenedor, que les dones amb fills també tenim capacitat d'emprendre i de treballar, ho podem fer tot, tot es pot fer.
0: I tant. La veritat que sí, que des de la Terra animem a tothom a emprendre i per això, Marta, també volíem que avui siguessis aquí perquè tant mares com també noies joves que ens estiguin escoltant tinguin aquests referents femenins dins de l'ecofeminisme, dins de, no? Que des del medi ambient també tenim dones empoderades i amb fills, perquè, mare meva, amb 3 és... i amb 11 anys i... mare meva, guerrilla, eh?
1: Sí, sí. Guerra, tinc guerra, cara. Sí. I un gos. Bueno, i el meu marit, pobre, que no l'he nombrat,
0: ostres,
1: que també, que clar, sí.
0: Que també hi és, també.
1: També, sí, també està.
0: Molt pobre. Bé. Mare meva. I has dit que ets, bueno, advocada de Barcelona, però que has estat vivint a Xina, també. Ostres, o sigui, un canvi cultural bestial, no?
1: Important, sí. Bueno, jo quan vaig acabar la carrera vaig viure a Ginebra perquè vaig estar estudiant dret internacional I després, per feina, el meu marit ens vam desplaçar a Beijing. I la veritat que, si et soc sincera, vaig plorar molt. O sigui, quan vaig arribar vaig dir, ara què hago?

0: Doncs sí, avui, com deies, venim... gràcies també per presentar-te i per la sinceritat i per demostrar, no?, que això, no?, la personalitat i que dones amb fills poden emprendre, poden tirar endavant projectes i avui, doncs, venim a això, no?, parlar de pots, que podeu trobar-ho a Instagram, pots.eco, per fomentar la reutilització. Explica'ns una mica, que és així, ja després anirem entrant i anirem desgranant, no?, i anar reutilitzant aquestes paraules, però què és pots, el pots.eco que poden trobar a Instagram?
1: Doncs mira, Pots és una empresa que ens dediquem a la reutilització d'envasos alimentaris. Val? El que fem és que recuperem envasos alimentaris usats, els rentem a la nostra planta de rentat industrial, que està a Sant Andreu de la Barca, i tot això després es torna a vendre als productors perquè els tornin a utilitzar. A nivell de sector, estem molt centrats en el sector del vi, el cava, també fem kombuches, fem cerveses artesanes, fem caldos, cremes de verdures, i tot seria envàs de vidre tarro, botella, i ampolla, perdó, i això, llavors tot això, bueno, té una part de benefici ambiental, que després podem comentar, no, reutilització versus reciclatge. És molt important diferenciar, no, el reciclatge de la reutilització.
0: Que ara ho comentarem. Destacar el fet de que Pots és aquí, és del Baix Llobregat, no? Està aquí Sant Andreu de la Barca, per tant, ho tenim ben a prop, no? I crec que també és interessant destacar com des d'aquí, des de Ràdio Sant Boi, doncs anem donant veu també a projectes locals, al final, no? Que jo estic segur, jo mateix, abans de descobrir-ho, no és vostre. Això ho tinc, i ho tinc aquí al costat, no? Ho tinc creuant el riu. No són projectes, no? Perquè a vegades amb això de la reutilització d'envasos alimentaris i, no? I sempre ho veiem com, bueno, això deu ser el nord d'Europa, deu ser una cosa lluny, no? Ja que es digui Pots, no? Ja dius, Pots és en català, per tant, però no, però ho tenim aquí a Sant Andreu i la veritat que molt interessant. Quan parlem d'envasos alimentaris, perquè la gent també es situï, parlem, per exemple, entenc que d'ampolles de vi, de pots de cigrons, no?
1: Fem molt vi, fem molt cava, fem kombuches també, fem cerveses artesanes, fem cremes de verdures i caldos, hem fet per un projecte d'Extremadura, de fet, hem fet també mels, també hem fet alguna cosa amb kimchis, bueno, al final és producte alimentari amb envàs assimilable a un tarro ampolla. Tot i que gran part és beguda i quasi tot és vi cava, us diria. Cidres, també.
0: Que entenc per aquesta reutilització dels envasos, no? Que al final és una mica com tornar a recuperar, no? A reutilitzar aquells mètodes que feien al final els nostres pares o els nostres avis, no? De tornar l'ampolla un altre cop a la botiga, al comerç local, no? Perquè sempre des d'aquí, des de la terra, fomentem el comerç local o tornar, no? A la bodega, al restaurant de la cantonada que li compres el vi, no? I tornar amb aquesta essència, no? I allunyar-nos una mica d'aquesta moda, podríem dir, que es va instaurar als anys 80 amb els contenidors, perquè va ser els anys 80 que ens van omplir, no? A partir dels anys 50 ens van omplir els carrers de cotxes i a partir dels 80 amb cotxes i contenidors, no? I potser
1: Jo tenim tot.
0: cal, no? I ara ja allò de recuperem les ciutats, no? Amb tot el moviment d'expulsar els cotxes de les ciutats, però també no? De recuperar aquells espais que al final també els contenidors també.
1: Sí, nosaltres al final sempre diem, que és un projecte que és innovador, però de fet que no estem inventant res, no? La reutilització d'envasos, la devolució de cascos, que es deia en el seu moment, era una cosa superhabitual, tothom hi estava acostumat, a tothom li sortia a compte, vull dir, i era una cosa que funcionava perfectament. L'únic que després, doncs, amb la revolució dels plàstics d'un sol ús, sobretot, doncs, tot això es va anar eliminant, però sí que és cert que Europa està lluitant perquè això es recuperi, perquè evidentment està demostrat que tenim un problema molt greu amb el tema de la generació de residus i, per tant, evidentment, la prevenció i la reutilització, doncs, són la prioritat a nivell europeu per

0: per reduir els residus.
1: Sí. Que, Marta, aprofitant, que ens podríeu explicar també la diferència, no?, entre les tres R's, diguéssim, perquè els oients no? Què és això, les tres R's, el reduir, reutilitzar, reciclar? Què és diferència? Perquè, no?, molta gent s'ha dit, per mi és lo mismo, cojo, lo echo en la bolsa i al
0: No, doncs
1: contenedor.
0: bien, sí. Sí, no, és molt important, eh? Vull dir, inclús els nens tot el dia estan amb les tres R's a les escoles, però no sé si ho acaben de situar. Al final, reduir, reutilitzar i reciclar, no?, són una mica, doncs, la jerarquia de residus, que es diu. Llavors, el primer eslabó, no?, per, evidentment, no generar residus, doncs és reduir-los, no?, intentar consumir d'una forma més conscient que no generi tants residus, no?, aconseguir reduir tot això. Després tenim la...
1: El minimalisme, no?, podríem dir, aquest que
0: Exacte.
1: també s'està posant de moda, doncs això
0: Sí.
1: al final és reduir futurs residus, no? Si tens menys
0: Sí.
1: coses a casa, menys coses a
0: Sí.
1: llançar.
0: Sí. Després tenim la reutilització, que voldria dir, bueno, un cop, no?, tu has generat un residu, doncs tu aquest residu el pots reutilitzar, no? Aquí entrem una mica, per això, en la discussió de, clar, una ampolla de vi, per exemple, que és el nostre cas, que nosaltres recollim i rentem, esdevé residu o segueix sent un actiu perquè jo la retorno al seu lloc abans de que esdevingui residu, no? Això hi ha una discussió normativa important, però s'ha arribat a la conclusió que les dues vies són correctes. Però bueno, la reutilització, al final, un cop tu ho has consumit amb un envàs, en aquest cas, doncs seria la mesura de prevenció ideal, no? En el sentit que tu, doncs, has, no sé, has anat al supermercat, has comprat una ampolla de cava, no?, i aquesta ampolla de cava, en lloc de llançar-la i haver de triturar, tornar a fondre, tornar a fer l'ampolla, doncs simplement es recupera, es renta i es torna a envasar, no? El procés i la cadena, doncs, evidentment, és més reduïda. I després tenim, doncs, el reciclatge, que el reciclatge seria el mateix, no?, però en lloc de reutilitzar, com que ja, no?, per desgràcia, avui en dia tampoc hi ha moltes maneres de reutilitzar, doncs moltes coses han d'anar al reciclatge, no? I després, dintre del reciclatge, doncs tindríem una mica el mateix, no?, l'upcycling, no?, que és a dir, tu estàs reciclant i a vegades, doncs, no sé, amb el PET, no?, amb el plàstic aquest de l'ampolla d'aigua que tots coneixem, el plàstic aquest transparent, doncs tu el recicles, no?, i el podries tornar a incorporar a la cadena de fabricació de lo que seria el plàstic, no? Vull dir que llavors hi ha gent que diu, no, és que això és reutilitzar. Llavors jo personalment estic en contra perquè crec que això és fer un upcycling de reciclatge, però per mi la reutilització és que realment aquell envàs aconseguir que no esdevingui un residu i que no l'hagis de triturar, no?, per tornar a utilitzar. Llavors és molt important ser conscients, no?, que el reciclatge evidentment existeix, haurà de seguir existint i és important, però siguem conscients que generem tants residus que la capacitat de gestió d'aquests residus és missió impossible, pràcticament. Vull dir, vas als centres de triatge i t'agafa un infart,
1: Sí.
0: no?, quan veus tot allò, i és que, clar, és que és impossible. Vull dir, com hem de gestionar tot això bé, no? Llavors, animo a tothom a que sigui conscient, no?, a reduir i reutilitzar. Les dues primeres R's, per a mi, són les més importants i crítiques, no?, que hem de tenir tots al cervell quan anem al supermercat o anem al mercat o vas a consumir qualsevol cosa, ser conscients del que estem fent.
1: Total, hi ha una frase, no?, que és allò que el millor residu és el que no es genera. I, per tant, si quan anem a comprar ja anem amb la bossa o anem amb el cistell o anem amb el, car no? amb el carrito, que no, ara no sé com es diu en català, no? I ja portem dins del nostre cistell, ja portem els tàpers, per exemple, perquè ens guardin el menjar, doncs sí que és cert que tot això canvia. O el que comentaves de les ampolles de cava, no?, amb lo gruixudes que són, lo valioses que són com a vidre i que la facilitat i tranquil·litat que les dipositem dins del contenidor verd, que és on han d'anar, el contenidor verd, no?, si les volem llançar, però seria molt millor si tinguéssim l'oportunitat de poder tornar al supermercat on l'hem comprat o al celler on l'hem comprat o a la bodega i que allà ja es poguessin recuperar, no?, i reutilitzar novament, com dius, que és eficientment, no?, el transport s'ha de moure igual, des de, ja sigui
0: Sí.
1: trencada dins del contenidor o sencera dins d'una caixa, i en el nostre cas, Baix Llobregat, l'ampolla de Sant Boi, no?, si jo estic a la plaça de l'Ajuntament, anirà si la tiro al contenidor verd, anirà al Prat, i si la, tiro, i si la deixo en una caixa que es pugui, anirà a Sant Andreu, es rentarà i tornarà un altre cop nova al celler, no? En canvi, de l'altra manera, anirà al Prat, després anirà a la fàbrica a que es fongui, a fer nova ampolla, d'allà un altre cop, i, a, no? I, de, i després ja finalment arribarà al celler a Sant Sadurní, per exemple, no? Que tenim molts, moltes caves, o a Vilafranca, en el cas del vi, no? Però...
0: Aquí,
1: però sí que
0: Víctor,
1: és... Digues, digues, perdona.
0: T'interro... Aquí m'agradaria fer un incís, ara que parlem del cava, que aprofito, no, aquesta entrevista per donar a conèixer al ciutadà que, per exemple, a la ciutat de Barcelona, a dia d'avui les ampolles de cava es poden tornar al punt verd de la ciutat i que totes aquestes ampolles de cava nosaltres les recuperem i les rentem. Ho dic perquè el que deies tu, clarament l'ampolla de cava és una ampolla molt robusta i molt homogènia, és a dir, la podem reutilitzar amb molta facilitat perquè pràcticament totes són iguals, no? La del vi tens molta varietat i és més complicat, però la del cava és superhomogènia i per tant aprofito per donar aquest missatge, no? I donar a conèixer que si viviu a la ciutat de Barcelona o no, però tu les pots guardar a casa teva i si algun dia passes per Barcelona pots deixar l'ampolla un punt verd amb el convenciment de que això es reutilitzarà.
1: Doncs, molt bona notícia. La veritat que, perquè és això, molta gent del Baix Llobregat, vivim al Baix Llobregat, però treballem a Barcelona. Doncs aprofites quan estàs venint, no? Quan vas cap a treballar, doncs potser al sortir de la feina t'aproves un moment al punt verd i deixes l'ampolla, o abans d'entrar a la feina, depenent l'horari. Doncs és perfecte. Suposo que consells com aquest els podem trobar al vostre Instagram també, no? A l'Instagram @pots.eco, on allà trobem molts consells de reutilització, i que convido tothom a entrar a Instagram mentre ens va escoltant i en comptes de posar-se a fer scroll, busca @pots.eco i follow, a seguir. Perquè consells com aquest jo crec que són supervaluosos. O sigui, el saber que, no, tots els que escoltem el programa tenim aquesta consciència eco i poder saber que els punts verds, saps, que aquestes ampolles doncs, tindran aquest recorregut, és perfecte. Que això, no, també entro dins d'aquesta reflexió que comentaves, no? De les ampolles de vi, m'ha vingut també al cap les de perfums, no? Que molts cops ens atrauen per la forma que té l'ampolla, però que això fa molt difícil després la seva reutilització, no? Bueno, i aquí hi ha tot un dilema, com deies, a nivell europeu, entre les grans marques i la Unió Europea, no? Diguéssim que... Bueno, és un debat que potser no cal obrir avui perquè no tenim gaire temps, però...
0: Però sí, sí, és un meló interessant per parlar-ne també, sí, sí.
1: Sí, i que fins i tot els propis consumidors, no? Hem de fer aquesta reflexió de potser no mirar tant el perfum o l'ampolla de vi per la forma que tingui, sinó mirar més per si ens agrada la seva olor o el seu gust...
0: Exacte.
1: No? O a vegades és el preu, també s'ha de dir.
0: Bueno, però això és important, perquè hi ha molts cellers que per culpa del consumidor final, no?, tenen molta por a utilitzar, perquè doncs, clar, és que si l'ampolla està una mica rascada o té un algo, no? Estem acostumats a que les ampolles de vi són relucientes, meravelloses, no? I escolta, la cervesa, bé, que anem a un bar, ens la bevem i està, no?, amb un scuffing, que és la línia que està blanca de la reutilització, i ningú es queixa i ens sembla estupendo, no? Doncs crec que també s'ha de donar valor a això, no? Una ampolla reutilitzada, evidentment, no serà tan impoluta i tan perfecta com una ampolla nova, però escolta, és que té vida aquesta ampolla, es va reutilitzant, no? Donem valor també a l'envàs. A l'envàs, si tu el reutilitzes, doncs, bueno, s'ha d'apreciar, no? Que les coses es fan velles, com els humans, no? Les arrugues, al final, estan per alguna cosa, és experiència, doncs els envasos igual.
1: Sí, sí. Sí, que és una altra línia, eh? Lo de l'arruga és vella, també...
0: Sí, sí, otra, que avui dia no sé què passa, que sembla que les arrugues no se lleven ja, sí.
1: Sí, sí, sí. I m'ha agradat molt també, tornant al que comentaves de l'ampolla de cervesa, estem molt acostumats a, si demanem un quinto o una mitjana, o fins i tot el propi cervesa de barril, va amb un barril que es reutilitzarà també, no? I estem acostumats a veure justament aquestes, no?, l'ampolla de la mitjana, sobretot, aquestes dues arandeles, una cap, just abans, on acaba el coll, diguéssim, on comença el cos, i una altra al cul. Ho comento per si els oients no s'han adonat, o justament estan potser en un bar amb la cervesa, no?, amb la mitjana, doncs, veuran aquestes línies que justament és de tot el sistema de reutilització i és el que ajuda a saber el cicle de vida que té, no? Les voltes. Em van
0: Exacte.
1: comentar un cop en una entrevista d'aquestes ja fa uns anys, que la Terra també ha anat donant voltes, també té els seus anys, però que una ampolla, una mitjana, donava fins a, crec que eren 8 o 9 recorreguts, o sigui, de sortir de fàbrica, anar al bar, es beu, es renta, s'omple, torna al bar, bueno, un altre bar, suposo, fins a 8 o 9 vegades abans de que arribi a descartar-se perquè es trenqui, no? I per tant ens demostra la quantitat de vides que pot tenir.
0: Sí.
1: En canvi, amb el vi o amb el cava, com deies, bueno, ara amb això el punt verd m'ho apunto, el de poder
0: Sí,
1: portar les ampolles de
0: apunteu-vos-en.
1: cava als punts verds. Però la veritat que és molt curiós, com en unes coses ho tenim tan apamat, no? I
0: I en
1: tant en el
0: altres
1: nostre
0: no.
1: dia.
0: Sí, hi ha gent que li té una mica de mania, no?, la reutilització, per si no està net o està net, però també jo els dic, escolta, tu vas a un bar a esmorzar, no?, i et donen un plat, i et donen un got, i et donen uns coberts, que a més els coberts els ha ficat a la boca el senyor que tens al costat una hora abans, ho fiquen en un rentaplats que tampoc estàs mirant quin rentaplats és, i estem tots tranquils. Vull dir, avui en dia les mesures d'higiene que existeixen són fantàstiques. Vull dir que no s'ha de tenir respecte a la reutilització, els processos industrials de rentat són supereficients. Compteu que quan surten, a més, les ampolles, a part de que es controlen temperatures, van fent anàlisis durant tot el procés, a l'acabar s'envien a un laboratori extern, es mira la microbiologia, vull dir que allò està supernet. Vull dir que ningú tingui cap tipus d'angoixa en aquest sentit.
1: Sí, a vegades no? Aquesta doble vara de mesurar que a vegades tenim, no? El que deies, m'és igual anar a un restaurant, un bar, i menjar del plat, dels coberts, agafar la mitjana, que també és un envà reutilitzat, i en canvi, si l'ampolla de vi, ai, em fa més cosa, no?
0: Sí, no.
1: O amb altres àmbits, no? Per exemple, quan vas al mercat i a vegades que el paradista et diu no, no, jo no et posaré la carn o el peix dins el tàper teu, i quan ara, per sort, la
0: Ara
1: normativa
0: estan
1: ho ha
0: obligats, en
1: forçat, no?
0: teoria, sí.
1: Sí.
0: Sí.
1: Però encara hi ha qui diu no, no, si no està impecable jo no
0: No,
1: l'entro...
0: sí, no té gaire sentit, això, sí.
1: Però, bueno, mica en mica anem aconseguint aquests canvis. Ja sigui, al final, costen, perquè sí que és veritat que
0: Costen.
1: som, no? L'ésser humà som animal de costums, no? Som d'un cop, si l'altre dia, no? Parlant amb això, bueno, és que esto se ha hecho siempre así, no? I era, no? És que, bueno, és que era just amb temes de mobilitat, no? I just deien, no, és que les calles sempre... I dic, no, però mi abuela no havia... Quan la meva àvia era petita podia jugar al carrer perquè no hi havia cotxes. No
0: Clar, i
1: és... O
0: tant.
1: sigui,
0: A més que les
1: el
0: coses
1: cotxe és...
0: canvien. Vull dir, que hi ha seguit sempre així no vol dir que sigui no, la manera correcta de
1: Exacte.
0: fer-ho. Amb la
1: També, també.
0: qual cosa, el sempre ha sigut així, pues, deuria de canviar, segurament.
1: Sí,
0: Moltes
1: sí.
0: coses han d'anar evolucionant, i tant. Sí.
1: Sí, sempre ha sigut així, doncs potser és moment
0: De canviar-ho. Potser ho podem
1: de canviar.
0: millorar, no?
1: Sí.
0: Sí.
1: Total, avui en dia amb tot el que tenim. Llavors, bueno, és el que comentàvem també al començar, no? El criticar és molt fàcil, buscar solucions potser és més complex i incorporar les solucions amb el teu dia a dia, no? Però, bueno, són petits, el que deia el Capità Enciam, els petits canvis són poderosos i al
0: Sí.
1: final és això. Ara, a partir d'ara, doncs, l'ampolla de cava, en comptes de dipositar-la al contenidor verd, la guardem i anem a un punt verd de Barcelona, doncs la portem i la deixem allà. I així sabem que es reutilitzarà, que anirà cap a Pots.eco, no? I que la veurem allà pel seu Instagram, @pots.eco, i allà ho veurem. Llavors, entenc que sí que és... Jo hi ha una cosa també que hem comentat i m'he apuntat aquí, que és tot el... Jo des d'aquí sí que, des de la Terra, sempre m'agrada defensar el plàstic, que tothom se'm tira sempre a sobre quan dic la frase aquesta, i és, bueno, el plàstic ens ha permès una
0: I
1: revolució
0: tant.
1: tecnològica, els
0: Sí.
1: quiròfans, els cotxes, la seguretat, els aires acondicionats,
0: Sí.
1: i la televisió, la pròpia ràdio des de la qual molta gent ens escolta, el típic transistor de ràdio que tothom hem de tenir a casa nostra, perquè quan hi ha una pandèmia, quan hi ha una crisi, quan hi ha un apagón, és la ràdio de piles el que funciona i tots hem de tenir una, i amb això som defensors de la ràdio, perquè és, no, quan tot s'apaga, la tele no
0: La ràdio
1: funciona, no,
0: està.
1: però la ràdio hi som allà.
0: Sí.
1: Tot i que després estem als podcasts, a tota, no? Estem a totes les xarxes socials i tot, però sí que això, però aquest transistor que era de l'àvia ja és de plàstic, no? El problema és com aquest plàstic, en comptes d'utilitzar-lo per un quiròfan o per fer aquesta ràdio, l'utilitzem doncs, per embolicar una magdalena dins d'una altra bossa, dins d'una altra bossa, dins d'una altra bossa, dins d'una altra bossa, i tot això dins de la bossa del súper, no?
0: Sí.
1: També de plàstic. I jo crec
0: Sí,
1: que aquí és
0: sí.
1: on, no? On tenim
0: Sí.
1: el problema. Llavors,
0: No, nosaltres, de fet, som de la mateixa opinió que tu en aquest sentit, eh? Vull dir, sempre diem que no som un projecte antiplàstic, creiem que el plàstic és un material fantàstic. Vull dir, de fet, és el que dius tu, no? Ens ha ajudat en milions de situacions, ha sigut un gran avenç. El problema és que s'està utilitzant d'una manera que no té cap tipus de sentit, no? Vull dir, doncs un plàstic, evidentment, en sector sanitari, doncs segurament sigui una necessitat i una solució fantàstica per segons quines coses. Però pel consum alimentari hi ha moltes coses de plàstic que podríem reduir, no? I no utilitzar.
1: I sí. I per tant, la primera R, no? El reduir
0: Exacte.
1: és un
0: Sí,
1: clar
0: sí.
1: exemple. És, a vegades, simplement el fet de fer el canvi, no? De dir, mira, no compro això de plàstic, sinó hi ha moltes coses que en comptes de comprar-les de plàstic les podem comprar o d'alumini o de vidre, no? I sempre serà més sostenible i normalment de més qualitat el producte. Tot s'ha de dir que...
0: Sí. Només aquesta petita consciència, no? De, jo quan vaig al supermercat, que per sort hi vaig poc perquè sóc més de mercat, no? Més proper, però quan, no? Vaig al supermercat, és que em poso negre, eh? Perquè estic allà i que veus a la gent, vinga, bé, tot, vinga, tot cap a dintre. I penso, és que ningú, jo entenc que hagis de comprar en plàstic, però algú es pot parar a pensar un moment, no? Vull dir, al final, si tu vas a comprar amb una mínima consciència prèvia, de dir, vinga, avui, no? La meva meta és que faré un esforç quan vagi a comprar i intentaré mirar, no? A banda de mirar preus, que evidentment tots els hem de mirar a casa, però a part, bueno, mira una mica, no? El packaging que porta, què creus que pot ser més sostenible, crec que és superimportant. I hi ha coses que segurament les pots comprar sense plàstic.
1: Sí, i reduir aquests residus plàstics, però al final, després la casa, treus dos bosses plenes de
0: És
1: plàstics
0: un
1: de
0: drama.
1: basura i
0: Un drama.
1: sí. I l'altra, doncs, justament, no? L'altra R, que era la reutilització, que recordem que ens poden seguir a Instagram, @pots.eco, i també saber o sigui, qui es pot sumar a pots, diguéssim, com si jo tinc un celler, un restaurant, un hotel, un supermercat, m'hi puc sumar? Us puc contactar d'alguna manera, lògicament, entrant a Instagram, @pots.eco, em subscric i allà ja puc fer-vos un missatge directe, no? Però
0: Perfecte.
1: saber on tenim aquesta reutilització.
0: Mira, nosaltres, o sigui, la reutilització, la problemàtica que ens estem trobant és com es recuperen aquestes ampolles, no? Llavors, per sumar-se a la reutilització, a nosaltres ens interessa molt, un, que el consumidor doncs, comenci a entendre què és, i dos, doncs, que el canal distribució, canal Horeca, que són els restaurants i les cafeteries, també no, comencin a fer actuacions en aquest sentit. Llavors, des de Pots, a dia d'avui, estem recuperant les ampolles de quatre maneres. ¿Vale? A una li diem la recuperació directa, que és el propi celler, doncs que doncs això, si algun oient doncs, té un celler, doncs, a vegades tenen mermes a l'hora de produir, o tenen un enoturisme en les seves instal·lacions, o tenen un acord amb equips d'hotels. No? Doncs tot això es pot recuperar i ens ho podem emportar nosaltres per reutilitzar.
1: També
0: Després...
1: comentaves, és que acabo de connectar jo mentalment, que aquí a Sant Boi tenim una cervesera artesana, per si hi ha algú que
0: Ah,
1: ens està escoltant i els
0: mira,
1: coneix,
0: també, sí.
1: també, no? O kombuchas o...
0: Exacte, sí, tot això també. De fet, a cerveses artesanals hi treballem amb algunes. O sigui que sí que seria un candidat perfecte. Després, la segona forma de recuperació que tenim seria el canal Horeca, com es deia, doncs, restaurants, cafeteries, no? I aquí el que fem, acostumem amb el sector del vi a treballar amb el distribuïdor del vi, no? El distribuïdor del vi passa pels restaurants i va entregant producte. Quan entrega el producte s'emporta l'ampolla buida. Aquest seria el sistema cerveser, no? Aquest sistema sempre vam pensar que seria el model d'èxit nostre, però lamentablement doncs, ens està costant perquè el distribuïdor del vi doncs, va amb una furgoneta petita i la persona que reparteix doncs, tenir que no, descarregar el camió per treure les ampolles plenes, però si té l'ampolla buida amb la caixa allà ficada, els és un problema. I llavors el que sí que animo és doncs, a restaurants que tinguin volum, no? Que em diguis jo que sé, doncs, tinc un vi de taula de vinos equis, no? Que faig molt de volum. Doncs contacteu-nos perquè si hi ha molt de volum d'un únic producte o de dos o tres, es pot parlar a veure com podem fer aquestes rutes. A Barcelona Ciutat ara estem treballant amb hotels, tenim una ruta pròpia i per tant, si és un restaurant de bastant volum o un hotel amb gran volum, també es pot fer aquesta recollida directa doncs, a l'establiment. Després treballem en supermercats, que aquí també convido els oients que siguin consumidors, per exemple, dels supermercats Veritas. Els supermercats Veritas de tota Catalunya ja es poden retornar les ampolles de les cremes de verdures i els caldos. Tot això Veritas ha fet una gran feina, ho recupera, ens ho envia a nosaltres, ho rentem i ho tornem a enviar perquè ho torni a envasar. Amb el Llaurigen també ha fet un pilot amb Flex & Kale i ara doncs, segurament no, estem treballant per poder-ho ampliar amb altres proveïdors. Vull dir que us animo que si aneu a aquests supermercats pregunteu si accepten ja envasos reutilitzables. Vale? I després fem també grans events. Doncs aquí doncs, ara estem fent de fet el Primavera Sound aquí a Barcelona, hem fet el Festival del Grec, les Festes de la Mercè, treballem també amb la Fira de Barcelona, vam fer la Barcelona Wine Week aquest any, etc. Llavors, bueno, si algun dels oients creu que amb alguna d'aquestes quatre vies doncs, pot col·laborar amb la reutilització, doncs contacteu-nos al nostre Instagram i encantats.
1: Perfecte, sí, recordem l'Instagram de la reutilització d'envasos alimentaris, @pots.eco, i ja ho sabeu tots els que us heu sentit interessats o indicats, no, al·legats, doncs ja ho sabeu, entreu @pots.eco i jo crec que hi ha alguns oients que acostumen a dir-me: ei, aquest programa m'ha agradat, no sé què, però segur que algun d'ells m'encaixa una mica amb aquests conceptes, així que ara, quan sortim de la ràdio, ja li diré: vés al podcast
0: Fantàstic.
1: a radiosamboy.cat i recupera l'entrevista, perquè
0: Estupendo.
1: avui és interessant. Marta, no sé si... Bueno, crec que és superinteressant, la veritat, que no hem comentat. Em queden poquets minuts ja, però... Tot el tema de... O sigui, teniu molt ventall, un ventall molt, molt gran o sigui, la visió és molt àmplia del projecte Pots.eco, la veritat.
0: Bueno, molt ampli tampoc, eh? Vull dir, pensa que al final a nivell territorial estem només a Catalunya perquè s'ha demostrat doncs, que les plantes de rentat no poden estar evidentment molt lluny no?, dels llocs de consum i de producció. De fet, es va fer un projecte a nivell nacional i es va dir doncs, que a Espanya faria falta una planta de rentat per comunitat autònoma. Siguem conscients que França ja ho està fent, Àustria, Alemanya, països nòrdics, hi ha molts projectes com el nostre que funcionen. I per tant, no és tan gran. Sí que és cert que, bueno, que clar, fem molts models d'ampolla, però lo lògic és que a la llarga tot això es vagi no homogeneïtzant l'ampolla. No? Doncs que hi hagi, m'invento, doncs, d'ampolla, borgonya de color transparent o de color, no? Aquestes que són com marronetes, doncs que n'hi hagi quatre tipus i cada celler s'enquadri doncs, en una d'aquestes quatre tipologies. Aquí també m'agradaria puntualitzar el tema del benefici ambiental, no? Vull dir, nosaltres l'any passat, gràcies a una subvenció, vam estar amb una consultora mesurant la nostra, no? El nostre consum energètic, la petjada de carboni en el procés productiu, i el vam comparar amb el que és el consum del procés productiu del vidre, no? Fabricar ampolles comparativament amb rentar ampolles, bàsicament. I al final s'ha demostrat que el rentat d'ampolles és un 86% més eficient en emissions de CO2. Vull dir que la diferència és abismal
1: Mare meva.
0: És que és moltíssim. O sigui, està clar que el reciclatge no, del vidre està molt bé, que jo no el critico, i de veritat que abans de llançar-la por ahí, no, està molt bé que es recicli. Però és que mediambientalment el que té més sentit és reutilitzar, no? Per un tema mediambiental, per un tema de consciència i per un tema de sentit comú. Vull dir que jo sempre penso, veig, no? Veig els meus fills i dic és que aquests nens diran a aquesta generació de bojos que serem nosaltres, no? Que no consumíem aquí a saco i anàvem deixant residus per tot arreu. Els nostres avis no consumien així. I els meus avis, per exemple, jo, no, jo recordo que eren, vamos, superconscients del que consumien. És la nostra generació. Bueno, som una mica desastre i crec que entre tots hem de fer un moviment de millora amb això. Vull dir, no podem deixar els nostres fills a aquest espectacle a nivell de residus. No pot ser. Així que res, tothom ha de canviar alguna cosa que es posin les piles.
1: Sí, cadascú des de la seva
0: Sí, tant.
1: caseta, no? Des del seu punt, cada dia podem fer una coseta millor.
0: I tant.
1: I just, doncs, sí, perquè hem de, i ens hem d'equipar, com deia, ens hem de posar les piles i deixar de criticar, no? Com hem començat l'entrevista, hem de deixar de criticar, que criticar és molt fàcil, hem de
0: Sí.
1: començar a aportar solucions.
0: Sí.
1: I jo sempre dic que ens hem d'anar a dormir pensant, avui he fet alguna cosa per deixar un món millor?
0: Sí. Però és que sona molt utòpic, però és que és real, eh? Vull dir, jo a vegades quan ho dic em miren com dient aquesta boja ara, però és que és real. Vull dir, si cadascú cada dia fa alguna cosa, per petita que sigui, si tots fem alguna cosa, al final es notarà un canvi, però és que alguna cosa hem de fer. Jo de veritat que faig una crida que la gent s'ho plantegi realment. Vull dir, tenim un problema i com a societat hem de ser responsables de solucionar-lo i ens hi hem de posar les piles. Sí.
1: Sí. Hi ha coses que les podem fer asseguts al sofà, com entrar a Instagram, @pots.co, i quan t'acabis la... No? O quan anem a comprar, simplement preguntar, doncs, ei, Veritas, ei, Ametlla Origen, o ei, Supermercat X, tens espai de... No? Et puc portar les ampolles del caldo, o del vi, o del cava per poder reutilitzar? I al final, mira, de tant en tant va sorgir aquesta anècdota, crec que és de Finlàndia, o sempre dubto quin país és del nord d'Europa, que fa molts anys, el 2017 o por ahí, es va fer una campanya molt potent es van unir totes les ONGs ecologistes, a Greenpeace, Ecologistes en Acció, totes, per fer una campanya en contra de la caixeta de cartró de la pasta de dents.
0: Ah, molt bé,
1: Perquè
0: clar.
1: és
0: Mira.
1: l'envàs que té la vida útil més curta. Perquè al final és d'estar a l'estant i quan arriba a casa ho tires, no? Perquè és allò, la de cereals encara la guardes per guardar els cereals, però la de pasta de dents és la que surt més
0: Arrendi.
1: ràpid de casa, no? I van fer tota una campanya i ara en tot aquell país que van fer una campanya i la gent només comprava aquelles pastes de dents que es venien sense caixa. Doncs, en aquell país, crec que és Finlàndia, totes les marques venen la pasta de dents sense caixa.
0: Clar,
1: No?
0: és
1: I és
0: que...
1: la força que tenim els consumidors
0: Sí.
1: per fer aquests canvis. Si cadascú de nosaltres que ens estan escoltant, quan aneu al supermercat o quan us apropeu a la bodega o al Veritas o a l'Ametller Origen, pregunteu què puc tornar a les ampolles a cava de vi o del caldo, no? De la crema de verdures. Que les puc tornar? Primer dia diran que no, però potser, si anem sent diversos, que ho anem preguntant cada cop que hi anem, al final un dia et diran sí, i diran, ostres, mira, i diran, mira,
0: Sí.
1: i hem fet una cosa millor
0: Clar.
1: pel món.
0: Si és això, si al final és una cosa que la societat, si la societat la demana, el distribuïdor la farà. Però és veritat que estaria molt bé que la gent ho demanés. Sí.
1: Doncs
0: Va
1: enviem
0: bé.
1: deures per tots els nostres oients. Començant pel més fàcil, que és entrar a Instagram, @pots.co, que això és fàcil, i anar pensant en reduir, reutilitzar, i si no hi ha més opció, recicla.
0: Recicla,
1: Però
0: correctament.
1: que la primera opció no sigui el reciclatge, sinó que ha de ser la darrera, no? És el final de vida. Doncs Marta Sainz, fundadora de Pots, bueno, advocada, dona emprenedora, amb tres fills endavant, empoderada, no? Gràcies pel teu temps, la veritat que tirar endavant tota la vegada, no? Fins i tot un marit que hem comentat que estava també per allà, no?
0: Pobre, sempre em diu, soy el último yo esta casa, no, los niños de trabajo, el perro, dic, no, no, pobre.
1: No, des
0: És pare,
1: d'aquí...
0: és pare. Sí, sí.
1: Sí, forma part de l'equip.
0: Sí.
1: Agrair-te molt, tu ja pots, per tota la feina que feu i també per venir avui aquí a la Terra a explicar-nos a Pots.eco i convidar tothom a això, a anar fent aquests petits canvis, aquestes petites coses que al final és el que fan canviar el món. Així que moltes gràcies, Marta.
0: Moltes gràcies a tu, Víctor, per tenir-nos al teu programa i ha estat un plaer.
1: Gràcies. Ah, i bueno, quan vulguis ja ho saps que pots tornar, que la terra és casa teva.
0: Ah, perfecte. Jo quan em convideu hi torno, cap problema, feliç.
1: Molt bé,
0: Doncs
1: moltes
0: gràcies.
1: gràcies.

I fins aquí la terra d'aquesta setmana. Però recordeu que seguim girant a les xarxes socials. Ens podeu trobar a Telegram, a YouTube, a Twitter, a Facebook, a Instagram. A busqueu-nos com Ecogira. A Telegram també trobareu les notícies i a YouTube uns vídeos increïbles. Recorda que tornem tots els dimarts de 12 a 1 a Ràdio Sant Boi i també podeu escoltar aquest i tots els programes anteriors a Spotify, a iVoox, a iTunes i fins i tot a Deezer. Busqueu-nos com La Terra Ràdio. Es despedeix des de la taula de so Eric Aguilera i des de davant del micròfon Víctor Luna. Escolta el batec de la terra.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: Ciutat Cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mica.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: Informatiu local, edició migdia.
1: Bona tarda, sóc l'Albert Vilà i us saludem en directe en una nova edició dels informatius migdia de Ràdio Sant Boi. Avui encara pendents de les pluges que poden caure entre la nit i demà dimecres, encara que sigui de menys intensitat, i també parlarem de les pròximes activitats que s'emmarquen en la Setmana de la Salut Mental que es celebra aquí a Sant Boi. Avui, que és dimarts 6 d'octubre del 2026, analitzem el que és notícia punt per punt. I és que Sant Boi segueix pendent del temporal de pluja que s'ha viscut i de les pluges que encara tindrem en els pròxims dies. Les pluges torrencials del dissabte van deixar més de 90 litres per metre quadrat, inundacions, arbres caiguts i afectacions a la mobilitat. Els serveis d'emergència van arribar a fer més de 50 actuacions relacionades amb els aiguats. Una dada que ens avançava el meteoròleg Jordi Legret és que en les últimes 3 setmanes s'han recollit fins a 300 litres per metre quadrat a l'Observatori Meteorològic de Sant Boi, pràcticament la meitat del que plou habitualment en tot un any. El temporal també va deixar 2 arbres caiguts, un al Camp Montclar i una altra Ciutat Cooperativa, i una de les imatges més espectaculars es va viure a Marianao, amb una gran quantitat d'aigua baixant cap al carrer Eucaliptus. La situació es va començar a normalitzar diumenge i l'Ajuntament va donar per resoltes les incidències obertes a la ciutat en aquest cap de setmana. Però el temporal també ha tornat a posar sobre la taula els problemes de drenatge de la ciutat, especialment al carrer Jaume Balmes, un dels punts on es va acumular més aigua. El carrer es va inundar tot i haver estat reformat recentment. L'Ajuntament atribueix el problema a un coll d'ampolla al clavegarama a la part baixa a tocar de la C-245. Segons el consistori, el nou col·lector de Balmes és de grans dimensions, però acaba connectant amb una xarxa de menor capacitat al ramal del carrer Colom. Quan plou amb molta intensitat, aquesta diferència de capacitat fa que la xarxa entri en càrrega i l'aigua pugui retrocedir cap al carrer, fins i tot fent saltar les tapes del clavegaram. Així ho ha explicat agent de carrer Francisco Gutiérrez, cap del gabinet d'alcaldia i portaveu d'aquest CECOPAL durant el temporal.
2: Acabem de remodelar el carrer Balmes. Han posat un col·lector que cabia una persona de peus. Què passa? A la part inferior de Balmes, amb la C-245, allà hi ha un canal, el canal de la dreta, que al seu pas per britànics, Mossos i jutjats està descobert, però ja està soterrat i és una gran infraestructura soterrada que impedeix que per allà segueixi el gruix del clavegram. Per tant, allà, en la cantonada amb Colom, connecta amb el ramal de Colom, que fins que no puguem fer tota aquella renovació, no podrem ampliar-la. I això genera que quan hi ha un episodi de molta pluja, el que fa és que entra en càrrega i expulsa l'aigua cap darrere i cap amunt i aixeca les tapes.
1: En paral·lel, l'Ajuntament ja té projecte i finançament per actuar el clavegaram de la zona dels Salesians, on també es produeixen entrades d'aigua durant els episodis de pluja. La intervenció preveu desviar part del cabal que baixa pel carrer Rosselló cap a Eusebi Güell. Consistori també defensa continuar substituint superfícies impermeables per sistemes que facilitin la infiltració de l'aigua, com els drenatges instal·lats al Parc del Camí del York. Ara caldrà veure com afecta aquest nou episodi a Sant Boi, on encara es poden produir ruixats i alguna tempesta, sobretot durant la tarda i el vespre, tot i que la previsió apunta a precipitacions menys intenses que la d'aquests últims dies. Durant les pròximes hores es mantindrà la vigilància davant possibles acumulacions d'aigua. I és que milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge i pressionar per una futura vaga general. La Guàrdia Urbana calcula unes 20.000 persones, mentre que els organitzadors eleven la xifra fins a 120.000. La mobilització convocada pel Sindicat de Llogateres, la Plataforma per l'Habitatge i sindicats com Comissions Obreres i la UGT va acabar amb el daruix després de la manifestació. Els Mossos han detingut 13 persones i 30 agents han resultat ferits lleus. També s'han registrat barricades i incendis de contenidors. El moviment per l'habitatge manté la pressió després que el president espanyol, Pedro Sánchez, hagi convocat eleccions generals anticipades per al 29 de novembre. Els col·lectius asseguren que el calendari electoral no marcarà les seves mobilitzacions i plantegen arribar a una vaga general durant la tardor, amb l'objectiu que es faci abans dels comicis d'aquest 29 de novembre. La proposta de vaga, que els sindicats ja han assumit com a pròpia, busca mobilitzar diferents sectors i mantenir la crisi de l'habitatge com un dels principals eixos del debat durant les setmanes prèvies a les eleccions. La protesta també arriba després del rebuig al Congrés dels decrets d'habitatge del govern espanyol. fet que ha causat aquesta convocatòria d'eleccions. Aquest decret incluïa mesures com la protecció davant els desnonaments i la regulació dels preus dels lloguers. El sindicat de llogateres considera que aquestes mesures encara són insuficients per resoldre el problema estructural de l'accés a l'habitatge. Informació que hem conegut a gent de carrer, la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi ha tancat aquest matí per treballs tècnics després que ells desprengués una part del fals sostre per les filtracions d'aigua del temporal. La zona afectada ha quedat acordonada i l'Ajuntament defensa que l'equipament és segur. La incidència, però, ha generat diferències entre les plantilles. Els treballadors de la Diputació han estat traslladats a altres biblioteques fins que hi hagi un certificat que acrediti l'absència de risc, mentre que el personal municipal continua treballant a l'edifici. Comissions Obreres denuncia aquestes diferències de tracte i reclama que la biblioteca no obri fins que es pugui recuperar tota la plantilla. L'Ajuntament assegura que es tracta d'una qüestió purament burocràtica i no d'un problema de seguretat. I un incendi en una habitació al Parc Sanitari Sant Joan de Déu va obligar a evacuar prèviament una vintena de persones aquest diumenge. El foc es va originar en un matalàs i va generar molt de fum. Els bombers van rebre l'avís a 6:45 del vespre i van mobilitzar 6 dotacions, tot i que quan van arribar a l'incendi ja estava apagat gràcies a la intervenció del personal de tot el centre. El SEM va atendre 3 persones per inhalació de fum i no es van registrar ferits de gravetat. La majoria de dotacions es van retirar poc després i només una es va quedar fent tasques de revisió i l'actuació es va donar per tancada a mitjanit. I mentrestant, poc després, els bombers van desallotjar preventivament un edifici al carrer Joan Paf de Sant Boi, també aquest diumenge, pel risc d'una possible fuita de gas. L'edifici va entrar a 8:45 i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 dotacions. Durant aquesta intervenció, els bombers es van mantenir en contacte amb la companyia subministradora. No es van registrar ferits ni incidències greus i a 2:00 de la matinada es va poder restablir el subministrament i retirar les dotacions. Per acabar, informació de servei. Durant aquestes setmanes es produiran talls puntuals a diferents carreteres per realitzar alguns treballs que queden pendents al voltant de les obres de l'autovia B25. Les carreteres que es poden trobar afectades són la mateixa B25 en sentit Castelldefels, també en sentit Cornellà, i la 2, sortida direcció Sant Boi. I Sant Boi celebra aquesta setmana la Setmana de la Salut Mental, amb activitats fins divendres i una programació que s'allargarà durant tot l'octubre. Al Parc Sanitari Sant Joan de Déu s'hi fan 5 jornades per reflexionar sobre la salut mental des de perspectives com el gènere, la discapacitat intel·lectual, la recerca, l'arquitectura i la comunitat. Antoni Serrano és director de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
3: Val la pena donar a conèixer per entendre que estem en territori privilegiat. Les entitats que estem operant a Sant Boi estem treballant amb uns altíssims estàndards i estem, diguéssim, empenyent cap a la millor contínua. Per això també aquesta jornada, no? Per intentar aprofitar l'expertesa que tenen els nostres professionals. El primer i el més important és la voluntat. La voluntat de ser referent. El que hem vist és que Sant Boi el que ha buscat és defugir de ser el poble estigmatitzat perquè té 2 grans hospitals psiquiàtrics i entomar la salut mental com un lema positiu per tractar millor la seva població. I això s'agraeix.
1: Si la pluja ho permet, demà dimecres hi haurà un torneig de pàdel al poliesportiu Valdireleu i a la tarda un taller d'art per a infants de 0 a 6 anys a Can Massellera. Dijous serà el torn del senderisme, el mindfulness i el teatre en viu als jardins del Parc Sanitari. I divendres arribarà l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental a la plaça Catalunya, de 5 a 8 del vespre. Hi haurà mostra d'entitats, activitats familiars, batucades, gincana infantil, mindfulness, el premi de poesia i a 7:45 la lectura del manifest conjunt.
4: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Els esports. El bàsquet Sant Boi viu la primera doble jornada de la temporada a la Praiada. En un cap de setmana marcat per l'alerta per les pluges torrencials que va obligar a ajornar la majoria de partits, l'únic club de Sant Boi junt amb la Unió Esportiva Sant Boiana que va poder jugar els seus partits va ser el bàsquet Sant Boi. El primer equip femení sumava la segona victòria consecutiva després d'imposar-se 65-61 al Xamba Bàsquet, posant-se momentàriament co-líder de la segona categoria. Ens explica com es troba l'equip l'entrenador, el Raico Felipe.
5: Partido de liga que se plantea diferente, son equipos nuevos que todavía no conocemos, plantaron cara, nosotras todavía se nota que estamos en un proceso de engranaje del equipo, muchas jugadoras nuevas que necesitan entender cómo jugamos el año pasado, para seguir manteniendo nuestro ADN, que nos caracterizaba tanto en casa como fuera. Pero lo importante es que sacamos una victoria, dos victorias ya, y el equipo contento, aún sabiendo que para conseguir los objetivos de este año tenemos que seguir trabajando, seguir engranando i seguir remando juntes hacia el objetivo comú que tenemos.
1: D'altra banda, el primer equip masculí jugava el seu primer partit a la parellada davant del Torreforta. En un duel igualat de principi a fi, els santboians acabaven caient a la pròrroga amb un resultat de 74-81, sumant la segona derrota en aquestes dues primeres jornades. Ens explica com es troba l'equip el jugador Pau Polonio.
6: Va ser un partit intens, amb els dos equips igualats al marcador des del primer moment. Vam aconseguir fer una primera part on vam jugar ràpid, amb moltes possessions, i al final el que ens demana l'entrenador i el del nostre signe d'identitat. A partir d'allà, l'encert també de l'equip rival, errades puntuals de concentració, de potser algun moment falta d'intensitat, també potser una mica desgast físic, doncs vam fer que acabés el partit empatats, vam anar a la pròrroga, i allà els últims 5 minuts, doncs, encert del rival, males decisions nostres i una mica un cúmul de tot, va fer que el partit acabés de la banda del Torreforta. I bueno, en general, les sensacions de l'equip són bones, estem treballant bé els entrenos durant la setmana. Al final sabem que amb treball arribaran els resultats. No estem preocupats perquè som un grup maco i un grup unit. Llavors sabem que si treballem tots junts i ens fiquem mató, coses sortiran. És l'equip tranquil, els jugadors, doncs, estem preparats per donar el màxim de nosaltres perquè vingui.
1: Pel que fa al temps, avui dimarts es manté la inestabilitat i hi ha possibilitat de nous ruixats i tempestes durant la tarda i al vespre. El Metocat ha elevat fins a 4 sobre 6 el nivell de perill per intensitat de pluja en bona part de la costa i el perilitoral, amb possibilitats de superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Ara bé, els models municipals del Metocat apunten avui una tarda majoritàriament ennuvolada aquí a Sant Boi, amb poca precipitació prevista.

0: com cada dimarts i dijous, després dels informatius, arriba el punt de vista amb el Josep Sabat, el programa on expliquem les històries que passen als carrers de Sant Boi. Josep, bona tarda, de què parlarem avui?
1: Doncs avui, malauradament, seguirà sent protagonisme aquestes pluges que han fet tantes i tantes destrosses, però intentarem endolcir parlant una mica de xocolata i ho arreglarem, per què no, doncs, convidant a la gent que vagi a comprar mercat.
0: Ah, un mercat que està molt a prop d'aquí, no?
1: Sí, senyor, molt a prop.
0: Doncs ara ho veurem. Gràcies, Josep.
1: Apa-li.
0: Doncs això, amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dilluns 5 d'octubre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi tot seguit, amb el punt de vista. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius avui mateix, al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda a tothom.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

El punt de vista amb Josep Salat. Ai, ai, ai. Albert, treu la música. Treu la música i deixeu-me bon que comenci d'aquesta manera. Va, som-hi, va. Carrer de la Riereta, carrer de la Riera Roja, carrer de la Riera Basté, carrera de la Riera del Fonollar, Riera de Can Carreres, Riera de Can Soler i fins i tot plaça de la Riera. Perquè l'aigua, quan passa, és per on sempre ha passat. Això està més clar que l'aigua, mai més ben dit, eh? Nosaltres ens pensem que podem decidir per on passarà. Així que vigileu on construïu pisos de protecció oficial.

Fa dies que els pagesos han begut del porró per la boca grossa. Les inundacions han fet grans destrosses per acumulacions d'aigua desorbitades. Ara ja no diem canvi climàtic, diem emergència climàtica. Però tornem a la Bertina, sí, sí. Que ha plogut molt, això és evident, però que les rieres, que, com no, han d'ajudar a desaiguar perquè estan brutes. Passa el que passa, no és un lloc, no és l'únic lloc on tenim aquest problema. Podem, com no, també recordar que els boscos també estan bruts, plens de vegetació i restes, i tots sabem que pot afavorir això quan arriba l'estiu, el risc d'incendi. Doncs amb les rieres, tres quarts del mateix. Si no es fan els treballs de manteniment que toca, quan arriba una ploguda important, l'aigua no troba el camí que hauria de trobar. La riera peta i els pagesos podien plantar arròs tal com tenen els camps. Però no volem fer broma, no, ni molt menys. Al contrari, la pregunta és seriosa. Es podrien haver evitat alguna de les inundacions dels terrenys agrícoles en plena plantació? Perquè si ha plogut molt, que sí, que ha plogut molt, però també cal preguntar-se si les rieres estaven prou netes i preparades per assumir tota aquesta aigua. I aquí apareix l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, organisme de la Generalitat que gestiona, entre altres coses, els rius, les rieres i els recursos hídrics de Catalunya. I té

competències relacionades amb la gestió del risc d'inundacions i el manteniment de les lleres en determinats àmbits. Per tant, la pregunta és inevitable. S'han fet els treballs de manteniment que tocaven? Es podria haver evitat part d'aquestes inundacions? Perquè es veu, potser l'ACA no ha fet prou bé els deures. El punt de vista amb Josep Sabat.

0: ara... Ara us faig una pregunta. Qui va inventar el pa amb xocolata? Doncs mira, no ho sabem. I potser és millor així perquè el pa amb xocolata no el va inventar cap cuiner amb estrella Michelin, ni cap senyor amb barret de cuina i bigoti, ni cap gènesi. El va inventar la gana. Un tros de pa, una presa de xocolata i apa, berenar solucionat. I això, Catalunya, ho sabem fer molt bé. La xocolata ja corria per Barcelona des de ja fa segles. Al segle XVIII, fins i tot, hi havia llocs on es servien xocolata amb pa per esmorzar. Però la història encara millora. L'any 1940, Lluís Companys, abans de morir, va demanar una última cosa per menjar. Pa amb xocolata de Gramunt, al berenar de quan era petit. I precisament d'això va la proposta que tenim al Mercat de Sant Jordi. Pa amb xocolata, sí, sí, pa amb xocolata i a berenar com quan érem petits. Doncs a partir d'avui, dia 6 de desembre, tots els dimarts de 5 i mitja a 7, al Mercat de Sant Jordi, una activitat organitzada pel Mercat amb la col·laboració de Pa i Més i amb el suport de l'Ajuntament. I atenció a la dada més important. És gratis, eh? Gratis. Són la solució més bona per parar. Perdona, que l'Albert m'ha dit 6 de desembre i 6 d'octubre. Sí, sí, no, hi tens tota la raó, eh? Estava, jo no sé què estava pensant. Va, i així parlant de tradicions, si el pa amb xocolata és una d'aquelles que ens porta directament a la infància, anar al mercat també és una tradició ben nostra. Perquè al mercat no només hi anem a comprar, i anem a buscar producte de qualitat, fresc, de confiança i, sobretot, amb aquell tracte de tota la vida. Perquè aquí no és un número. Et coneixen, et recomanen, et guarden la peça bona i, si et descuides, acabes sortint amb més coses de les que portaves a la llista. I parlant de mercats, de tradicions i de productes de qualitat, avui hem anat al Mercat de la Muntanyeta a xerrar amb els botiguers. I mireu què ens han explicat. La xocolata per berenar. Som-hi, perquè aquí, en el Mercat de la Muntanyeta, què millor que començar per la polleria Cal Rubió. Per què comencem per aquí? Perquè la mestressa, la senyora...
1: Antònia Rubió.
0: La senyora Antònia és de les més antigues del mercat, oi?
1: Del mercat i del poble.
0: Del mercat i del poble.
1: Sí,
0: on estaves tu abans? On vas començar?
1: Aviam, nosaltres, els pares, la meva mare ja va començar al mercat de l'Ajuntament. Del mercat de l'Ajuntament va anar al mercat Sant Josep. Nosaltres també al mercat Sant Josep hi vam anar els 5 germans. Després del Mercat Sant Josep van passar al Mercat Sant Jordi. Després, el Sant Jordi, bueno, un germà va buscar-se un altre ofici i ens vam quedar a la Muntanyeta i al carrer Major, i de la Muntanyeta, quan ens van treure, vam passar aquí. Ai, del Sant Josep, quan ens vam treure, vam passar a la Muntanyeta.
0: Que fa, doncs,
1: 28 anys que estem aquí.
0: Doncs ja ho deia, que millor començar per aquí, perquè és una veritable experta. Escolta'm, aquí has vist de tots colors. Però, per començar, això, com que és ràdio, escolta'm, què hi trobem a la vostra botigueta?
1: A la nostra parada hi trobem els millors ous ecològics de Sant Boi, que tenen gust i són de cooperativa catalana, que no és com altres puestos que diuen ecològics i només és el nom. Aquests són gustosos i la gent ho diu, perquè una vegada va vindre un matrimoni del Canadà i em va dir, diu, són los mejores huevos de Sant Boi. I és veritat, com aquests no n'hi ha. També tenim cargols, pollassa de pagès, de pota blava, ànecs muts, dels autèntics, de tot tenim nosaltres, poc i bo, però...
0: Poc i bo, el conill, la germana, ella és la...
2: Jo, Montserrat.
0: Montserrat, també deies, què ens deies, què ens deies?
2: Doncs que s'ha de promocionar més el conill, que és una carn que porta molt de ferro, que s'està, la gent jove no vol guisar, no la coneix, no en menja, i s'hauria de potenciar més el consum del conill, perquè és un producte català i que ben guisat i ben preparat és de lo millor, les millors exquisitesses que hi ha al món és el conill, fet de mil maneres.
0: Doncs preneu nota, eh? I per començar ja us he dit que observeu quin ventall de possibilitats tenim en aquesta primera parada, i sobretot, cosa importantíssima, si ho diuen des del Canadà, doncs, escolta'm, això...
1: Escolta'm, també portem a casa les comandes, perquè nosaltres som de Sant Boi.
0: També feu comandes?
1: Sí, les portem a casa.
0: Doncs escolta'm, ja us ho he dit, bona manera de començar. I ara anem d'aquells productes que a vegades hi ha molts llocs que queden com una miqueta deixats de la mà de Déu. Parlem dels productes sense gluten i, seguint aquí, al Mercat de la Muntanyeta, tenim a la senyora o senyoreta?
3: Senyora.
0: Senyora. La senyora, com et dius?
3: Maribel.
0: Maribel. Maribel, escolta'm, productes sense gluten aquí, aquí al mercat. Fa molt de temps que hi ets o què?
3: Uns 10 anys.
0: Què dius ara? Com passa el temps, eh? 10 anys. Duria ser com vas entrar una total novetat, no?, pel mercat.
3: Sí.
0: Perquè en aquella època no...
3: No hi havia res, tampoc. I costa de trobar moltes coses.
0: Escolta'm, portant 10 anys en aquí i segueixes en aquí, això rutlla.
3: Bueno, més
0: aquest
3: o menys.
0: Aquest bueno és més o menys.
3: Més no? o menys.
0: És el problema que una miqueta el tarannà de la gent que hem anat xerrant fora de micro, també, i aprofito la benentesa, ens diuen de que costa que la gent vingui al mercat. Ja és un tema de que la gent va estar per altres coses, per altres llocs, i aquí es perden l'oportunitat, jo crec, de venir al mercat, eh?
3: Sí que s'ho perden, sí, perquè es ven molt per internet, grans superfícies, i jo crec que més internet ara, eh?
0: Imagina't. Escolta'm, així per sobre, què tens tu aquí en la teva botiga?
3: Pues tot el que tu vulguis trobar, tot sense gluten.
0: De quin tipus? De quin tipus? Explica'ns-ho.
3: Pues tens de tot. Tens pasta dolça, tipus brioixeria, tens salat, tens pastissos, tens pasta per fer tipus macarrons, tot pasta italiana, pasta rellena, pasta a l'ou, bueno, de tot.
0: Pa, també veig que també tens el pa.
3: Pa de tot tipus, que és el que busca també la gent,
0: sí?
3: Pa de tot tipus. Salat, pues de tot, pizzas, paninis, empanadilles...
0: Doncs escolta'm...
3: Què més? De tot, tot ja, el que se t'ocorreixi...
0: Sí, sí. Ja ho veig, ja ho veig, ja ho he escoltat, la quantitat de coses que hi ha. I l'únic que li puc dir a ella, a la mestressa, és... Mira, la següent entrevista te la faig d'aquí 10 anys.
3: 10 anys, perfecte.
0: D'aquí 10 anys veiem, val?
3: Molt bé.
0: Doncs vinga, d'aquí 10 anys tornarem a parlar sense productes sense gluten. I ara toca parlar d'allò que, doncs, escolta, em fa venir molta i molta salidera. Però primer de tot, comencem la casa pels fonaments. No, a més que la comencem per la teulada, o si més no, per la xemeneia. Bon dia, bon home.
4: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Vostè és el senyor...
4: Pere Orteu.
0: Senyor Pere, ara som aquí, avui, a través del punt de vista, i veiem que ens expliquis una miqueta què hi trobem a la teva botigueta.
4: Bueno, el que trobareu a la nostra paradeta és peix, sobretot peix de molt bona qualitat, peix provenent tot de les llotges espanyoles.
0: Sí.
4: La gran majoria del nostre sortiment intentem que sigui peix de la costa mediterrània, doncs perquè per proximitat i qualitat és el millor que podem oferir al client i el millor que pot tindre el consumidor.
0: Escolta'm, això és fantàstic. Deixa'm fer una miqueta aquella pregunta que m'agrada posar el dit allà on potser no l'hauria de posar, però si, per exemple, ve un client i et diu jo vull gall a Sant Pere, li pots aconseguir?
4: Sí, sí, sí.
0: Això és un tipus de peix que, per exemple, no sé si el tens normalment,
4: no.
0: S'ha d'encarregar, eh?
4: És un peix que s'ha d'encarregar, és un peix que és car, és molt car, perquè parlem que és un peix que va més de 40 euros al quilo, vale? És un peix que s'ha de saber cuinar i llavors, de cara a les famílies normal, no és rentable, vaja, no és un peix rentable. Vale. És més un peix d'anar a menjar-te al restaurant.
0: Vale. Aleshores, s'entén que com a peixateria, lògicament, podem trobar de tot una mica, ja veig que des de...
4: Bueno,
0: des de...
4: bueno tenim els productes que són més vendibles, ara estem en una època de l'any que hi ha molt peix de la costa,
0: sí.
4: Tenim jussets, mullets, la sardina i el saitor, que és temporada.
0: Això és el producte ara de temporada, eh?
4: És temporada. Tenim corbines salvatges, també, el lluç, que és un dels peixos que més es ven, el que últimament està, diguéssim, dins del rànquing és, com en primera espècie, és el salmó, sobretot.
0: Sí.
4: S'ha posat molt de moda el salmó. I darrere també tenim el que és el peix diguéssim, de piscifactoria, però de granja d'aquí al Mediterrània, que sobretot el llobarro, la durada, perquè té una qualitat excel·lent. I és un peix que sempre el trobaràs, és un preu que no, és un peix, a més, que té un preu sempre igual.
0: Escolta'm. O sigui,
4: quan augmenta una miqueta,
0: però
4: ja és per costos laborals o per costos de lo que menja ahir, vaja.
0: Ens has fet un resum del món del peix que ha valgut molt la pena. Jo vull fer l'última pregunta a la mestressa, que la tenim aquí enfeinada. L'última pregunta que vull fer per acabar l'entrevista d'aquí a la peixateria.
5: Digues.
0: Hi ha una certa millora de que la gent ve més a mercat o això no, aquesta pregunta no s'aguanta per enlloc?
5: No, sí, la veritat sí? És que bueno, nosaltres no ens podem queixar. Cada vegada tenim més clientela, més gent jove.
0: Ahir anava, més gent jove.
5: Sí. La gent jove al final està veient que comprar el peix a les grans àrees comercials
0: sí.
5: No els hi resulta. Venir al mercat és més barat.
0: Molt bé. Doncs escolta'm,
5: és més barat.
0: Clar, així ens n'anem amb un bon regust amb el fet del comentari que la gent jove comença a venir a comprar marisc. La senyora diu si sortirà per la tele. Saldrà per un altre tipus de tele, ara li explico. Escolteu-me, ja continuem, que això prometo. I com no, després del peix, doncs ve la carn, tot i que no té res que veure amb l'ordre, però jo sí que sóc carnívor. Montse, què tal?
6: Molt bé.
0: Com estem?
6: Bé.
0: Escolta'm, Mercat de la Muntanyeta, tu quants anys portes aquí a la Muntanyeta?
6: Doncs des que van inaugurar.
0: Des que van inaugurar, déu-n'hi-do, eh? Les desvistes de tots colors.
6: Bueno, ja vinc del Mercat de Sant Josep.
0: Clar.
6: O sigui, ja començo a ser de les grans del Mercat de Sant Josep, perquè ja van faltant.
0: Molt bé. Escolta'm una coseta rapideta. La senyora d'aquí davant, la peixatera, m'ha dit que comença a veure gent jove comprar al mercat. Passa el mateix?
6: Sí.
0: Això és una molt bona dada, eh?
6: Sí.
0: Vol dir que la gent jove comença ja a despertar?
6: No, vol dir que la gent jove es comença a assentar, a començar a fer vida de família i a voler menjar com menjaven a casa quan estaven amb els pares.
0: Més clar, impossible. Escolta'm una cosa. Parlant de carn, aquí què hi podem trobar? Clar, carn, s'entén, no? Però afilem una mica més prim.
6: Jo treballo amb vedella jove. És una vedella d'aquí de Girona, de la casa, producte de quilòmetre zero.
0: Bé, producte de casa, important.
6: Sí. Toco tema vedella, toco tema bé, cabrit i tots els seus derivats de manipulats que faig jo aquí, casolans.
0: Escolta'm, xuletó, en català com ho diríem?
6: Doncs li diuen xuletón.
0: Doncs xuletón, aquí anava. Escolta'm, xuletón sí, també
6: sí,
0: en tenim?
6: Sí.
0: No cal encarregar-te, l'entens sempre? Millor encarregar?
6: Millor encarregar.
0: Val.
6: Perquè, a més, ara és un producte que té molta sortida i la gent el gaudeix molt.
0: Doncs escolteu-me, hem parlat amb la Montse, amb una peça a les mans que a mi m'està fent venir salivera i començo a perdre la vocalització del que estic veient, perquè saps què passa? Que jo sóc carnívol. Montse, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
0: I gran dada aquesta de la gent jove, eh? Molt bona dada. I el temps no em deixa d'entrevistar totes les parades que tenim, però escolteu-me, si veniu al Mercat de la Muntanyeta, tenim l'aviram de la Úrsula, tenim el bacallà, la carnisseria que ja n'hem parlat, la peixateria, aquí tenim pollastre. Aquest mercat és d'aquells mercats que, com no, tants i tants anys de tradició, embotits, la nostra amiga la polleria de Cal Rubió, que estan enfeinats, Cal Rubió, i guiteu aquí, xarcuteria, peix, o sigui que ves que les coses passo per aquí i en cauen les coses per terra. No he fet res jo. Ja ho he vist, avui el gran protagonista al Mercat de la Muntanyeta. Veniu i gaudiu del producte fresc. I el més important, la gent jove, seguiu venint. Això és una molt bona dada. A pelir. Adiós. El punt de vista amb Josep Sant. Doncs aquest dimarts ha estat per fer salivera, eh? Entre el pa amb xocolata, el mercat i els productes de qualitat i, com no, el problema dels pagesos. Doncs ara, en aquests moments, a mi ja m'està entrant gana, però prou de parlar ja de menjar, que el Tullos ens dirà la seva. Vinga, Tullos, va. Pregunta important d'aquelles que podem marcar un abans i un després. Tu ets de pa amb xocolata o de bollicao?
7: Doncs de pa amb xocolata, ara i a la meva tendra infantesa. Si bé el xocolata, que és un producte que està format per diversos ingredients, llavors el que venia molt de gust eren aquelles barretes de xocolata blanca o xocolata negra, que, bueno, no mencionaré les marques perquè això no és un espai patrocinat. Ai, que llarga la saben els industrials i que bona que era aquella xocolata. Ja m'ho deia el pare de Tullos, petit, ets un llaminer, però no era un llaminer, el que era és un addicte, perquè saben fer les coses perquè ens agradin. Avui en dia que ja soc vintage i que ha aparegut aquella consciència i aquell coneixement, doncs ara ja és xocolata amb cacau al 77 o 85%, que es gaudeix en petites quantitats, deixant-ho que es desfagi a la llengua. Ai, Déu meu, sí. Però també haig de dir que també vaig ser pecador. Que el bollicau era una tentació i a l'edat adolescent, a l'institut, un bollicau per berenar, escolta, em venia molt de gust, una pujada de sucre per la tarda, fantàstic. Com ho saben fer els industrials que ens agradin aquestes coses i aquelles anècdotes d'aquell company ximplet i innocent que deixava desatès un bollicau al calaix del seu pupitre i després venia plorant a veure qui se li havia cruspit el berenar. Ai, Déu meu, encara ens en rèiem. Quins temps aquells. I el professor li deia, però a veure, com pot ser tan ximplet de deixar això desatès? Ai, Déu meu, però així es fan els homes. Així es fan els homes. Avui en dia, mare meva, si passa això. Els pares de la víctima ja li estan muntant una reunió al professor, demanant una tutoria o fent una instància a l'institut de que veure quina escola és aquella, que ensenyen que se li han menjat el bollicau, no? No m'estranya que els professors agafin la baixa, pobra. Tan sovint ho tenen molt fotut. Bueno, mira, tant parlar de xocolata de bollicau, m'ha entrat la gana. Estimats radioients, hora d'einar, bona tarda, bon profit.
0: Doncs bé, ja ho heu escoltat el Tullos. Bon profit i, com no, jo també aniré a fer-ho amb companyia del meu company que està aquí fent la seva feina. Apa-li, ens escoltem el proper dijous. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras, d'Esquerra, i Jordi Turull, de Junts.
2: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
3: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a por ellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
0: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
4: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imma Soler és la subdirectora.
5: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
4: El temporal deixa 2 morts i 2 desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
0: Volem saber, doncs, quina és la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, Sant Tornem i amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja el Penedès, el Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. Però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. N'estem pendents a la xarxa.
0: L'endemà denuncia l'avançament electoral. Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
4: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
7: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
0: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Assumpció Embastida a la nova temporada.
4: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
0: Els esports, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després, Joan Barberà.
8: Avui a Fontejau, el FIAC Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el FIAC Girona juga a Europa, on va competir i guanyar un títol, la Casballo, l'any 2007.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I tot just pocs minuts després, el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers seguint aquesta decisió del Constitucional. Mon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
3: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
9: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
2: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
9: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
7: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
9: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
10: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
9: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
0: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional i el Suprem, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té la intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt se li apliqui l'amnistia.
11: El primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual es van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
0: I un apunt més en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó a l'expresidenta del Parlament, a Laura Borràs.
4: Decisió que el Tribunal pren després de l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol la va indultar parcialment.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase l'emergència del pla Inuncat. I és que a part de les incidències i afectacions als aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen. I una afectació encara més d'aquests aiguats de les últimes hores són els problemes que encara arrossega la xarxa de Rodalies. Les línies R1, R11, R2, R2 Nord, R8 i R3 concentren bona part de les incidències que han provocat aquestes tempestes, tant les d'ahir com les del cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Massanet.
4: En total, 8 línies de Rodalies mantenen habilitats serveis alternatius per carretera per fer front a les incidències. A més de l'R1, l'R4 fa amb bus el trajecte entre Terrassa i Manresa, i l'R2 enllaça també per carretera Granollers Centre i Sant Celoni. Els usuaris també han hagut de fer front aquest matí a alguns retards i demores.
12: Està tot molt col·lapsat i molt malament. Massa gent i massa descontrolat tot. Tot descontrolat, llaç de fons, fa temps.
13: Fem de Reus ara aquí Sants i avui
14: ha anat bastant bé.
13: Potser 10-20 minuts de retras, però és lo normal. També com sortim molt d'hora, doncs el problema està més cap endavant, quan ja avança més el dia, però ara no, bé, molt bé.
0: i a tot això que diu Protecció Civil de cara a les properes hores. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia, doncs el nivell de perill és de 4 sobre 6, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior, sobretot, i els desplaçaments. Santi Segalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
15: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
5: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
14: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades al Vallès, a Castellà i entre les Franqueses i Canovelles, i dues més a comarques de Girona. Aquest matí, 4.400 abonats estaven sense electricitat a comarques barcelonines i continuen les cerques del menor desaparegut al Vallès Oriental i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
0: De fet, a Granollers, més de 400 persones participen en aquest operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira també de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
16: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
17: Avui la ciutat s'ha llevat era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
16: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
0: També el Vallès Occidental va recuperant la normalitat. Si bé l'arribada de més pluja per avui manté en alerta la major part de municipis, Ripollet s'ha endut de moment la pitjor part i avui l'Institut Jaume Tuset ha hagut de suspendre les classes pels desperfectes que han deixat els aiguats. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
18: L'Ajuntament treballa per intentar solucionar els problemes i per intentar reubicar els alumnes en altres espais per continuar el curs amb normalitat. El regidor d'Educació, Òscar López, explicava quines són les afectacions que han portat a aquesta situació.

0: paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades.
1: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneca.
2: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
1: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
3: Notícies en xarxa.
0: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació, de nou en Consell de Ministres, dels decrets d'habitatge que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
5: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
4: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a empreses de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: Això mentre al carrer continuen els desnonaments. Avui a Sant Cugat, el que hi havia previst al carrer d'Eusebi número 8 a la Floresta ha quedat ajornat. S'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant de l'habitatge per intentar evitar aquest llançament i ho han aconseguit. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
6: La comitiva judicial ha arribat a 11:15 del matí en què estava previst el desnonament i ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Finalment, el desnonament no s'ha executat. Escoltem Nick Wells, la persona que viu a l'habitatge.
7: La senyora del comitiu judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat un marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si que s'han fet fora i llavors ha sigut molt necessari, evidentment, però em sento bé, no sé què dir.
6: En Nick assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge.
0: En relació als aldarulls d'aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Batlle ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta.
8: Ahir van tenir dues realitats ben evidents que es van posar bé de manifest, per una banda una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
1: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior,

0: Núria Parlon ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
1: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó. Ha estat a la Comissió d'Educació del Parlament on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
3: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
2: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Presó provisional per als tres detinguts per ferir a trets dos guàrdies civils a Terrassa.
0: Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància de Terrassa, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar dijous, després que els agents detectessin un vehicle sospitós a l'AP7 que va fugir intentant atropellar els policies. Més tard el van localitzar al barri de Can Perellada, on els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar.
1: Troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells, ni tampoc indicis de criminalitat.
0: Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia els dos cossos al carrer d'Empordà, tocat del terme municipal de Figueres. Els Mossos han acordonat la zona per poder fer l'aixecament dels cadàvers. Les primeres indagacions conclouen que una persona, que és un home gran, ha mort per causes naturals quan entrava en un vehicle. L'altre s'hauria suïcidat.
1: És moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
5: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
4: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
1: I del disseny al cinema, els directors de The Blair Witch Project rebran el Premi Honorífic del Terror Molins, que enguany celebra la 45a edició.
0: La direcció del certamen de Molins de Rei, al Baix Llobregat, en vol reconèixer el paper clau en la reivindicació del terror contemporani. Els cineastes nord-americans tornaran a Europa el 15 de novembre, 27 anys després de l'estrena del seu film de culte al Festival de Cannes, el qual Terror Molins considera que va ser una proposta petita i radical, que va acabar sent un fenomen global sense precedents i va esdevenir una obra fonamental per al gènere.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
6: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre el Dinamo de Bucarest. És l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la Casballo Girona, l'any 2007. El mític Casballo comptava amb Marc Gasol com a jugador. Gasol és ara, precisament, el president i creador del bàsquet Girona. Escoltem el tècnic del conjunt català, Moncho Fernández.
7: Data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
6: També té cita europea en el món de la cistella el Joventut Badalona. En la segona jornada de la Champions, els verd i negre reben el Hapoel israelià al Palau Olímpic. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
8: La sisa Joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Ney Eslija israelià. El partit es disputarà a 8:45 del vespre i el públic podrà entrar sense problemes, a diferència del que va passar el curs passat quan es va enfrontar un equip israelià, en aquell cas el Hapoel Holon, i va ser a porta tancada pel conflicte bèl·lic que es viu a Palestina. L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telecom Bonn i el Porto. El Ney Eslija compta amb jugadors destacats com Nathan Knight, amb experiència a la NBA. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
9: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia en atac i també defensar bé, que al final si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional i si no és doncs, un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
8: Pel partit d'avui són baixes confirmades entre Tomic i Yannick Crack, que continuen lesionats. El partit entre catalans i israelians es jugarà al Palau Olímpic a partir de 8:45 del vespre.
6: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona. En futbol, la portera Cata Coll ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps. No viatjarà als Estats Units per jugar 2 compromisos internacionals. I la selecció masculina juga avui a Croàcia, 8:45 de la nit. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente parlant de Lamine Yamal.
10: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición, él está ansioso también porque llegue la competición.
6: Un partit especial per al terrassenc Dani Olmo, que recordem va jugar a Terres Croates ara fa uns anys.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gai i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat, que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana.
3: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu, hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però que la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una cosa, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380, 390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma, aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució, públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles, tot això ens ho diu aquest document, i clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, estàvem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que eren gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist, i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà, i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras d'Esquerra i Jordi Turull de Junts.
6: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
7: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a la Porellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
4: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
8: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imma Solés, n'és la subdirectora.
9: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
8: El temporal deixa 2 morts i 2 desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
4: Volem saber, doncs, avui més que mai, quina és la concreció de la previsió del temps per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, Sant Tornem i amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. Però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. Estem pendents a la xarxa.
4: L'endemà denuncia l'avançament electoral. Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
8: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
11: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
4: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricard i la modista Assumpció Embastida en la nova temporada.
8: La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
4: En esports, dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
12: Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la que es va jugar a Girona l'any 2007.
4: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I pocs minuts després, el Tribunal Suprem l'ha seguit i ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels 3 diputats de Junts que romanen fora.
7: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
13: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
6: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
13: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
11: El mensaje de la convivencia entre catalanes. El mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
13: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
14: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix. I com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya, sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
13: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
4: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el pla Inuncat. I és que per les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat dues persones mortes i dues de desaparegudes, continuen. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El nivell de perill és de 4 sobre 6 a Catalunya, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat, la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior i els desplaçaments. Santi Sacalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
16: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
9: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar i sobretot també està molt amatent de la informació de les autoritats.
15: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades, al Vallès Oriental, vull dir, i han continuat les tasques de recerca del menor desaparegut en aquesta comarca precisament i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
4: Afectacions també molt importants per viatjar per tren avui a Catalunya. Rodalies, les línies R1, R11, R2 i R2 Nord, també l'R8 i l'R3, concentren bona part de les incidències que han provocat les tempestes d'ahir i també del passat cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Maçanet. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
17: A Arenys de Mar avui ha tornat el desconcert entre els viatgers de tren que després de la suspensió del servei d'ahir tenien dubtes de si es podrien traslladar. A primera hora del matí, els que anaven en direcció a l'Hospitalet de Llobregat han pujat al tren. Els que es dirigien cap al nord del Maresme, però, han hagut d'afanyar-se a trobar una alternativa, com el servei per carretera que ha ofert Adif. Les cues per pujar als autobusos en plena hora punta s'han fet més que evidents i els grans perjudicats, de nou, els usuaris.
18: Sempre el mateix. L'horari canvia, sempre amb problemes, és complicat.
19: Derecho a pataleta tenemos, pero eso es horroroso, ya te digo, horroroso.
20: El autobús está lleno y no sé a qué hora llegaré a casa.
17: Per ara, als usuaris encara els caldrà una mica més de paciència, però sobretot temps. La línia R1, la més concorreguda de la xarxa de Rodalies, ha acumulat retards durant tot el matí per una nova incidència de senyalització entre les estacions d'Arenys de Mar i Mataró i una incidència tècnica a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona.
4: Això pel que fa a la mobilitat. A Granollers, més de 400 persones participen en l'operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i de soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
21: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
22: Avui la ciutat s'ha era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
21: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, Toni, el nen de 12 anys desaparegut diumenge. Hi participen més de 400 persones, entre professionals i voluntaris.
4: Doncs justament el govern ha aprovat aquest matí un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades. Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
14: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
8: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
4: Mentrestant, a les Terres de l'Ebre continuen treballant per recuperar els camins i els accessos afectats pels aiguats de la setmana passada. Això sense perdre de vista el cel davant la previsió de pluges intenses a les pròximes hores, que tot just ara us explicàvem. Anem fins a l'Ametlla de Mar per conèixer quina és la situació. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
1: A l'Ametlla de Mar, la força dels barrancs ha malmès camins i platges, s'ha endut el pont de fusta del GR92 a l'Estany i ha afectat accessos a diverses urbanitzacions. A Santes Creus, els arbres arrossegats per la barrancada omplen gairebé fins dalt els passos soterranis. Els equips els han de tallar i retirar abans de poder recuperar el pas. A Sant Jordi, l'aigua barranca el paviment del camí que passa sota la Nacional 340 i el barranc de l'Estany queda enforat de més de 2 metres. Aquest matí, responsables municipals, serveis d'emergència i tècnics s'han reunit per valorar els desperfectes, calcular-ne el cost i estudiar a quines línies d'ajuts es pot acollir l'Ajuntament. Xavier de la Fuente és el regidor de Mobilitat.
2: A l'urbanització de l'Estany vam tindre que obrir un accés provisional durant la nit perquè si hi hagués una emergència poder accedir, i ara encara estem traient per poder restablir aquesta situació de normalitat.
1: L'Ajuntament ja retira arbres i restes arrossegades, treballa per tornar a fer transitables els punts afectats i ha habilitat passos alternatius per als veïns que havien quedat aïllats.
5: Notícies en xarxa.
4: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació novament en Consell de Ministres dels decrets d'habitatge que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
23: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
3: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a empreses de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
4: Mentrestant, continua la mobilització al carrer. La plataforma Pirineu Viu porta a la Seu d'Urgell i a Ripoll les protestes per l'habitatge. Ho fa en coordinació amb el sindicat de llogateres. Es faran dues concentracions aquest dijous al vespre. Amb Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
24: A la capital de l'Alt Urgell, l'acció la duran a terme a la plaça dels Oms. La portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, ha justificat la convocatòria perquè considera que el Pirineu també pateix problemes d'habitatge, en alguns casos específics, i els volen donar a conèixer.
25: Sortim per demanar el que estan demanant els moviments per l'habitatge, que s'aturin els desnonaments, que baixin els preus del lloguer, que hi hagin lloguers indefinits i sobretot que reguli també els lloguers de temporada. Llavors convoquem a una manifestació de país, del món rural, del món de la muntanya.
24: El col·lectiu considera que a les comarques de muntanya els principals problemes actuals són el gran nombre de segones residències, la major dificultat per denunciar desnonaments i la pressió tant dels apartaments turístics com, en el cas de la seu, de l'augment de preus a Andorra, que els darrers anys ha viscut un fort increment de població, bàsicament estrangera.
4: Per cert, en relació als aldarulls, aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària també per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Ballà, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Ballà ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
0: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar bé de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
8: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
5: Notícies en xarxa.
4: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler fer retrocedir aquest sistema. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament. Allà també ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
7: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
6: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
4: L'actualitat d'avui també passa per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que ha aprovat avui en un ple municipal extraordinari una modificació de crèdit per valor de més de 35 milions i mig d'euros. Ho ha fet per tal d'impulsar actuacions estratègiques en habitatge, espai públic, mobilitat i equipaments esportius. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
10: El ple de l'Hospitalet ha aprovat inicialment una modificació de crèdit de 35,5 milions d'euros procedents del superàvit de 2025. El 75% d'aquests diners, 27 milions, es destinaran a adquirir 5 edificis sencers al Samuntà, a la zona nord de la ciutat, amb 148 habitatges per incorporar-los al parc públic municipal. L'Ajuntament exercirà el dret de tanteig després que la propietat hagi comunicat la seva intenció de vendre'ls a un fons d'inversió. Els llogaters actuals mantindran els seus contractes i quan els pisos quedin lliures es destinaran a lloguer assequible. Així ho ha explicat Jesús Osillos, portaveu del grup municipal del PSC.
11: Els contractes de lloguer vigents, inclosos els de renda antiga, es mantindran i els veïns i veïnes podran continuar vivint a casa seva. Aquests pisos, per tant, s'incorporaran de manera permanent al patrimoni públic, no tornaran al mercat lliure ni seran un actiu financer amb el qual poder especular.
10: La resta dels diners serviran per renovar l'enllumenat, remodelar carrers i reformar el camp municipal de rugbi. La modificació s'ha aprovat amb els vots a favor dels socialistes i els comuns, les abstencions del PP i Esquerra Republicana i el vot en contra de Vox.
4: Evidentment no era Montse Quiñonero, era el nostre company de mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta, qui ens ha oferit aquesta informació. I ara és moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Andrés Ricart, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el Metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
9: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
12: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
4: I a Vilafranca del Penedès avui s'ha presentat les línies de treball de l'EVA amb veu alta de cara al curs 2026-2027. Serà marcat per l'estrena de La Capelleta, un projecte de dinamització cultural comunitària que portarà l'oralitat i el patrimoni pels països catalans de tot el territori. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
13: La novetat d'aquest any es diu La Capelleta de l'EVA, un projecte cultural i comunitari en format de peça artística itinerant inspirada en les antigues Sagrades Famílies, les capelletes de visita domiciliària. Dissenyada per l'artista Marta Peribáñez, la capelleta passarà de poble en poble i serà acollida durant unes setmanes per entitats i comunitats locals. Al seu voltant s'hi podran generar lectures, tallers, converses, celebracions i altres activitats, amb l'objectiu que cada municipi deixi la seva empremta abans de traspassar-la al següent. El 17 d'octubre, el Vinceum de Vilafranca acollirà una xerrada sobre la tradició de les capelletes domiciliàries a càrrec del politòleg Víctor Rodríguez, i l'endemà, Pax del Penedès celebrarà la festa de sortida. La primera destinació serà la Segarra, de la mà del festival Segamots, i després continuarà també cap al Pallars Sobirà.
4: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
15: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 7:45 del vespre. El Dinamo de Bucarest és l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la Casballo Girona, l'any 2007. El mític Casballo, que comptava en aquell moment amb Marc Gasol com a jugador. I Gasol és ara el president i el creador del FIEC Girona. Escoltem al tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
16: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
15: També té cita europea en el món de la cistella el Joventut Badalona en la segona jornada de la Champions. Aquesta nit els verd i negre reben el Hapoel Israelià al Palau Olímpic. En waterpolo avui juga competició europea al Club Natació Sabadell, que visita la pista del Hadron de Montenegro a la primera jornada de la Lliga de Campions masculina. I en handbol també té cita continental el Freiking Granollers a la Copa EHF. A 9:45 de la nit reben el Busau Romanès, segona jornada de la competició. Escoltem el capità del conjunt vallesà, Adrià Figueres.
18: Durant els últims dies i les últimes hores hem estat vivint aquí a Granollers i a tota la comarca situacions molt complicades degut a les condicions meteorològiques. En primer lloc, en nom de tot l'equip i del club, desitjar que els danys personals i materials per tothom hagin sigut el menys possibles i que hagin passat aquestes hores el millor possible. Ara bé, si una cosa ens caracteritza és que som una ciutat, un club resilient, que confia molt els uns en els altres i que tenim aquest esprit de, quan les coses van malament, en sortir-nos més forts.
15: En futbol, la portera del Barça, Cata Coll, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps i no viatjarà als Estats Units per jugar dos compromisos internacionals. I Clàudia Pina també està pendent de proves mèdiques, tot plegat després de la golejada del Barça contra el Real Madrid per 7-0, on Cata Coll no va encaixar cap gol i Clàudia Pina en va marcar 4. Avui a la concentració de la selecció espanyola ha parlat la blaugrana Irene Paredes.
19: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando, Ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
15: I la selecció espanyola masculina juga avui a Croàcia a 8:45 de la nit, nova jornada de la Lliga de les Nacions que li pot donar la classificació per a la següent fase. És un partit especial per al terrassenc Dani Olmo i a les properes hores Leo Messi, l'ex blaugrana, s'acomiadarà de la selecció argentina, jugarà el seu darrer partit amb la selecció d'Argentina.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera?
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, pues ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda. Benvinguts al nostre programa Partitura de Tarda. Avui dediquem el programa a un sol compositor, però un sol compositor que és, en si mateix, un univers. Claude Debussy. Un nom que no necessita presentació i tanmateix en mereix una perquè la seva música és d'aquelles que, com millor l'escoltes, menys pots dir que la coneixes del tot. Al llarg d'aquesta tarda escoltem tres de les seves obres capitals, començant en la intimitat, els preludis del primer quadern, el piano en la versió llegendària d'Arturo Benedetti i Michelangeli, continuant a mar obert amb la mer, aquelles tres esquisses sinfòniques que la London Symphony Orchestra interpreta sota la batuta de François Xavier Roth, i tanquem el programa amb les imatges per a orquestra, en la gravació que fa o que va fer, millor dit, Leonard Bernstein amb l'orquestra de l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma. Tres mirades, tres espais sonors, un mateix artista que al llarg de tota la seva vida va perseguir una sola cosa, que la música fos atmosfera abans que argument i llum abans que pedra. Doncs poseu-vos còmodes. Comença Partitura de Tarda. Comencem amb parlant de Claude Debussy. Mireu, va néixer el 1862 a Saint-Germain-en-Laye, a les afores de París, en una família modesta que probablement no imaginava que criava el compositor que canviaria per sempre el curs de la música occidental. Va entrar al Conservatori de París amb 11 anys i allà va aprendre les regles amb la mateixa diligència amb la qual tot seguit les trencava. No per rebeldia estèril, sinó perquè el que sentia dins seu no cabia en les molles de l'harmonia tradicional. Un jurat va escriure en un dels seus exercicis que la seva música era bizarra, incomprensible, inexecutable. Ell ho va prendre gairebé com un elogi. El que va marcar de debò no va ser la gran arquitectura germànica dels seus contemporanis. Van ser les percussions i melodies del gamelan, conjunt instrumental tradicional de Java i Bali, indonesis, que va escoltar l'Exposició Universal de París de 1889. Van ser Chopin, Mallarmé, Verlaine, van ser els impressionistes de la pintura, Monet, Renoir, que havien decidit que el contorn és una mentida, que la realitat no és sòlida, sinó lluminosa i canviant. Debussy va filtrar-ho tot i va inventar una veu pròpia, inconfusible, una música que suggeria, en lloc d'afirmar, que era atmosfera abans que argument, que deixava espai a l'oient per respirar-hi dins. L'obra que sentirem a continuació, els preludis del primer quadern, pertany a l'any 1910. 12 peces breus que Debussy va escriure per al piano amb una economia de mitjans i una precisió d'orfebre que no deixen d'esturar. No és una suite ni una sonata, ni cap de les formes que la música occidental havia consagrat. Són 12 peces que és bastant soles, cadascú un món, i Debussy va tenir la delicadesa de no posar-hi títols al principi de cada peça. Els va col·locar al final, entre parèntesis, i seguís de punts suspensius, com si no volgués imposar una imatge abans de l'escolta, sinó suggerir-la un cop la música ja havia parlat. Com si et digués, ara que ho has sentit, potser t'assembla això. Hi ha de tot en aquest primer quadern, la solemnitat misteriosa de la catedral d'Englutí, aquella catedral que puja des del fons del mar entre cors profuns i immòbils que semblen campanes submergides. La tendresa diàfana de la filla o Chevet de Lin és una melodia, o la noia dels cabells de Lin, una melodia tan simple i tan perfecta que sembla haver existit sempre. La dansa arcaica, les danses de Delfes, la transferència quasi geomètrica de Boales, on Debussy construeix tot un paisatge amb una escala de tons sencers que són estranya i inevitable alhora. Cada peça és breu, cap no s'allarga sense necessitat. Debussy sabia exactament quan una idea havia dit tot el que tenia a dir i en aquell moment s'aturava. Bé, l'obra que escoltarem a continuació, el piano d'Arturo Benedetti Michelangeli, un nom que en el món del piano porta una aura especial. Michelangeli va néixer a Brescia el 1920 i va morir a Lugano el 1995. Va ser per al piano del segle XX una figura llegendària, admirat sense reserves, temut amb raó,
i temporadament escàs, perquè Michelangeli tocava poc, en molts pocs jocs, i cancel·lava concerts amb una regularitat que expressava als empresaris i mantenia els seus admiradors en un estat de curiositat permanent, però quan tocava, la sala s'immobilitzava. La seva manera d'interpretar Debussy és singular. No hi ha ornament gratuït, no hi ha efecte afegit. Hi ha una claredat absoluta, un control del so que permet sentir cada veu com si estigués suspesa en un espai transparent. Michelangeli no difumina, Debussy l'il·lumina, i paradoxalment, en aquella llum tan nítida, el misteri de la música no desapareix, s'intensifica. La gravació que escoltarem és la que va fer per al segell Deutsche Grammophon, una gravació que pertany al cànon del repertori discogràfic del piano, d'una coherència i una intel·ligència rarament igualades. Els preludis del primer quadern representen possiblement la veu més íntima de Debussy, aquell compositor que al conservatori desconcertava els professors, que buscava una música semblant a la llum sobre l'aigua més que en una arquitectura de pedra, i aconsegueix la destil·lació perfecta del seu estil. Poc volum, màxima expressió. La versió de Michelangelo és d'aquells que poden escoltar moltes vegades i sempre hi ha alguna cosa que no havia sentit del tot. No perquè sigui la més passional ni la més sensorial, sinó perquè és una intel·ligència i honestetat rarament igualades. La música de Debussy no s'esgota, com la llum de la tarda que canvia sense que te n'adonis, fins que de sobte el cel és d'un altre color i ja no recordes quan va deixar de ser el que era. Bé, escoltem ara els preludis, primer quadern de Claude Debussy, al piano Arturo Benedetti Michelangeli.

Acabem d'escoltar els preludis del primer quadern de Claude Debussy en la versió d'Arturo Benedetti i Michelangeli. 12 peces, 12 imatges. Van sentir com Debussy podia construir una catedral sencera amb uns quants acords greus i immòbils. La catedral englotí. I un instant després de dissoldre-ho tot, en la senzillesa absolutament neta de la fill o Xavier Delin. Aquella economia, aquella capacitat de dir-ho molt amb poc. És una de les marques inconfusibles del compositor. I Michelangeli, aquell so tan net, tan controlat, que aconsegueix, paradoxalment, que el misteri no es dissolgui, sinó que s'aprofundeixi. No és un Debussy impressionista, en el sentit convencional del terme. És un Debussy exacte, lúcid, gairebé arquitectònic, i en aquesta versió potser és la manera més honesta d'entendre'l. Bé, ara passem a la segona obra, La Mer, el mar. Hi ha músiques que no descriuen la natura, l'habiten. La Mer, de Claude Debussy, és d'aquestes. No és un quadre, no és una postal sonora, és quelcom més inquietant i més vell. És el moviment mateix de l'aigua, la llum que canvia sobre les ones, el vent que arriba sense avisar. Tres esquisses sinfòniques, així les va anomenar ell, però la paraula esbós enganya. No hi ha res d'inacabat aquí, cada detall és escollit en la precisió d'un orfebre que treballa amb aire i llum. Debussy la va compondre entre 1903 i 1905, en uns anys complexos. La seva vida personal estava en ebullició. Deixava el seu primer matrimoni per iniciar una relació amb Emma Bardac, enmig d'escàndols i ruptures que van fer córrer molta tinta als diaris parisencs. I mentre tot això passava, ell escrivia al mar. No des de la costa, sinó des de Borgonya, terra endins. Alguns crítics ho van trobar paradoxal. Ell, en canvi, hi veia una llibertat. La mar que construïa era la de la memòria i la imaginació, no la de la postal turística. Sobre el seu escriptori tenia una reproducció de la gran onada de Hokusai, aquella ona immensa, verda i blanca que s'alça sobre el Fuji nevat. Potser hi ha alguna cosa d'aquella imatge en la partitura, la força que pot ser brutal i delicada al mateix temps. L'obra s'estructura en tres moviments. El primer, de l'alba al migdia sobre la mar. Comença en la foscor, gairebé submarina, i va emergint poc a poc cap a la llum. Una de les sortides del sol més extraordinàries de tot el repertori orquestral. No grandiloquent, sinó gradual, com si el sol pugés a la superfície des de sota. El segon moviment, Joc d'ones, és pur moviment, textura canviant, colors que s'encalcaven sense establir-se mai des del tot. I el tercer, Diàleg del vent i la mar, és el més tempestuós. Porta tensió i grandesa sense abandonar mai aquella manera tan particular de Debussy de fer que la força sembli transparent. L'obra s'estrena a l'octubre de 1905 a París. La recepció va ser incerta. Alguns crítics hi van veure genialitat. D'altres, una broma pretensiosa. El temps, com gairebé sempre, va donar la raó als primers. La gravació que escoltarem avui és la de la London Symphony Orchestra sota la direcció de François-Xavier Roth. Roth és un dels directors francesos més interessants de la seva generació. Curiós, intel·ligent, amb una capacitat especial per trobar en les partitures allò que s'amaga sota la superfície. La seva relació amb el repertori francès és profunda i natural. La seva lectura de La Mer no és ni monumental ni impressionista en el sentit convencional. Té caràcter, té color, té aquella sensació que la música és un organisme viu que respira en temps real. La London Symphony, per la seva banda, és una orquestra que coneix la diferència entre tocar i escoltar i escoltar-se mentre es toca. I en Debussy això ho és tot. La Mer és avui una de les obres mestres indiscutibles del repertori orquestral del segle XX. L'orquestra que Debussy necessitava per a tot això era nova, una orquestra que no executés la partitura, sinó que la respirés. Cordes que poguessin ser boira, metalls que poguessin ser llums, fustes que poguessin ser escuma, ho va aconseguir. La versió de Roth amb la London Symphony és d'aquelles que restitueixen l'obra a la seva dimensió real, no un exercici d'impressionisme descriptiu, sinó una exploració sonora d'una ambició i una coherència extraordinàries. Ara, si voleu, tanqueu els ulls, deixeu que la música us porti cap a una mar que potser no heu vist mai i que tanmateix reconeixereu de seguida.

Acabem d'escoltar La Mer, de Claude Debussy, amb la London Symphony Orchestra i François Xavier Agot. Tres moviments que han traçat en temps real el recorregut d'un dia sobre l'oceà. Des d'aquell inici gairebé fosc, submergit, on la llum sembla pujar lentament des de les profunditats, fins al diàleg final entre el vent i la mar, on Debussy aconsegueix que la potència sigui transparent, que la tempesta no pesi com el granit, sinó que vibri com l'aire. I Rod, una batuta que sap que en Debussy la màgia no s'imposa, es deixa sortir. Un director que entén que el silenci entre les notes no és buit, sinó part de la partitura. I ara passem a la tercera obra, Imatges per a orquestra. Hi ha músics que no escriuen notes, pinten llum, i poques vegades Debussy va aconseguir-ho amb tanta precisió com en les imatges per a orquestra. Va treballar en aquesta obra durant gairebé una dècada, a cavall entre el 1900 i 1912. No és un conjunt homogeni en el temps ni en l'ànima. Són tres peces concebudes per separat, cadascuna amb una personalitat pròpia, que juntes formen un tríptic orquestral, tres finestres obertes a tres paisatges molt distints. La primera, Gigas, és la més misteriosa i discreta. El títol evoca una antiga dansa d'origen britànic, però la música no és festiva, és elusiva, quasi fantasmagòrica. El so d'un oboe d'amor, un instrument de timbre lleugerament velat, marca el to des del primer instant, i hi ha quelcom de melangia velada, de record que no es deixa agafar del tot. La segona, Ibèria, és sens dubte la més celebrada i amb raó. Debussy mai no va visitar Espanya, diuen que va creuar la frontera just per una hora, a Hendaia, i tanmateix va escriure una de les evocacions més vivides i sensorials de l'ambient mediterrani i ibèric, que existeixen en tota la literatura orquestral.

ancestral. Iberia és en si mateixa un tríptic. Comença amb part la Rue et part le Chemin, les rutes i els camins. Un eixam de ritmes, colors i moviment segueix amb les perfums de la nuit, els perfums de la nit, un nocturne d'una sensualitat quieta i perfumada, i conclou amb Le matin d'un jug de fater, o la llum del matí i rom amb una alegria fresca quasi corporal. Manuel de Falla, que sí que era espanyol, va quedar-se en astorat. Va dir que aquella música havia capturat l'essència del país millor que molts dels que vivien nascut. La tercera, Rondes de Printemps, és la més impalpable de totes. Basada en cançons populars franceses, construeix una dansa que sembla dissoldre's en l'aire just quan comença a prendre forma. Hi ha quelcom de somni llunyà, de primavera que s'anuncia però no acaba d'arribar. Juntes, les tres peces despleguen una orquestra que Debussy utilitza com una paleta infinita de colors. No és l'orquestra heroica de la tradició romàntica. Aquí cada instrument és un matís, un reflex, un perfum. El so mai no és dur, és iridescent. No és dur, és iridescent. Intèrprets. Per acompanyar-nos en aquest viatge hem triat una gravació que reuneix dues figures de grandesa inqüestionable. L'orquestra de l'Acadèmia Nacional de Santa Cecília de Roma, una de les formacions italianes amb més trajectòria i caràcter, i al capdavant Leonard Bernstein, en un dels directors més carismàtics i intel·lectualment inquiets del segle XX. Bernstein tenia la capacitat extraordinària de llegir la música des de dins, de trobar-hi el pols emocional i fer-lo visible sense forçar res. La seva aproximació a Debussy no és freda ni analítica, és viva, sensorial, atenta al moment. La gravació va ser publicada per Deutsche Grammophon, un segell que durant aquells anys va saber capturar interpretacions que eren alhora document i experiència. Les imatges per orquestra representen una de les cimes més sorprenents de Debussy, tres peces que porten tres títols aparentment menors, imatges no sinfonies, no poemes, i que en canvi contenen una ambició orquestral gegantina, dissimulada darrere d'una aparença de lleugeresa i transparència. La versió de Bernstein amb Santa Cecília és d'aquelles que no tracten Debussy com un exercici de refinament francès, sinó com una música plena de sang i de temps, una lectura que fa honorables tant al compositor com als intèrprets. Deixeu que la música us arribi com el sol d'una tarda d'estiu que passa entre els arbres, no en línia recta, sinó a trossos, a fragments de llum.

Acabem d'escoltar Les imatges per a orquestra de Claude Debussy en la versió de Leonard Bernstein amb l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma. Un tríptic que ha recorregut tres espais més distints: la penombra fantasmagòrica de Gigas, la sensualitat lluminosa i quasi tàctil d'Ibèria, aquella Espanya inventada que sona més real que moltes Espanyes reals, i la transparència onírica de Rondes de Prantams, aquella primavera que sembla dissoldre's just quan creus que l'agafes. Bernstein ens ha ofert un Debussy de polsos forts i colors vius. No és el Debussy pastís ni el Debussy vaporós dels tòpics. Un Debussy que és, finalment, un compositor d'una potència creativa descomunal camuflada sota la seda del refinament. Bé, amics, hem passat una tarda sencera amb Claude Debussy, amb el Debussy íntim dels preludis, el Debussy oceànic de la mer i el Debussy pictòric de les imatges. Tres obres, tres mirades, un sol univers sonor. En un moment que la música s'accelera, es fragmenta, es consumeix, Debussy continua sent una invitació a l'altre ritme, el de la contemplació, l'atenció, l'escolta lenta, aquell ritme en el qual, de vegades, el silenci és tan important com el so. Gràcies per haver estat amb nosaltres a Partitura de Tarda. Fins al proper. 3CAT Info.

0: Les 5 en punt, molt bona tarda. A aquesta hora, com sempre, fem un cop d'ull ràpid a l'estat del trànsit. Equip viari, Marilut García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Aturades a la P7, a l'altura de Salt, al Gironès, en direcció França, per accident. A la C-17, a l'altura de Granollers, en direcció Vic, per un vehicle avariat. La C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. I a conseqüència dels aiguats ahir, encara tallada la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, al túnel de les Franqueses del Vallès.
0: El jutge Llarena retira l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont, que podria tornar a Catalunya sense ser detingut. Ha mogut fitxa 40 minuts després que el Constitucional hagi ordenat al Suprem que apliqui l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. L'entorn de Puigdemont insisteix que no tornarà fins que se li apliqui l'oblit judicial. I Junts i Esquerra celebren la sentència que obliga el Suprem a aplicar l'amnistia, però avisen que no resol el conflicte polític. Pedro Sánchez defensa la balda constitucional perquè diu que fomenta la convivència i descarta també reunir-se amb Carles Puigdemont quan torni a Catalunya. El govern espanyol torna a aprovar els decrets d'habitatge rebutjats fa 4 dies al Congrés per prohibir els desnonaments i blindar els contractes de lloguer. Amb la cambra dissolta, l'executiu de Pedro Sánchez podrà convalidar les mesures perquè ja no dependrà del vot de Junts. La patronal espanyola COE posa en dubte la legalitat de la vaga general pel dret a l'habitatge. Antonio Garamendi la considera política perquè diu que no hi ha cap conflicte laboral. Els experts en dret al treball, però, aclareixen a 3cat Info que la vaga és un dret fonamental dels treballadors. I està activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al litoral i prelitoral. La intensitat de les pluges es preveu de nivell 4 sobre 6. Per tot plegat, Protecció Civil demana prudència davant unes precipitacions que localment també poden superar els 40 litres per metre quadrat. A França, el moviment estudiantil llança un nou desafiament al govern en la seva demanda de més recursos. Milers de persones s'han manifestat a París, convocades a l'Unison per estudiants, professorats i sindicats, i arreu del país, excloent també la capital, més d'un quart de milió de persones s'han mobilitzat segons el sindicat CGT. El Circ Cric celebra la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses amb referents com Pepa Plana, la suïssa Gardi Hutter o la veterana brasco-francesa Iman Lizarazu. La cita reunirà artistes de diferents generacions i també de tot el món a Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera el 19 fins al 25 d'octubre.
2: Esports. Aquest vespre es juguen els últims 10 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaca el Croàcia-Espanya a 8:45, però també es juguen l'Anglaterra-República Txeca i l'Escòcia-Eslovènia. En bàsquet avui debuten el Joventut i el Girona en competició europea. La penya rep el Herzliya d'Israel a 8:45 a la Champions League. Mentrestant, a Fontejau, el bàsquet Girona s'enfronta al Dinamo de Bucarest a 7:45 a la Eurocup. I també a l'agenda del dia, la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol, a 8:45, Granollers-Buzău de Romania, a la Champions masculina de waterpolo, a 7:15, Jadran de Montenegro-Sabadell.
0: I ens falta el temps. Persisteix de moment la forta inestabilitat que es traduirà també en ruixats intensos localment. Atenció, torrencials. Al llarg d'aquesta tarda se n'esperen al sud i també cap a l'oest del país. I de cara a aquest vespre es mouran cap al litoral i les comarques de Barcelona i de Girona. Avui les temperatures no arribaran ja als 30 graus al lloc.
3: 3cat Info.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
6: Amb la bota dreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Saliu Linares, segon pal, Miranda. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Ara sí!
7: Ara sí, cap a dins. Nico Boletti ha entrat, ha fet un estat increïble. Quina combinació entre jugadors.
8: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc. L'esport de casa, a casa teva.
9: Més de 45 anys amb tu.
10: Macedònia Musical, un programa presentat per Joan Sola.
11: Hola, molt bona tarda, amics i amigues. Benvinguts a una altra Macedònia. Ja sabeu, molta música, alguns consells que us donem, el control que ho manega tot a Sant David Tani i que us pren aquesta hora, en Joan Sola. Bé, comencem. És increïble que aquelles persones que farden cregudes, que sembla que ho vulguin arrasar-ho tot, al final s'hi veu les intencions i acaben d'un total ridícul. Millor ser més natural, possiblement, i sent nosaltres mateixos.

Pertanyem a la Mediterrània, amb l'orgull dels arrels i de la unió de la gent que compartim llengua, música i manera de viure, reivindicant la força de la comunitat davant de les dificultats.

Cal una crítica social que denunciï la hipocresia, el consumisme i la indiferència davant les injustícies del món. La societat torna el sofriment i l'explotació en espectacle mentre la gent mira des de la comoditat de la seva vida quotidiana.

Podem veure la vida com un carnaval, amb colors, misteriosa i plena de contradiccions, encara que les grans preguntes sobre resistència queden sense respondre, l'avanç i la celebració són la nostra manera d'enfrontar-nos al desconegut.

has rendit davant l'adversitat, els moments durs de la vida, les crisis personals o socials, confiant que la tempesta passi i junts podem arribar a bon port. Malgrat

Ens envolten, són a totes les ciutats, però els ignorem com si fossin invisibles. Els veiem com mobiliari urbà sense pensar que també pateixen. Es pot sentir poder, es diu aporofòbia.

Hi ha molta soledat al món. Hi ha qui sembla tenir-ho tot, però en realitat cerquen afecte i companyia, plens de vulnerabilitat i necessitat de ser estimat.

sempre hi ha una dualitat a la vida. Vellesa, dolor, rutina, desig de llibertat. És una barreja de moments dolços i amargs, atrapats en una rutina de la qual no podem escapar. Però encara, i així, podem trobar-ne la bellesa a la lluita quotidiana.

Cal deixar enrere la pressa i les complicacions per veure les petites coses que donen sentit a la vida. El més valuós no està a les coses grans, sinó a les simples gestes que ens fan sentir vius.

L'amor pot ser bell i lluminós, però també estrany, addictiu i potencialment dolorós. Pot il·luminar la foscor, però també pot desorientar i tornar-te dependent.

Vivim tractant de ser especials, però acabem atrapats en la rutina, la comoditat i la falta de coratge. Estem atrapats en una vida ordinària i les nostres contradiccions.

escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial.

gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer.

Una dona pot ser moltes coses a la vegada. Contradictòria, complexa, emocional, forta, sensible, i tot és vàlid, recolzant la multiplicitat d'entitats, rebutjant que una dona encaixi en un sol motlle.

Un somriure té molt poder. Amb un gest tan simple pot obrir moltes portes. Pot fer l'olor més lleu, il·luminar un dia gris i tornar-se en un pont emocional entre dues persones que se necessiten.

fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar la Ràdio Sant Boi. I ja sabeu, quan escoltar bona música, aquí estem, que passeu una bona setmana i us deixem amb The Bangles i Manic Monday. Gràcies per escoltar-nos. Gràcies, adeu.

0: Bona tarda, són les 6 ara mateix, molt pendents de la compareixença de Carles Puigdemont des de la Casa de la República de Waterloo. I connectem en directe, el sentim.
1: Gràcies per haver assistit de manera tan precipitada, demanar-vos excuses per no haver-vos pogut convocar amb més antelació, però les circumstàncies del dia d'avui no ho podíem permetre fer d'una altra manera. La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. El que s'ha acordat avui obliga a tancar, a acabar l'etapa de repressió política que venim patint des de fa més de 9 anys, simplement perquè vam votar per la independència del nostre país. 9 anys d'utilització impròpia dels poders judicials per interferir en un conflicte que pertanyia i pertany a la política i que correspon a la política i no als jutges de resoldre. En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució. Ho hem dit des del primer dia. Amb la mateixa claredat també en què subratllem l'enorme importància política que té la llei, l'enorme significat que té com a desautorització de la repressió i pel reconeixement implícit que aquest no era el camí. Que intentar la mort civil dels líders independentistes, dels líders socials i dels activistes mobilitzats és propi dels règims autoritaris i, per tant, és inacceptable en una democràcia europea. Dèiem el primer dia de la primera roda de premsa en arribar a l'exili a Bèlgica, és perfectament vàlid 9 anys després. Vull posar en valor avui de manera especial la determinació i els resultats de l'estratègia de l'exili. Amb els consellers Puig i Comín i amb el coratge, el talent i audàcia dels nostres advocats a Catalunya, a Bèlgica, a Alemanya, a Itàlia, hem aconseguit mantenir una posició basada en 4 principis bàsics que hem respectat escrupolosament al llarg d'aquests 9 anys. El primer, la defensa de les institucions i la legitimitat de les seves decisions en contra de tot intent de sotmetre-les al caprici repressor espanyol. El segon, defensa política dels nostres drets fonamentals per aconseguir un marc jurídic que els blindi millor del que no estaven blindats l'any 2017, com són, d'entre d'altres, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala el rebuig a l'extradició del conseller Puig, que va decidir la justícia belga, i que introdueix el concepte de grup objectivament identificable de persones. També la sentència que desautoritza el Parlament Europeu per haver-nos retirat la immunitat per raons polítiques. I, naturalment, la sentència europea que avala la llei d'amnistia. El tercer, el caràcter irrenunciable del dret a l'autodeterminació i a les accions unilaterals de caràcter democràtic i pacífic que s'escaiguin quan ja s'hagin esgotat totes les vies i intents de solució negociada. I el quart, el manteniment del sentit polític de l'exili i, per tant, el refús a tot itinerari personal per resoldre la situació particular de cadascú. Vam decidir...

0: Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants, amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes de Nita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu.
1: Ràdio Sant Boi. Passen 5 minuts a les 6.

0: Bona tarda, samboians i samboianes, des d'ara i fins a les 8. Això és casa vostra, què tal, Albert? Ja m'estàs fent senyals des de l'estudi de calma.
1: Cabeza, que estamos en el 80. Bé, estàvem escoltant a Carles Puigdemunt, l'hem hagut de tallar, perquè, clar, l'home, no, potser es passa parlant dues hores de programa, però parlant d'aquesta amnistia que sembla que està a punt de rebre o que rebrà, en res.
0: Sí, exactament. Ara seguirem també l'actualitat. Ens ha tornat a abandonar el nostre cap, eh?
1: Sí, és un dia a la setmana. Un dia a la setmana diu, ja no vinc.
0: Està bé això, eh?
1: No, està treballant.
0: Podries fer tu també.
1: Sí? Vinga, vaja, a veure què fica aquí els controls.
0: Doncs anem amb més gent de carrer, que avui tenim moltes coses per explicar. Avui a Gent de Carrer seguirem parlant d'habitatge i de la possible vaga general amb els sindicats i amb Víctor Iniesta de l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge de Sant Boi per saber com es prepara aquesta mobilització i quin paper tindrà la ciutat. Coincidint amb la Setmana de la Salut Mental, avui viatjarem per la història de Sant Boi com a ciutat referent en aquest àmbit des de l'arribada d'Antoni Pujades el 1854 fins al model d'atenció comunitària actual. També parlarem de cultura amb la presentació del llibre Cuando los gays perdimos el miedo i amb l'edició número 35 de Mostra de Jazz de Sant Boi que comença aquest mes. I en esports coneixerem la història d'Héctor Robas, el samboià que aquest estiu ha recorregut més de 1.300 quilòmetres a peu des de Sant Boi fins a Finisterre, recorrent-se tota la península ibèrica. Però abans, les efemèrides. Què expliquem avui, Albert?
1: Doncs comencem amb cinema. Estem escoltant la primera pel·lícula del cinema sonor, i és que un 6 d'octubre de 1927 a Nova York es projecta El cantant de jazz. El sistema de so del moment utilitzava discos de vinil sincronitzats amb el projector, i jo aquí li dono el play a YouTube i m'oblido. Avui que parlarem de jazz, doncs mira, la primera pel·lícula també anava de jazz. I fa 92 anys passa això. El 1934, Catalunya viu els fets del 6 d'octubre, quan el president Lluís Companys va proclamar l'estat català dintre la República Federal Espanyola. Aquest intent d'insurrecció, que sumava les revolucions d'Astúries, va desembocar l'empresonament dels membres del govern de Catalunya i la suspensió de l'Estatut de Núria per part de l'estat espanyol. Alguna cosa similar va passar amb els famosos 8 segons del 10 d'octubre de 2017, però sense una guerra civil després.
0: Parlant de Puigdemunt.
1: Sí, avui justament també serà protagonista. I fa 57 anys surt aquesta cançó. Un 6 d'octubre de 1969, els Beatles pengen una doble cançó, Come Together i aquest Something, que obrien el seu 12è àlbum d'estudi Abbey Road, on surten creuant un pas de zebra i crec que ja és bastant conegut. És el 5è millor àlbum de tots els temps, segons la revista Rolling Stones, i aquesta cançó concretament ha estat reversionada per més de 150 artistes, sent el segon tema més versionat del grup de Liverpool per darrere de Yesterday. Els números dels Beatles mai els entendré. I finalment fa 44 anys surt aquest àlbum.

0: Un 6 d'octubre de 1982, el cantant estadounidenc Lionel Richie treu el seu primer àlbum en solitari, que es titula Lionel Richie, que inclou aquest You Are, que supera els 40 milions de reproduccions a Spotify. Finalment, fa 16 anys surt Instagram, que curiosament és el compte més seguit de la plataforma, Instagram, amb 700 milions de seguidors, seguit per Cristiano i Messi. Tu coneixes algú que segueixi a Instagram? O sigui, la compte d'Instagram a Instagram?
1: Jo és no que ara estava ningú pensant per què seguiria Instagram.
0: Ja, no aporta res.
1: Quin objectiu té seguir pues Instagram?
0: 700 milions de persones el segueixen.
1: Potser al principi era predeterminat, l'havies de seguir.
0: No? Ara ho miraré, ara faràs comprovar-ho.
1: Doncs, Albert, aquí les felicitem avui.
0: Un 6 d'octubre de 1954 va néixer a Los Angeles el músic mexicà David Hidalgo, músic de, un dels músics de la banda Los Lobos, amb aquest tema, La Bamba. La cançó és originària de l'estat de Veracruz, però no se sap l'autor original. Simplement Los Lobos i també l'estadounidenc Richie Valens la van fer famosa. Per cert, David Hidalgo sap tocar 8 instruments, així que l'home, la cançó no és seva, però es defensa. I un 6 d'octubre de 1962 va néixer aquesta actriu. My heart sings like an April breeze. Escoltem ara Sting interpretant aquest My One and Only Love, banda sonora de la pel·lícula Leaving Las Vegas, protagonitzada per Nicolas Cage i Elizabeth Shue, que avui fa 63 anys. L'actriu estadounidenca va rebre una nominació als Oscars per aquesta pel·lícula. I fa 60 anys aquest cantant. Soldadito marinero,
1: conociste a una sirena. Aquestes cançons m'agraden més, allò. De esas que dicen te
0: quiero si ven la cartera llena. Aquestes són més conegudes. Un 6 d'octubre de 1966 va néixer a Bilbao Fito Cabrales, cantant i guitarrista basc, inicialment del grup Platero i Jo, i després de Fito i Fitipaldis, amb aquest famós Soldadito Marinero, un home que pràcticament va posar de moda això de les boines i portar patilles tot i estar rapat. M'ha fet gràcia que també el mateix dia, però a Madrid, va néixer Paco González, el del FIFA. No s'assemblen molt, però mira, no, comparteixen
1: que,
0: el mateix
1: que
0: dia.
1: Ha deixat de... que ell feia el tiempo de juego de la COPE, ho ha deixat.
0: Ah, sí?
1: Sí. Va deixar la setmana passada.
0: És que està a prop de la jubilació. Ara fa 60 anys i ja s'ho pensa.
1: És que els periodistes duren molt, eh?
0: Sí, sí, això és veritat. I fa 40 anys aquesta actriu. Escoltem Ara i Bonició de Barry Luis Pilosar, banda sonora de la pel·lícula June, i és que un 6 d'octubre de 1986 va néixer a Nova York l'actriu estadounidenca Olivia Thirlby, que fa de Lea en aquesta pel·lícula protagonitzada per Elliot Page. Finalment, fa 27 anys el jugador de l'Espanyol Pol Lozano i 22 el jugador dels Lakers de l'NBA Bronny James, fill del també jugador bastant conegut LeBron James. El seu pare porta 23 anys a la Lliga i aquest desembre farà 42 anys. Això sí, ja no juguen junts perquè el pare s'ha anat de los Lakers als Sixers. És fort que tu tinguis 22 anys i el teu pare porti més temps a la Lliga del tu temps de vida, sí, sí, en general. Sí.
1: És bo, per cert? No.
0: No, no és bo. La Wikipedia posa és el cas de nepotisme més gran de la història de la Lliga. Sí.
1: Bueno, és que és lògic tenir un pare així.
0: Sí, has de jugar a la Lliga. Però bueno, ara que ja no juguen junts, no sé si seguirà molt de temps jugant als Lakers.
1: Segur.
0: O això cognom... us en va als Sixers, amb el seu pare.
1: També, el cognom sempre pesa molt. I a la família de locals, Albert?
0: Doncs fa 92 anys, el 6 d'octubre de 1934, Sant Boi també va viure de ple als anomenats Fets d'Octubre, que comentàvem abans. Aquell dia, després que Lluís Companys proclamés l'estat català des de Barcelona, la tensió política es va traslladar també al municipi. L'Ajuntament va quedar en mans de la minoria d'esquerres i es va aïllar l'estelada al balcó. Paral·lelament, un grup anarquista va ocupar la Casa de la Vila, va proclamar el comunisme llibertari, va aixecar barricades i es van produir trets fins a l'arribada de les forces militars. I saltem fins al 6 d'octubre de 1990. Aquell dia, Ràdio Sant Boi, la nostra casa, va rebre una nova ordre de tancament, i no és la primera, en un moment en què moltes emissores municipals encara havien de defensar la seva continuïtat i el seu encaix legal. En el cas de Sant Boi, la decisió va acabar sent anul·lada pel jutjat i l'emissora va poder continuar la seva activitat fins ara que estem fent aquest programa.
1: Per sort, he d'investigar una miqueta més aquesta efemèrida, perquè potser és i tot per reportatge.
0: Sí, sí, sí.
1: Per conèixer més la història.
0: Hem de parlar amb el José Luis, si se'n recorda, que és el fundador de la ràdio, a veure com ho va viure.
1: Sí, sí, i els diversos intents de tancament. Quina és la cançó avui, Albert, del dia?
0: Doncs divendres fa 34 anys va sortir aquest àlbum.

0: No crec que falta que te la presenti, no, aquesta, Eloi?
1: No, aquesta sí que me la sé, em sé poques, però...
0: Un dels àlbums més coneguts de la història. Un 2 d'octubre de 1995, la banda de Manchester Oasis treu el seu segon i més reconegut àlbum, What's the Story, Morning Glory, on estava aquesta encara més famosa cançó, Wonderwall. Està al número 95 de les millors cançons de tots els temps, segons la revista Rolling Stones. No vull saber com serà la sala d'Olympic Lluís Companys el juliol quan es canti això, principalment perquè no tinc entrades i em farà molta enveja. Escoltem Wonderwall d'Oasis, que divendres va fer 34 anys.

0: Avui és el dia del cinema espanyol. Per això escoltem La nieve, banda sonora de la Bola Negra, pel·lícula de Los Javis, no sé si us sona una mica. Quina és l'última pel·lícula espanyola que has vist, Eloi? És La Bola Negra?
1: Vaig estar aquest cap de setmana.
0: Què et va semblar?
1: Bé, m'agrada molt, molt xula. Si no, potser seria Torrente.
0: Estarà el mateix. Jo, Bola Negra, en cinema català, Cronos, que l'he vist.
1: Ah, sí?
0: I segurament Torrente. Torrente, per cert, número 4 de pel·lícula de més recaudació de la història de...
1: Molt fort, eh? La darrera, no? La 5, era.
0: La 5, la Torrente, sí, Presidente. Sí, sí. La primera és 8 apellidos vascos.
1: Hi ha molta diferència, no?
0: Sí, sí, sí, 56 milions.
1: És molt bona, és cert que l'han repetit molt, però perquè sigui la més...
0: Home, espero que la Bola Negra... fugin, i que sigui que superi Torrente Presidente.
1: Bueno, suposo que ha de ser una cosa molt social, no? Perquè Torrente i 8 apellidos és com s'ha quedat ja...
0: És que la primera és 8 apellidos vascos i la tercera és 8 apellidos catalanes, que jo aquesta ja no l'he vist. La primera sí, però la tercera... O sigui, la seqüela de 8 apellidos...
1: I al mig, a la segona?
0: Uah, ara no me'n recordo. Però... Ja Lo Impossible.
1: Ah, molt bé.
0: Lo Impossible de Bellona. O sigui, aquesta ja és més justificable.
1: Bueno, tenim bon cinema. Avui, que és 6 d'octubre del 2026... El Tribunal Constitucional ha avalat l'aplicació de l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa pel delicte de malversació. La decisió, aprovada per 7 vots a favor i 5 en contra, fixa doctrina i obre la porta perquè també s'apliqui a la resta de dirigents independentistes condemnats o processats per l'1 d'octubre.
0: La sentència obliga ara el Tribunal Suprem a revisar les seves decisions i podria comportar l'aixecament de les inhabilitacions i de les ordres de detenció. Això podria facilitar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, com escoltàvem al principi del programa, i permetre que dirigents com Oriol Junqueras tornin a presentar-se a unes eleccions. El calendari serà clau, perquè les eleccions generals estan convocades per al pròxim 29 de novembre.
1: El Consell de Ministres torna a aprovar aquest dimarts els dos decrets d'habitatge que divendres van ser rebutjats al Congrés amb els vots de PP, Vox i Junts.
0: El govern espanyol hi introdueix alguns canvis menors i confia que almenys el primer decret pugui tirar endavant. Inclou mesures com limitar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2030, regular els lloguers de temporada i d'habitacions i posar més traves a la compra d'habitatges per part de fons voltor. Amb les Corts dissoltes, els decrets hauran de ser convalidats per la Diputació Permanent. En aquest òrgan, el vot de Junts ja no és decisiu, tot i que el PNV encara no ha concretat quin serà el seu posicionament.
1: I parlant d'habitatge, almenys 13 persones van ser detingudes pels aldarulls que es van produir ahir a la nit després de la manifestació per l'habitatge, també a Barcelona.
0: Els incidents van començar al Passeig de Gràcia quan un grup de manifestants va intentar trencar el cordó policial i els Mossos van respondre amb càrregues per dispersar-los. Durant els enfrontaments es van llançar objectes i pirotècnia contra la policia. També es van cremar contenidors i bicicletes i també es van produir danys en alguns establiments i vehicles. 11 dels detinguts majors d'edat està previst que passin aquest dimarts a disposició judicial. Un menor detingut durant els aldarulls ja ha quedat en llibertat.
1: Pel que fa a l'actualitat local, Sant Boi es troba dins de la zona on es preveuen noves pluges aquesta tarda i vespre en aquest nou episodi que afectarà sobretot el litoral i el prelitoral. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat per les afectacions dels darrers dies i per aquesta nova previsió de precipitacions. De moment, el pitjor de l'episodi de fortes pluges s'ha passat. Després del nou és alerta ahir. Avui s'espera un episodi de pluges aquesta tarda que podrien arribar als 30 litres per metre quadrat amb un nivell d'alerta baixa. Tot i això, la ciutat segueix recuperant-se de tot el que ha plogut aquest cap de setmana, amb algunes incidències, per exemple, a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, que repassarem tot seguit. Abans, escoltem a Francisco Gutiérrez, cap de gabinet d'alcaldia, que respon a gent de carrer als ciutadans preocupats per les recents inundacions al carrer Jaume Balmés, tot i la seva recent reforma.
2: Han posat un col·lector que cabia una persona de peus. Està preparat. És una obra que s'ha fet no només per donar resposta a les necessitats del present, sinó també del futur. Què passa? A la part inferior de Balmés, amb la C245, allà hi ha un canal. El canal de la dreta.

0: impedeix que per allà segueixi el gruix del clavegram.
1: Gutiérrez reconeix que ens haurem d'acostumar a aquests episodis de forta pluja i que la ciutat necessita repensar-se. Tot i això, admet que aquest tipus de reformes en urbanisme comporten temps. I en clau també local, hem conegut que Sant Boi rebrà 975.600 euros de la Generalitat per fer obres de reforma i adequació i millorar les escoles públiques de la ciutat. És una de les assignacions més altes de Catalunya. Sant Boi és el novè municipi que més finançament rebrà dins d'aquest programa.
2: Els diners es podran destinar a renovar cobertes, finestres, lavabos, cuines o instal·lacions, però també a millorar l'accessibilitat, l'aïllament i l'eficiència energètica dels centres. L'Ajuntament serà qui decidirà quines actuacions es prioritzen i, de moment, encara no s'ha detallat quines escoles se'n beneficiaran.
1: El repartiment té en compte factors com el nombre d'alumnes, l'antiguitat dels edificis i la ruralitat, i en el cas de Sant Boi, l'antiguitat dels centres és un dels criteris que més ha pesat. A més, aquesta inversió se suma als 2 milions d'euros previstos per climatitzar els instituts Mariano i Rafael Casanova amb 1 milió d'euros per centre. Les actuacions podran executar-se fins a finals de 2028. I ahir la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, com hem comentat, es va desprendre d'una part del fals sostre per les filtracions d'aigua del temporal. Ahir, tot i això, la biblioteca va quedar oberta al públic, però aquest matí l'han tancat per treballs tècnics, Albert.
2: La incidència, però, ha generat diferències entre les plantilles. Els treballadors de la Diputació han estat traslladats a altres biblioteques fins que hi hagi un certificat que acrediti l'absència de risc, mentre que el personal municipal continua treballant a l'edifici. Comissions Obreres de l'Ajuntament de Sant Boi denuncia gent de carrer aquesta diferència de tracte entre empleats que comparteixen equipament. El sindicat assegura que exigirà al consistori que es faci una nota pública explicant el succeït i que la biblioteca no es mantingui oberta si hi ha part del personal traslladada per no poder garantir-ne la seguretat, tot i que no hi hagi un perill real. L'Ajuntament assegura que es tracta d'una qüestió purament burocràtica i no d'un problema de seguretat.
1: El Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi celebra aquesta setmana la Setmana de la Salut Mental 2026.
2: La programació ha arrencat aquest dilluns amb una jornada dedicada a la salut mental de les dones. Durant els pròxims dies també s'abordarà qüestions com la discapacitat intel·lectual, el benestar emocional, l'atenció comunitària i la transferència de la recerca a la pràctica assistencial. És Antoni Serrano, director de l'àrea mental de salut mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu d'aquí Sant Boi.
3: Malgrat la conscienciació social que hem viscut els darrers anys, segueix sent necessari alliberar-nos de l'estigma, conèixer millor la situació de les persones, compartir amb la societat, amb els professionals i amb tot el que vulgui venir-nos a escoltar, que hi ha mirades que transformen.
2: La setmana inclourà també activitats obertes a la ciutadania, tallers i propostes culturals vinculades al benestar i la recuperació.
1: I la gent de carrer també ens sumem a la Setmana de la Salut Mental i farem un reportatge al dia per parlar d'investigació en salut mental en clau santboiana. En pocs minuts parlarem sobre per què Sant Boi és considerada la ciutat de la salut mental i també repassarem la seva història al respecte. Sant Boi acollirà aquest dimecres 7 d'octubre la presentació del llibre Cuando los gays perdimos el miedo, escrit per Isabel Alonso i l'activista Jordi Petit.
2: L'acte serà a 6:45 de la tarda al Cinema Can Castellet i inclourà un col·loqui amb els dos autors. El llibre repassa la vida i els primers anys d'activisme de Jordi Petit, des del franquisme fins a la transició, i explica també els orígens del moviment d'alliberament sexual.
1: En una estona tindrem amb nosaltres a la coautora del llibre, l'Isabel Alonso, per parlar de la presentació de demà i també del llibre. I en esports... El bàsquet Sant Boi juga la primera doble jornada de la temporada en un cap de setmana marcat per l'alerta per les pluges torrencials que va obligar a ajornar la majoria de partits. L'únic club de Sant Boi, junt amb la Unió Esportiva Sant Boiana, que va poder jugar els seus partits va ser el bàsquet Sant Boi. El primer equip femení sumava la segona victòria consecutiva després d'imposar-se 65-61 al Xamba Bàsquet, posant-se momentàniament co-líder de la segona categoria. Així ho valora l'entrenador, el Raico Felipe.
4: Partido de liga, plantaron cara, nosotras todavía se nota que estamos en un proceso de engranaje del equipo, muchas jugadoras nuevas que necesitan entender cómo jugamos el año pasado, pero lo importante es que sacamos una victoria, dos victorias ya y el equipo contento, aún sabiendo que para conseguir los objetivos de este año tenemos que seguir trabajando, seguir engranando y seguir remando juntas hacia el objetivo común que tenemos.
1: D'altra banda, el primer equip masculí jugava el seu primer partit a la paralla, d'Albert.
2: Sí, ho feia davant del Torreforta, on va acabar caient a la pròrroga amb un resultat de 74-81, sumant la segona derrota en aquestes dues primeres jornades. Finalment, avui a Sant Boi en Joc explicarem la història d'Héctor Robas, un santboià que aquest estiu ha anat caminant de Sant Boi fins a Finisterre, fent més de 1.300 quilòmetres i acumulant més de 14.000 metres de desnivell. Avui ens visita l'Héctor als estudis de Ràdio Sant Boi per saber com ho va viure.
1: Una història ben curiosa. Ho farem a Sant Boi en Joc a partir de 6:45 de la tarda.

0: Falten 3 minuts per 6:45. Milers de persones s'han manifestat a Barcelona per reclamar mesures urgents davant la crisi d'habitatge i per exigir la convocatòria d'una vaga general. Segons l'Ajuntament, hi van participar unes 20.000 persones, mentre que els organitzadors eleven la xifra fins a 120.000 persones.
1: La mobilització va sortir de la plaça Urquinaona i va recórrer el centre de la ciutat amb consignes contra l'augment dels lloguers i a favor d'un habitatge digne. Comissions Obreres i UGT han anunciat que donen suport a la proposta d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor, que podria celebrar-se durant el mes de novembre. La data encara s'ha de concretar amb els sindicats d'habitatge i les organitzacions socials.
0: Les demandes de vaga general per part de col·lectius socials no són una novetat. De fet, ja abans de l'estiu es treballava en la possibilitat que aquesta vaga fos una realitat. Però ara la situació respecte a l'habitatge i les protestes que han vingut després ho han fet escalar tot, i ara sí, la vaga general sembla que serà una realitat properament. Ho analitzem en clau Baix Llobregat, fent una ronda de converses amb UGT, Comissions Obreres i la CGT. Comencem saludant Albert Rodríguez, delegat sindical del Baix Llobregat de Comissions Obreres. Què tal? Bona tarda, Albert.
2: Sí, hola, bona tarda.
0: Albert, és el moment que més a prop està la vaga general, no?
2: Bueno, és el moment en què hem convocat aquesta vaga general. Falta concretar, evidentment, com dèieu, la data, però aquesta vaga general serà realitat. Serà realitat en un moment en el qual també s'han convocat les eleccions generals. Evidentment, aquesta vaga es farà abans de que comença la campanya electoral, però el que vol, i de forma molt clara, vol situar el problema de l'habitatge com un dels problemes que té la classe treballadora amb el qual volem treballar de la mà organitzacions sindicals, socials i sindicat de llogaters i llogateres amb aquest problema que té principal la classe treballadora, i volem situar-ho i per tant posar com un dels problemes amb els quals la classe política en aquestes eleccions
0: Albert, per què? No sé si ens escoltes bé. Nosaltres a tu no et podem escoltar del tot bé. Ara,
2: sí. Intento millorar la cobertura, cada ara, vegada ara, el directe té aquestes
0: genial,
2: coses.
0: Ara millor, Albert. Et preguntava, no s'ha decidit el dia ni la data definitiva. Per què no s'ha produït? Per què no s'ha fixat aquesta data per la vaga general si es va anunciar ahir que està oficialitzada, vaja?
2: Sí, l'explicació és molt fàcil. Primer, perquè els òrgans de direcció de tant de Comissions Obreres com d'UGT hem de ratificar amb els nostres òrgans de direcció intern primer l'aprovació de la vaga, evidentment, de la convocatòria, decidir quin és el moment precís per fer-ho i, a més, com deia, fer-ho també de la mà i en sintonia amb les organitzacions socials i amb tot el moviment de llogaters i llogateres i totes les federacions que estan treballant en el tema de l'habitatge, i buscar quina serà la data més segura de fer-lo. I podem dir que serà, si no és la primera, la segona setmana del mes de novembre. Aquesta seria l'explicació, i en tot cas jo crec que demà estarem en condicions d'anunciar evidentment quin dia serà aquest dia de vaga.
0: Llavors demà és un dia clau, no? Per saber quina és la vaga. M'has dit que sí o sí serà abans de la campanya electoral, no?
2: Sí, sí, sí. Evidentment no volem que això, evidentment, la Junta Electoral ens digui que estem influint evidentment en campanya electoral, en quan es fa la campanya electoral, i per tant s'ha de fer de forma legal abans de que comenci la vaga. Per tant, serà abans del dia, si no m'equivoco, del dia 12 o del dia 13.
0: S'ha precipitat també aquesta vaga, o ha sigut motiu les eleccions convocades per Pedro Sánchez?
2: No, en tot cas aquí jo crec que el clam social respecte a un problema que portem arrossegant durant de temps, jo crec que ha sigut el motiu. En tot cas jo crec que ha sigut al revés, que al final la política s'ha donat compte de que no aprovar aquests dos decrets llei que en el Congreso dels Diputados doncs ha precipitat el fet de que es convoquin les eleccions. Però el clam popular és que els deures que havien fet tot el sindicalisme amb aprovació del salari mínim interprofessional pujar un 60%, fer reformes laborals que han garantit i millorat la contractació en forma d'acabar amb la temporalitat, amb pujades salarials en els convenis col·lectius, amb una reforma de les pensions que han garantit el poder adquisitiu, tot això al final s'ho emporta doncs, una sèrie de lobbies empresarials dedicats a l'habitatge, que amb les pujades tant en hipoteques com en preus de lloguers fan que aquestes millores per la gent no les perdem. A més, juntament amb tota una inflació de preus del mercat en el món energètic, etc, que fa que nosaltres no veiem aquestes millores. No ha sigut perquè els salaris o les condicions de treball aconseguir que millorem, en aquest sentit. No vull dir que ens conformem amb això, però ha sigut perquè el mercat, el capital, s'està emportant aquest benefici a través de la pujada de preus, i això és el que hem de parar. Per tant, jo crec que és al revés. La pregunta és si s'ha precipitat la vaga perquè han convocat eleccions. Jo crec que, evidentment, és el clan popular en les manifestacions, amb la pressió popular, amb dir prou d'aquestes pujades, i el fet que el jovent i molta de la gent de la classe treballadora no té accés al
0: habitatge. Sí, sí.
2: Perquè es fan les eleccions.
0: Albert, en clau local, evidentment l'habitatge és el que ha sigut el motiu principal d'aquesta vaga general ja convocada, encara sense data. Com s'ha viscut des de Comissions Obreres, d'aquí del Baix Llobregat, les protestes que s'han produït, sobretot aquí a Barcelona? Albert, sembla que no t'escoltem.
2: No, deia que nosaltres estem participant en aquestes protestes. Nosaltres estem treballant, insisteixo, de la mà d'aquestes organitzacions socials que fa referència a l'habitatge. Estem treballant tot això. Evidentment, ara comencem una nova etapa, que és la planificació d'aquesta vaga general. El que volem és, evidentment, una vaga de 24 hores laboral en el qual reclamem habitatge, baixar de preus aquí i condicions de treball. Evidentment, aquí també tenen un responsable, tenen que entendre que tenir a prop de les empreses i que la mobilitat es redueixi i que evidentment puguin tenir mà d'obra qualificada a prop dels centres de treball del centre. Amb aquesta planificació a les empreses, a les accions sindicals, a l'empresa organitzada, amb els nostres comitès d'empresa, però també amb una visió i un peu al carrer, amb manifestacions, amb reivindicacions, amb una expressió del que avui en dia molta de la gent, sobretot la gent jove, les dones, els treballadors immigrants, doncs tenen les situacions més complicades de precarietat laboral, i això també es trasllada evidentment a l'accés a l'habitatge, que avui en dia sembla impossible per alguns.
0: En quin punt, Albert, ja per acabar, estan les converses amb la resta de sindicats d'aquí del Baix Llobregat?
2: Bueno, estem, com et deia, estem en aquesta primera fase inicial de demà aprovació en els òrgans de direcció, pactar quina serà la data d'aquesta vaga, i a partir d'aquí treballar internament les organitzacions sindicals i fer les reunions pertinents per planificar quines són les actuacions de sensibilització, assemblees, punts d'informació a nivell de carrer, ajuntaments, places de la vila, mercats, metro, tram, allà on te calgui. Evidentment, també a les infraestructures del Baix Llobregat, important que tenim empreses insígnia d'aquest país que evidentment informarem els treballadors i treballadores que és important que aquesta vaga general ve per conquerir drets. També et dic, amb la idea d'influir, evidentment, també amb un sentit de saber la responsabilitat que tenim com a ciutadans i ciutadanes de que totes les opcions polítiques doncs, que vagin en la defensa de l'habitatge, en l'accés a l'habitatge, pensem que el 29N tenen una oportunitat també d'expressar, evidentment, el sentit del seu vot perquè siguin les que al final doncs, puguem conquerir també aquest dret.
0: Albert Rodríguez, delegat sindical del Baix Llobregat de Comissions Obreres, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Saludem ara a gent de carrer, a José Domínguez, secretari general de CGT. Què tal? Bona tarda, José.
3: Hola, bona tarda a tothom.
0: Com ha viscut CGT el fet que Comissions Obreres i UGT anunciïn aquesta vaga general?
3: Bé, nosaltres ens n'alegrem. Al final, els sindicats entenem que són eines al servei de la classe treballadora. Per tant, no podia ser d'una altra manera.
0: Entens que arribi ara, en aquest moment?
3: Bé, això de què és el moment o no, jo entenc que qui ho marca són els treballadors i treballadores joves o més grans als carrers. Són ells els que han decidit que és el moment. Per tant, és el moment. Llavors, la conjuntura política del moment en realitat no hauria de tenir molta rellevància. Hi ha una necessitat molt important d'aconseguir aturar la brutalitat del fons voltor i l'avarícia generalitzada que hi ha sobre els treballadors i treballadores, i s'ha d'aturar ja.
0: Abans l'Albert Rodríguez de Comissions Obreres ens deia que la data encara està per anunciar i que segurament demà doncs tindríem el dia i es faria públic, i ens deia que era important que fos abans de la campanya electoral. Estàs d'acord amb el que diu l'Albert Rodríguez?
3: Bueno, jo és el que us comentava. Al final, independentment del partit polític que estigui al poder, en qualsevol moment, ja ho hem vist aquesta legislatura, si no tenen pressió als carrers, no actuaran en conseqüència. Sí, és cert que el PP el 2013 va facilitar tot aquest escenari depredador que tenim sobre l'habitatge, igual que és cert que han passat 8 anys i no s'ha fet absolutament res. Cap administració, del color que vulguem. Per tant, al final, també els polítics han d'entendre que si no s'atura aquesta dinàmica, doncs hi ha conflicte.
0: Ahir va haver bastants fets importants a Barcelona, les protestes de Plaça Catalunya i també de Passeig de Gràcia. Com s'estan vivint aquestes protestes i aquestes manifestacions per l'habitatge des de la CGT?
3: Doncs a la CGT estem, la veritat és que molt contents i molt motivats. La CGT abans de l'estiu ja va acordar la convocatòria de vaga conjuntament amb els sindicats de llogaters i llogateres. Ho teníem ja preacordat i expensos de que fos el moment idoni, a la tardor, teníem acordat i el moment ha arribat. Llavors, amb molta esperança, amb el jovent mobilitzat i amb la nostra gent, que és la classe treballadora, que s'està despertant.
0: Suposo que aquestes manifestacions i protestes continuaran, no, José?
3: Home, jo entenc que sí. Que al final, com ho comentava, el que no han sabut o no han volgut fer durant aquests últims 20 anys, doncs ho hauran de fer, sí o sí, perquè si no hi haurà conflicte, el conflicte cada cop serà de major intensitat. Llavors, ja ho dic, entenem que sí.
0: José, des de l'òptica de CGT, la vaga general, que encara no té data, demà s'anunciarà, hauria de servir per aconseguir què?
3: La vaga general hauria de servir per donar un missatge contundent a la patronal, als lobbies immobiliaris, als polítics i a tota la gent que viu de les forces dels altres, perquè aquí estem parlant d'això, Estan parlant de gent treballadora que li dona el sou a una persona que se'l queda perquè té una casa. Estem parlant d'això. I ha de servir per donar un missatge contundent a tothom que això s'ha d'aturar, sí o sí, perquè no hi ha futur a mig i a llarg plaç pels nostres fills i filles o pel jovent o qualsevol persona que se separi. És que no, la gent no es pot ni separar. És que és supergreu el que està succeint. Per tant, hauria de servir per canviar aquestes dinàmiques i legislar de veritat en favor de la majoria de la població, que som la població assalariada.
0: José Domínguez, secretari general de CGT, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
0: No hem pogut parlar amb la UGT, finalment, que era el sindicat restant que ens faltava. Sí que hem pogut escoltar aquest matí a Pepe Álvarez, el secretari general del sindicat.
4: Nosotros llevamos tiempo trabajando con las organizaciones en ese proyecto de día de lucha, de jornada de lucha, que lo hemos dicho también, que puede incluir, y de hecho seguramente que va a incluir, jornadas de paro general en el país, y no nos hemos no nos vamos a mover de esa posición.
0: Diu Pepe que portaven temps ja esperant i preparant aquesta vaga i que no es mouran d'aquesta posició. Després d'escoltar els sindicats, continuem parlant d'aquesta vaga general ja anunciada, tot i que encara sense data definitiva, i que tindrà l'habitatge com un dels grans eixos de reivindicació. De fet, és un dels principals motius. Per analitzar què pot significar aquesta convocatòria, com es pot viure des del moviment per l'habitatge, ens acompanya com cada setmana el Víctor Iniesta de l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge de Sant Boi. Què tal, Víctor? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda, què tal?
0: No sé si has pogut escoltar els sindicats que han estat ara gent de carrer.
5: Sí, he pogut escoltar una mica, sí.
0: No sé si pots treure alguna conclusió. És cert que molts ja s'havien anunciat o ja s'havien posicionat abans de un cop es va anunciar aquesta vaga, però no sé si extreus alguna conclusió.
5: Bueno, la conclusió jo crec que d'aquesta setmana i tres dies, diria, que des que va començar la manifestació i la campada espontània aquí a Sol, jo diria que el carrer ha posat la seva agenda política a l'agenda política dels partits polítics, veient les eleccions, i ha passat la seva agenda política a la vida quotidiana de la gent i de la classe treballadora, fent que es convoqui una vaga general. Per mi seria la conclusió. Mm-hmm.
0: Per tant, la valoració que fas és una valoració d'una cosa que ja s'estava esperant. Entens que arribi en aquest moment? Mm-hmm.
5: Bueno, jo crec que portàvem molts anys aguantant. És que és veritat que en aquests casos, en la lluita, en els moviments polítics i socials, al moment mai saps quan arriba. Ha arribat en un cas molt concret i ha esclatat tot, però el que sí que és veritat és que era una necessitat i era una cosa que la gent estava reclamant des de fa molt temps, l'únic que el moment ha arribat ara. I això potser inclús és molt espontani i no decideix pràcticament ningú.
0: Hi ha contacte entre assemblea, sindicats i de més col·lectius per començar aquesta mobilització?
5: Bueno, el que nosaltres com a assemblea i el que jo he vist per lo general és que el sindicat de llogateres i la resta d'Espanya, el sindicat d'inquilines i inquilines, té un paper central i important. I el fet és que a partir de les acampades es coordinen molts sindicats, moltes assemblees de diferents territoris i poblacions, i la idea és que des d'aquests moviments es pugui reforçar el moviment sindical per convocar aquesta vaga, perquè ha sigut una mobilització que ha sorgit des de l'habitatge i que els sindicats s'han assumit. Així que si no hi ha una relació molt directa, l'haurà d'haver-hi perquè aquesta vaga sigui un èxit.
0: Què esperes que s'aconsegueixi amb aquesta vaga? A més, no podem obviar que està al costat de les eleccions, no? Només uns dies abans. Què esperes que s'aconsegueixi?
5: Bueno, jo crec que el que esperem la majoria és que es solucioni el problema de l'habitatge i es solucioni, per tant, el problema d'anar cap enrere en temes de condicions de vida general de la classe treballadora. Llavors, les mesures concretes serien no només que aquest decret sigui efectiu, sinó avançar cap a la baixada de lloguers, cap a l'expropiació del fons voltor i atacar directament la red del problema, i també el tema de la inflació i l'empitjorament de l'adquisició de béns de consum bàsics per part de la població, no? Com atacar directament el que seria i amb mesures contundents contra l'augment de preus generalitzats.
0: Creus que si no s'aconsegueixen aquestes millores, les vagues generals seran més contínues en un futur?
5: Bueno, jo crec que el moment ha canviat. És a dir, la gent en la mobilització ha anat aprenent quines són les passes a seguir per posar en jaque a l'agenda política dels partits i a les institucions. Llavors, jo crec que no estem en moments com abans on la gent no tenia una esperança de canvi, sinó que la gent estava veient que hi ha un objectiu, que hi ha un camí, i per tant, el que dius tu, que pot ser que hi hagi una consecució de la regenera si no s'aconsegueix, és una opció més real que el que hi havia abans.
0: Avui és dia 6 d'octubre, la vaga general se celebrarà, si tot va bé, a principis de novembre. Demà sabrem, en principi, la data. Seguiran aquestes protestes que veiem tant a Plaça del Sol a Madrid com a Barcelona, a Plaça Catalunya i altres ciutats d'Espanya?
5: Sí, jo crec que continuaran, perquè el que hem vist a les darreres mobilitzacions, a la mobilització d'ahir, per exemple, a Barcelona, que jo vaig estar present, és que la gent el que més interioritzat té és que la vaga general és un objectiu per solucionar, és l'instrument que tenim els de la població per exigir les nostres demandes, i que una vaga general es construeix des de ja i no és només posar una data i que aquella data fem paro laboral, sinó que hem de continuar amb tota aquesta mobilització, per tant queda tota molta població per mobilitzar-se, i per tant jo crec que arran de les acampades i arran de totes les organitzacions i mobilitzacions que podem fer a nivell territorial serà la continuïtat de tot el que està passant, i crec que sí que...
0: Des de l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge formeu part ja d'aquestes protestes. Suposo que per la vaga general formareu part d'aquesta part d'aquesta organització.
5: Sí, tant. Demà, concretament, hem convocat una assemblea a Can Niño a les 7 per parlar de com fem a partir d'ara per construir aquesta vaga general, perquè, com comentava abans, juntament amb sindicats hem d'intentar hem d'organitzar directament tota aquesta vaga general perquè el màxim de llocs de treball i d'empreses es faci una jornada efectiva, és a dir, d'espai de producció, i a partir de l'assemblea demà veurem com fem a partir d'ara, però el que comentava, hem de relacionar-nos, hem de tenir converses directes i ajudar els sindicats en aquest sentit, i des de Sant Boi farem la nostra part.
0: Com t'imagines aquell dia de vaga a Sant Boi?
5: Me l'imagino on les empreses més grans del sector industrial, dels negocis d'aquí de Sant Boi no obrin persianes. Me l'imagino amb piquets importants tancant les empreses per alta producció, com deia abans, i posant les nostres reivindicacions i acabant amb una manifestació multitudinària a Barcelona per aconseguir els objectius que hem comentat anteriorment.
0: I per acabar, Víctor, creus que Sant Boi hi ha ara mateix prou teixit social i malestar perquè una convocatòria així tingui un seguiment important?
5: Sí, jo crec que sí. Jo crec que molta gent, com van fer, per exemple, el tema de les enquestes abans de l'estiu, crec que va ser, hi ha una majoria social que vol fer una vaga general, i nosaltres, com a l'assemblea i els sindicats, han de tendre la mà, han de donar l'instrument a la gent perquè no es quedin sols al seu lloc de treball, sinó que tinguin l'instrument com a organitzacions perquè aquesta vaga sigui efectiva i la segueixi molta gent. Així que jo crec que aquest és el nostre treball. No depèn directament de la població, però sí que nosaltres farem el nostre treball perquè això s'aconsegueixi.
0: Ja per acabar, Víctor, quins passos creus que s'haurien de fer perquè la vaga no quedi només en una simple convocatòria sindical i impliqui també el moviment per l'habitatge i sigui realment significativa?
5: Bueno, lo principal és les assemblees als centres de treball, és a dir, que els treballadors s'expressin, que els treballadors siguin participants a través de comitès de vaga a totes les empreses, que no sigui cosa d'un sindicat o d'un altre, sinó independentment dels sindicats que estiguin a aquesta empresa, que es convoquin comitès de vaga i que participin els treballadors directament, perquè això, la implicació directa dels treballadors, farà que els treballadors s'impliquin i, per tant, que facin seves encara més les reivindicacions i els objectius d'aquesta vaga general. Llavors, per aquesta part, els centres de treball i nosaltres, allà on se'ls necessiti, els sindicats, o tanmateix a les places i allà on faci falta com a assemblea, que és més a nivell associatiu i de ciutadania, però jo crec que la clau està en el centre de treball i fer comitès de vaga.
0: Víctor Iniesta, de l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge de Sant Boi. Estarem atents també a l'assemblea que de demà a les 9 per organitzar aquesta vaga general. Moltíssimes gràcies per ser Agenda Carrer un cop més.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres. Salut.
0: Aquesta setmana, coincidint amb la Setmana de la Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Gent de Carrer dedicarem cada dia un espai a parlar-ne. Ahir començàvem parlant i posant sobre la taula alguns dels reptes actuals i avui volem mirar enrere. Perquè si hi ha una qüestió profundament arrelada a la història de Sant Boi és precisament la salut mental. Fa més de 170 anys que la ciutat està vinculada a la seva atenció i avui continua sent un territori de referència.
6: Sant Boi en referència per dos motius. El primer i el més important és la voluntat de ser referent. El que hem vist és que Sant Boi el que ha buscat és de fugir de ser el poble estigmatitzat perquè té dos grans hospitals psiquiàtrics i entomar la salut mental com un lema positiu per tractar millor la seva població. I això s'agraeix. I segurament està condicionat pel segon motiu, que ja l'he explicat, que és que tenim dos grans hospitals.
0: Escoltàvem Antoni Serrano, el director de l'àrea de salut mental del Parc Sant Joan de Déu, d'aquí de Sant Boi. Per entendre com hem arribat fins aquí, hem de remuntar al 1854. Aquell any, el metge Antoni Pujades i Mayans va posar en marxa a Sant Boi un centre destinat específicament a l'atenció de persones amb problemes de salut mental. Pujades havia tingut abans una casa de curació a Barcelona, però va acabar traslladant el projecte a Sant Boi, en un antic convent. Aquell establiment es convertia en un dels centres pioners de la psiquiatria a Catalunya. Però hem de pensar en una època molt diferent a l'actual. Durant dècades, el model d'atenció passava sobretot per apartar a la persona del seu entorn i mantenir-la dins d'una institució. Una manera d'entendre la salut mental que amb els anys ha canviat completament.
7: Abans hi havia, i quan es parlava de la salut mental, es tenia una visió molt paternalista i molt proteccionista de les persones, no? Amb el concepte de que s'havia de cuidar d'aquestes persones, s'havia de protegir aquestes persones, perquè, bueno, tenien dificultats que els feien que no poguessin estar tan bé a fora, no? Llavors hi havia aquesta visió molt de cuidar-les i tenir-les com protegida.
0: Ho explicava i estàvem escoltant la Meritxell Centeno, directora estratègica de la Fundació Hospitalàries de Sant Boi. Durant molts anys predominava aquesta idea, la persona havia de ser protegida, i protegir-la significava sovint decidir per ella, limitar la seva autonomia i mantenir-la allunyada de la vida quotidiana. Però tornem al segle XIX. Antoni Pujades va morir l'any 1881 i el centre va entrar després en una etapa complicada, marcada també pels problemes econòmics, fins que arribem a una altra data clau per entendre la història de la salut mental a Sant Boi, el 24 de setembre del 1895. Aquell dia, Benito Meni es va fer càrrec de l'antic institut manicomi de Sant Baudilio, ara Sant Boi. A ell es consolidava també la presència a Sant Boi dels germans Sant Joan de Déu i de les germanes hospitalàries. Parlem d'una institució que aleshores atenia més d'un miler de persones i que progressivament va començar a introduir millores en la higiene, l'alimentació i les instal·lacions i també en l'atenció als pacients. I aquella arribada de les germanes hospitalàries l'any 1895 explica que l'any 2020 celebressin 125 anys de presència a Sant Boi. Una trajectòria que ha anat evolucionant al mateix temps que canviava la manera de entendre la salut mental. Un dels canvis més importants és precisament la relació entre el professional i la seva persona atesa. Abans era molt més vertical. El professional decidia i el pacient havia de seguir les seves indicacions. Ara, cada vegada, la relació és més horitzontal.
7: Jo, com a professional, tinc aquests coneixements que els poso al teu servei. Mira, jo crec que aquesta medicació amb aquestes circumstàncies et podria anar bé. Com ho fem? Com ho valores? Aquestes activitats, tenim totes aquestes activitats de cara al tema de fer esport, de fer coses artístiques. Quina t'agradaria fer? Creiem que això et podria ajudar. Tu com ho veus, no? Aquest és el canvi, no? És que ell prengui les decisions, evidentment, amb els nostres consells, que nosaltres tenim aquest coneixement tècnic, però ell sap què és el que vol.
0: És a dir, com deia la Meritxell, el professional posa coneixement i les eines a disposició de la persona, però aquesta també participa en la decisió. I aquesta transformació no només afecta la relació amb el personal sanitari, sinó que també ha canviat el lloc on es fa l'atenció. L'hospitalització continua sent necessària en determinades situacions, però cada vegada existeixen més fórmules per intentar que la persona pugui continuar vinculada al seu entorn, que l'assistència s'adapti a la persona i no necessàriament la vida de la persona a l'hospital.
7: Hi ha un gran gruix que és l'hospitalització, però cada cop més el que està fent és una atenció comunitària molt més robusta, molt més centrada en que la persona en el seu projecte de vida i que la persona on vol viure i on ha de viure és a casa seva, amb la seva comunitat i envoltat de les persones que són la seva família o amb els veïns o amb qui ella consideri, no?
0: atenció domiciliària, serveis comunitaris, seguiment fora de l'hospital, és probablement un dels grans canvis respecte d'aquells primers centres del segle XIX. I Sant Boi també ha viscut físicament aquella transformació. L'any 2009 es construïa el Parc Sanitari Sant Joan de Déu integrat en l'àmbit de salut mental amb altres serveis sanitaris, i el 2011 arribava un moment especialment simbòlic, l'enderroc dels murs de l'antic hospital psiquiàtric. Durant dècades, aquells murs havien separat físicament les persones ingressades de la resta de Sant Boi. Eliminar-los era també una manera de representar un canvi molt més profund, deixar de separar salut mental i societat. Però aquesta història tampoc està lineal. Hi ha hagut avenços, però també moments molt durs. Durant la Guerra Civil, per exemple, els centres psiquiàtrics de Sant Boi van patir unes condicions extremament difícils, amb una manca d'aliments i una elevada mortalitat entre les persones internades. I durant bona part del segle XX també es van mantenir mirades socials que avui ens poden resultar difícils d'entendre, especialment sobre les dones.
6: El principal motiu era la inadaptació social, és a dir, que la dona li portés el contrari al marit o que tingués conductes que no estaven acceptades socialment a l'època. Això motivava que l'alcalde, que el mossèn del poble, que la policia pogués instruir un ingrés d'una dona en un hospital psiquiàtric simplement perquè era diferent de la resta. Això passava un filtre d'un professional mèdic, però aquest filtre estava molt condicionat per la mirada social.
0: És un exemple, com ha dit l'Antoni, molt clar de com la salut mental no depèn només de la medicina, també depèn de la societat i dels valors de cada moment. Conductes que avui entendríem perfectament podien arribar a ser interpretades com un problema, com una raó per intentar una raó per internar una persona. I aquesta mirada de gènere també ha afectat a la pròpia investigació mèdica. Durant molts anys, la majoria dels estudis i els assajos clínics es van fer principalment amb homes, una realitat que també ha condicionat el coneixement sobre determinades malalties i sobre com afecta a les dones.
6: No se'n parla prou i que realment cal fer canvis. Per posar-te un exemple, la majoria d'assajos clínics, és a dir, de mètodes científics per demostrar que un fàrmac funciona, es fan en població jove masculina. I no té res a veure amb la població femenina, ja no només per la massa física, és a dir, els homes en general són més alts que les dones i les dosis s'haurien de regular, sinó també perquè tot el perfil hormonal pot canviar la resposta de l'organisme.
0: Avui aquesta situació avui dia s'intenta corregir, però malgrat tots els avenços encara queda una assignatura pendent. La societat ha canviat molt més lent que la medicina, tenim més recursos, més coneixement, millors tractaments i una atenció molt més comunitària, però encara existeixen prejudicis, encara existeix estigma i encara costa de vegades entendre què significa realment tenir un problema de salut mental.
6: En parlem d'una forma més oberta, menys culpabilitzadora, més comprensiva, però tot i així segueix havent-hi un punt d'estigma, un punt del rar, el diferent, no vull que estigui a prop, no? I ens falta molta comprensió, ens falta molta comprensió.
0: Per això el repte actual ja no és només tractar, sinó també prevenir. Parlar de salut mental abans que aparegui una situació greu, donar eines a la població i entendre que cuidar-la no és només una qüestió de persones que tenen un diagnòstic, sinó també una qüestió de tothom.
7: I a vegades estem pervertint una miqueta el nostre llenguatge, no? Perquè a vegades, doncs, bueno, bàsicament el que tenim són problemes de la vida i en seguida comencem a dir està deprimit. No, té un problema de la vida i, bueno, se li ha de donar eines perquè sobreposi això, no? Però a vegades estem començant a tendir a psiquiatritzar i a psicologitzar molt els problemes del nostre dia a dia, no?
0: De l'antic manicomi del 1854 a l'atenció a casa, de decidir per la persona, de decidir amb ella. Dels murs que separaven els pacients de Sant Boi a uns centres que intenta formar part de la comunitat. Han passat més de 170 anys des que Antoni Pujades va iniciar aquella història i més de 125 anys des de l'arribada de les germanes hospitalàries a la ciutat.

0: Les 7 en punt. Molt bona tarda. A aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García.
1: Tallades 5 vies a les comarques del sud de Tarragona a causa dels aiguats. L'autovia A7 a Montroig al Camp en direcció Castelló, C12 a Xerta, on els bombers han hagut d'assistir passatgers de diversos vehicles atrapats a l'aigua. T301 a Benifallet, TV-3422 entre Tortosa i Aldover, totes elles per inundació de la calçada, i la C43 a Benifallet per esllavissades.
0: Protecció Civil envia un missatge d'alerta per pluges intenses al Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. Es demana als ciutadans que no s'acostin a les zones inundables. Els bombers han atès una desena de serveis a les Terres de l'Ebre i a Xerta. Han hagut d'assistir alguns passatgers de cotxes que s'han quedat atrapats. Aquesta tarda hi ha una nova reunió del CECAT per actualitzar les previsions. El jutge Llarena retira l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont, que podria tornar a Catalunya sense ser detingut. Ha mogut fitxa 40 minuts després que el Constitucional hagi ordenat al Suprem que apliqui l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. L'entorn de Puigdemont insisteix que no tornarà fins que se li apliqui l'oblit judicial. Doncs bé, Carles Puigdemont es compromet a tornar a Catalunya amb un sentit polític al servei del país i no d'un partit polític. En una declaració des de Waterloo, l'expresident ha assegurat que en termes de la relació entre Catalunya i Espanya, avui no s'ha solucionat res. Junts i Esquerra celebren la sentència que obliga el Suprem a aplicar l'amnistia, però avisen que no resol el conflicte polític. Pedro Sánchez defensa l'aval del Constitucional perquè diu que es fomenta la convivència i descarta reunir-se amb Carles Puigdemont quan torni a Catalunya. El govern espanyol podrà tirar endavant el decret d'habitatge que prohibeix els desnonaments i que ha tornat a aprovar després del bloqueig al Congrés. El PNB ha anunciat que hi donarà suport a la Diputació Permanent de la Cambra Baixa, on el vot de Junts no és decisiu. En canvi, els nacionalistes bascos tombaran el segon decret, el dels lloguers indefinits. La Comissió Europea planteja suspendre el dret de vot dels seus nous membres si no respecten els valors de la Unió. És una de les mesures que proposa Brussel·les per agilitzar l'ampliació de la Unió Europea, que pretén incorporar Montenegro, Moldàvia, Albània i Ucraïna els pròxims anys. El Circ Ric celebra la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses amb referents com Pepa Plana, la suïssa Gardi Hutter o la veterana basco-francesa Iman Lizarazu. La cita reunirà artistes de diferents generacions i també de tot el món a Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera del 19 fins al 25 d'octubre.
2: Esports. Aquest vespre es juguen els últims 10 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaca el Croàcia-Espanya a partir de 3:15, però també avui es disputen l'Anglaterra-República Txeca i l'Escòcia-Eslovènia. Avui debuten el Joventut i el Girona en competició europea de bàsquet. La penya rep el Herzliya d'Israel a 8:15 la Champions League. Mentrestant, a Font de Jau, el bàsquet Girona s'enfronta al Dinamo de Bucarest a 7:45 a l'Europa Cup. I també a l'agenda del dia, la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol, a 8:45 Granollers-Buzau de Romania, i a la Champions tenim en joc el debut del Sabadell a la Champions masculina, s'enfronta al Jadran de Montenegro i a punt d'arribar al final del segon quart, 9-7 està perdent l'equip vallesà.
0: I ens falta el temps. Durant les pròximes hores, les pluges intenses al sud del país es desplaçaran també cap al litoral central i després cap a les comarques de Girona. Unes precipitacions que localment seran torrencials, és a dir, que poden tornar a descarregar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Aquesta situació de pluja s'allargarà fins als vols de la mitjanit.
3: Trescat Info.
4: Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants, amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes d'Anita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu. Ràdio Sant Boi.
5: Passant 5 minuts a les 7, repassem l'actualitat local.
3: Sant Boi continua pendent del temps. De fet, està sonant ara mateix. És alert perquè Protecció Civil manté activat en fase de pla d'emergència al Pla Inuncat i es preveuen noves pluges aquesta tarda i vespre, especialment al litoral i al prelitoral. La ciutat, a més, encara arrossega algunes incidències del temporal dels darrers dies. Una d'elles que és a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, que avui ha tancat pels treballs tècnics després que ahir s'esfumés una part del fals sostre per filtracions d'aigües. Albert, què diu Comissions Obreres?
5: Doncs Comissions Obreres ha denunciat diferències de tracte entre el personal municipal i el de la Diputació, mentre que l'Ajuntament assegura que es tracta d'una qüestió burocràtica i no de seguretat.
3: I avui també hem conegut una inversió important en educació. Sant Boi rebrà 975.600 euros de la Generalitat per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles públiques. És una de les assignacions més altes del país. Sant Boi és el novè municipi de Catalunya que més finançament rebrà dins d'aquest programa.
5: Els diners es podran destinar a renovar cobertes, finestres, lavabos, cuines o instal·lacions, però també a millorar l'accessibilitat, l'aïllament i l'eficiència energètica dels centres. L'Ajuntament decidirà quines actuacions es prioritzen i encara no s'ha concretat quines escoles se'n beneficiaran.
3: El repartiment té en compte factors com el nombre d'alumnes, l'antiguitat dels edificis i la ruralitat, i en el cas de Sant Boi, l'antiguitat dels centres ha estat un dels criteris que més ha passat. Aquesta inversió se suma als 2 milions d'euros previstos per climatitzar els instituts Marianao i Rafael Casanovas amb 1 milió per centre. Les actuacions es podran executar fins a finals del 2028.
5: I el Parc Sanitari Sant Joan de Déu celebra aquesta setmana la Setmana de la Salut Mental, amb jornades sobre salut mental de les dones, atenció comunitària, benestar emocional i activitats obertes a la ciutadania.
3: I en cultura, Sant Boi acollirà demà dimecres la presentació del llibre Cuando los gays perdimos el miedo, escrit per Isabel Alonso i l'activista Jordi Petit. L'acte serà 6:45 de la tarda als cinemes, que en Castellet inclourà un col·loqui amb els dos autors.
5: I més cultura, aquest mes tornarà també la mostra de jazz de Sant Boi, que arriba a la seva edició 35. Se celebrarà del 16 d'octubre al 20 de novembre amb 6 concerts repartits pels 6 casals de barri i amb noms com Jim Snade, Snidero, Julia Plans o Johnny Big Stone.
3: Escoltem jazz, escoltem a Jim Snidero, ara ens direm si la pronunciació és bona o no, perquè Sant Boi tornarà a omplir-se de jazz aquesta tarda amb una cita que ja arriba a la seva 35a edició. La mostra de jazz de Sant Boi se celebrarà el 16 d'octubre, del 16 d'octubre al 20 de novembre i tornarà a portar la música a diferents punts de la ciutat. 6 concerts, 6 casals de barri i una programació que combinarà artistes internacionals, noms consolidats de l'escena catalana i també noves veus. Entre els noms d'aquesta edició hi trobem saxofonistes nord-americans com el Jim Snidero, l'autor de la cançó que ara mateix estem escoltant, la Julia Plans o el Johnny Big Stone. A més, tornarà el jazz als mercats amb actuacions gratuïtes d'abans dels mercats de Sant Jordi i la Muntanyeta. Per parlar d'aquesta mostra, avui ens acompanya un dels impulsors i organitzadors, el Valentí César. Què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda i gràcies per convidar-me. Tot el que sigui donar veu a la mostra, per mi, encantat.
3: Impulsor i també un mite d'aquí de Ràdio Sant Boi, ja m'ha comentat.
6: No, que va. Que va. Valentí, col·laborador.
3: Valentí, són ja 35 edicions.
6: Sí.
3: Quan veu començar aquesta mostra, imagineu, arriba fins aquí.
6: No. Jo ho he explicat moltes vegades, però va ser un cúmul de circumstàncies que van de desembocar amb la primera edició, que en aquell moment no es deia ni mostra de jazz de Sant Boi, sinó que es deia mostra de jazz als casals, perquè els primers que van apostar per aquesta mostra van ser els casals de barri. I amb el temps després, quan es va fer gran, ja diguem-ne que ho va agafar cultura. Però ja et dic, va ser un cúmul de circumstàncies. Jo treballava en una entitat financera, coincidències de la vida, allà teníem com a client el saxofonista d'aquí, Sant Boi, Toni Solà, i el responsable del casal en aquell temps també li agradava una mica el jazz, tocava una mica el saxo, i un dia ens vam juntar ja els tres allà a la barra de l'entitat i vam començar, ostres, i si féssim això i tal, i el casal, primer el casal de barri, doncs ens va recolzar. I bé, com tot el que neix petit es va fent gran, i amb això estem, 35 anys.
3: Què explica que després de més de 3 dècades i mitja la mostra continuï tenint espai a Sant Boi?
6: Home, explica perquè els primers anys van ser molt durs, em recordo que aquella es feia en una altra època, me'n recordo perfectament com si fos ara, que l'Ajuntament va posar un, com un entoldat allà a la plaça Catalunya i van portar una actuació i érem 8 persones. Clar, però bé, no saps el motiu real, bueno, el motiu real sí, però el motiu real és molt senzill, que primer tots els casals de barri de la ciutat van apostar i van continuar recolzant-nos i fins avui.
3: Hi ha molta afició al jazz aquí?
6: No, bueno, bé, aviam, no n'hi havia cap, no hi havia cap tradició. No som com Terrassa, no som com Sabadell, no som com Granollers, però mica en mica, any rere any, amb una programació molt assequible gairebé per tothom, doncs hem aconseguit ara tenir doncs un nucli dur, que són els fidels, diguem-ne, i sempre es veu doncs augmentat per gent que sigui per curiositat, perquè li han dit, perquè doncs ja tenim un garantit mai, però sí, l'experiència ens demostra que cada vegada ve més gent.
3: Expliquem la proposta d'aquest any.
6: Bé, són 6 concerts, com tu bé has dit, 6 divendres seguits, a partir del primer, que és el dia 10, en el casal de barri de Camps Blancs, i començarem precisament amb el que tu has anomenat, el Jimmy Snidero, que és un dels saxofonistes alts més prestigiosos de l'actualitat, que vindran acompanyat de 2 músics francesos, el pianista i el bateria, i un contrabaixista lleidatà. Ells 4, en formació de quartet, doncs espero que ens oferiran, bueno, espero, no estic convençut, per la qualitat del solista principal, doncs serà un potser probablement el més jazzístic de tots els concerts, no? El més purista, per dir-ho d'una manera, sense que això vulgui dir que és limitat només al, sinó tot, jo considero, clar, no sóc neutral del tot, però sí que considero que qualsevol persona que tingui bon gust musical li ha d'agradar, independentment, no dic que s'entusiasmi ni que es faci fan, però si més no, sí, perquè la qualitat és extrema.
3: El Jimmy Snidero, com has dit, i tots aquells que sàpiguen de jazz saben que té una gran trajectòria musical darrere. Com és que l'heu portat?
6: Bé, perquè tots els anys portem, no un, no, habitualment portem 2 actuacions, diguem-ne, de músics de fora de casa. Aquest any, per circumstàncies, doncs ens hem de conformar, entre cometes, que ja ens conformem, amb tenir la presència d'un primer figura mundial, i no exagero.
3: És important aquesta mostra també perquè es fa a diferents llocs, és a dir, no és sí. Un escenari únic, no? Per què es fa així?
6: Perquè precisament, com et comentava, es va començar a fer els casals. Sí. Tots els casals ens van recolzar i vam considerar des de que era una manera d'agrair-ho que no es centralitzés a Can Massellera, que és el puesto més maco de Sant Boi, sinó que arribés a tots els barris. Clar. I així és el que fem. Vull dir, des de la cooperativa, Camps Blancs, Casablanca, Cal Niño, vull dir, 6 concerts en 6 diferents llocs, perquè precisament el que vam voler fugir va ser de la centralització, no? de lo fàcil. Vam dir, tant dret té un ciutadà de Sant Boi que visqui a Camps Blancs com el que viu al costat de Can Massellera. Vull dir, això per suposat. I llavors, a més, doncs, vam considerar que els casals que ens recolzaven econòmicament, doncs, que menys que tinguessin una representació. I així, bé, és un dels trets fonamentals i fundamentals de la mostra, el poder-ho portar a tota la ciutat.
3: A mi m'agrada el jazz, no sóc un gran fan, tampoc el segueixo de prop, ni conec artistes. La gent jove té afició pel jazz?
6: Home, et diria que el jazz ha estat, és i serà un estil minoritari, això és evident. Ningú, no pretenem omplir el Can Barça amb una actuació de jazz, no jo, els que poden fer el Festival de Jazz de Barcelona, per exemple, no? Però, i també haig de dir que la mitja d'edat de la gent que ve als concerts, doncs no són jovenets, no, ja són doncs pares de família o gent ja d'una determinada edat. Però bé, jo sempre confio i tinc aquella il·lusió interna de dir algun dels jovenets com tu, per exemple, que has dit que t'agrada, doncs acabin enganxant-se al tren, no? Vull dir, aquesta és la il·lusió, i treballem per això, precisament. I precisament per això portem una programació on hi han reflectits molts estils del jazz, però, per exemple, una de les característiques nostres és que cada any, com a mínim, portem una veu femenina. O alguns anys hem portat veus masculines també. Però per què? Pues perquè la veu sempre té aquell, com ho diria, és més propera, vale? I moltes vegades doncs les cantants canten doncs estàndards de tota la vida, que la gent els coneix i els reconeix, i això doncs ajuda que la gent doncs entri, no, en aquest camí, perquè malauradament doncs bé, el jazz és com tots els estils minoritaris, no? No pretenem que això sigui el metro, per dir alguna cosa, no? Que hi hagi bufetades per entrar, però sí mantenir un nivell i una qualitat, i el que vulgui enganxar-se, doncs convidat està.
3: Valentí, ja per acabar, ja que ets aquí a Ràdio Sant Boi, que

0: A l'Albert no li agradava i ja li agrada des de que...
1: L'has convençut, eh? L'has
0: convençut, no, no l'he convençut. Es convenç ell perquè és un tio intel·ligent i ja s'ha adonat compte d'on hi ha la qualitat. Doncs sí, no. Ho dic de broma, però... No, la veritat és com tot, no? Vull dir, ja, a mi tampoc m'agrada tot el tip, tots els estils del jazz, eh? Vull dir, cadascú té uns... per qüestió de sensibilitat, doncs té una tendència a un tipus determinat, no? I aquí, bueno, nosaltres intentem, dintre de lo que es diu la corrent mainstream, que és la corrent principal, doncs tocar una mica totes les diferents variacions, inclús enguany i molts anys portem una actuació de blues en lloc de jazz. Blues, són parents germans o tenen molt a veure, no és el mateix, però entenem que és una fórmula també de que la gent s'interessi per altra música que no sigui la que habitualment sona en les emissores de ràdio, que és, bueno, amb totes les excepcions de rigor, evidentment.
2: En aquesta sí.
0: Sí, però, clar... crec que la música és una cosa tan sèria que no es pot prendre així en broma.

0: Per cert, Eloi, que ara fa uns minuts hem escoltat Les Alert, tornem a estar al Baix Llobregat en alerta màxima per les pluges, més de 20 mil·lilitres en 30 minuts. El Cecopal de Sant Boi està atent a l'evolució, però a veure si hi ha algunes incidències. Doncs ara mateix ho hem sabut a les 7 de la tarda.
1: Doncs estarem atents, no és la millor de les notícies, però t'he d'acomiadar així, Valentí César, organitzador d'aquesta mostra de jazz. Moltíssimes gràcies per ser aquí, gent de carrer.
2: Gràcies per convidar-me i donar-me aquest altaveu, que sempre és apreciable i necessari.
1: Més faltaria. Gràcies.
2: Gràcies. Valentí.

0: Muy buenas, oyentes de Radio Samboy. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Samboy.
1: En Femení és el nou espai de Radio Samboy dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Samboy per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
4: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
3: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
4: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: Pablo, ja torno a interrompre perquè aquesta informació de les Alert que ens arriba per pluges torrencials en probabilitat fins a les 2 de la matinada també ens arriba gràcies al David Castanyo que ens segueix per Instagram. Li volia donar les gràcies, simplement que abans no ho he fet.
1: No, gràcies als oients que ens escolten i que ens donen indicacions també importants per aquesta alerta del Baix.

0: Seguim amb aquesta segona hora i seguim amb la cultura. Hem parlat ja de música, de jazz, i ara ens toca parlar de lectura, perquè aquest dimecres 7 d'octubre Sant Boi acollirà la presentació de Cuando los gays perdimos el miedo, el llibre escrit per l'Isabel Alonso i l'històric activista Jordi Petit. L'acte tindrà lloc a les 6:45 a la sala 6 del cinema Can Castellet, inclourà també un col·loqui amb els dos autors.
1: L'obra recorrerà la infància, la joventut i els primers anys d'activisme a Jordi Petit entre 1950 i 1980, des dels anys del franquisme fins a la transició. A partir del seu testimoni personal, el llibre reconstrueix com era viure l'homosexualitat en una època marcada per la repressió, la percussió i la manca de drets.
0: Però quan los gays perdimos el miedo també explica com a poc moltes persones van començar a organitzar-se, visibilitzar-se i a reclamar llibertats que avui formen part dels drets democràtics. Una història personal que permet entendre també els orígens del moviment d'alliberament sexual i tot el camí recorregut durant les últimes dècades. Ens acompanya l'Isabel Alonso, l'autora, juntament amb el Jordi Petit, d'aquesta obra. Què tal, Isabel? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Molt bé. Malgrat les pluges, sí.
0: Sí, això ens està afectant a tots. Isabel, com neix la idea d'escriure aquesta obra, Cuando los gays perdimos el miedo?
2: Doncs mira, va ser una idea de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, que el nostre objectiu ara mateix és fonamentalment fer memòria, deixar memòria, i en el cas del Jordi Petit, a la seva biografia estava que havia sigut militant antifranquista i a la vegada havia sigut després un referent en la lluita del moviment LGTBI. Llavors es va semblar molt interessant treballar la seva biografia, l'hem treballat amb els sistemes de treball que fa la història oral, o sigui que és aquesta disciplina històrica que construeix fonts a través d'entrevistes a persones, i jo m'he encarregat de fer les entrevistes, de fer les transcripcions i després el muntatge en forma de llibre. Llavors ha sigut, ha sortit un producte jo crec que molt interessant, perquè el Jordi Petit havia explicat moltes vegades la seva lluita LGTBI, però quedava aquesta infància marcada pel catolicisme, pel nacionalcatolicisme, aquesta infància en què ell comença a descobrir la seva sexualitat i es veu que no és la sexualitat normativa i a més que està absolutament denostada per la societat com a pecat. Llavors ha sigut un producte per parlar de la memòria del franquisme d'una altra manera i que els joves puguin veure que en Franco no vivien millor, que vivien molt pitjor en molts més sentits.
0: Que important és aquest missatge, no? Ara mateix també en l'actualitat.
2: Exacte, perquè sempre es diu que en les enquestes surten que hi ha joves que pensen que viure en una situació autoritària tampoc seria tan problemàtica, i el que han d'entendre és que es perden totes les llibertats, o sigui, la llibertat d'associació, de reunió, de manifestació, i que a les nostres vides privades també existim llibertats, per exemple, d'anar a qui vulguem o llibertats per triar una vida en la diversitat. Llavors també això ho han de saber, perquè jo crec que no se'ls passa pel cap. I llavors jo crec que aquest llibre pot contribuir molt a que es vegi com era viure sota una dictadura, en concret la dictadura franquista nacional catòlica, però és que no hem d'oblidar que als camps de concentració nazis també estaven els gais. Que aquesta construcció que fan de la virilitat i de la feminitat com dues coses absolutament marcades de forma diferent a aquestes dictadures, i que ara també veiem que hi ha agressions a persones LGTBI per grups d'ultradreta, o sigui que no és que sigui una cosa de les dictadures del passat, és que podem pensar que si arriben al poder voten sempre en contra del matrimoni igualitari, del matrimoni homosexual, voten en contra d'una sèrie de drets que també ens permeten més felicitat, no tanta tristor i tanta clandestinitat i tanta culpa. El Jordi sempre parla de la culpa, que és una cosa tan de la religió catòlica, no? La culpa per no ser com has de ser, no? I el pecat i tot aquest ambient és el que més es tracta al llibre. La infància està molt desenvolupada i també el descobriment de que hi havia altres maneres. També el llibre, jo sempre dic que acaba el 80 amb la legalització del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, amb la sortida de l'homosexualitat de la Llei de Perillositat Social el 78, que la van aconseguir ells amb la seva lluita, que també és important veure que els drets no cauen del cel, que es lluita per ells, i llavors jo crec que el llibre acaba així, en un moment ja d'alegria, però està tota aquesta part oscura de la infància i l'adolescència.
0: M'estàs parlant ara del final del llibre, has destacat la història del Jordi Petit, no? I que és la història doncs, principal que ens acompanya al llarg del llibre. Però com has anat combinant la memòria personal amb el context històric? És a dir, què es pot trobar la gent que vulgui llegir el llibre?
2: Ja, és una autobiografia, el que passa, o sigui, que és la memòria personal sí, del sí. Jordi Petit. El que passa és que la lectura és com la història viscuda, és com mirar la història des d'una persona que ha viscut aquells anys, no? I això és molt interessant, però la gent es trobarà, perquè a més l'opció que hem pres i que hem pres com al moment de fer les transcripcions és mantenir la primera persona. O sigui, és a dir, que quan ens trobem amb el llibre ens trobem amb una autobiografia del Jordi Petit. El que passa és que estem en coautoria, perquè aquesta autobiografia del Jordi Petit l'ha construït jo a partir d'aquestes entrevistes. O sigui, hi ha una introducció, hi ha un epíleg del Carles Vallejo, el president de nostra associació, que posa context, jo també en la meva introducció poso context, el Jordi, però el llibre, com a llibre, no posa context, és una autobiografia. Ens hem d'imaginar que estem llegint l'autobiografia d'una persona. Però, clar, les vides donen sempre en un context, no són coses que siguin a part del moment que t'ha tocat viure. Però no ens dediquem a donar context. Però, clar, si el Jordi explica que el Front d'Alliberament Gai que ell troba quan torna del servei militar a Barcelona era il·legal i com van lluitar, com van portar el tema al Congrés dels Diputats, a través de quins diputats, o sigui, és la seva narració, però és clar que veiem context. Però sentem, no?, aquesta idea d'autobiografia.
0: Sí, sí, totalment. Creus que és una obra escrita per tots els públics?
2: Jo crec que sí. O sigui, perquè a més tothom, bueno, anem per la tercera edició i és un llibre petit, en realitat té estic mirant aquí, unes 127 pàgines, i ens diu la gent que enganxa i que es llegeix molt bé. Nosaltres esperem també que estigui a les biblioteques, parlant de tots els públics, a les biblioteques dels instituts, per exemple, perquè jo crec que és un llibre que, com estava dient, crec que pot fer molt bé perquè la gent jove calibri que és viure en dictadura. I llavors sí que creiem que és per tots els públics, per la gent de la nostra generació, de la meva i de la del Jordi. És una mica donar memòria, donar testimoni i recordar aquells moments, però després per la gent més jove clarament és un apropament des d'una autobiografia a la història d'aquest país.
0: Ja per acabar, Isabel...
2: Per adolescents també.
0: Et deia, Isabel, ja per acabar, què us agradaria o què t'agradaria que s'endugués el lector després d'acabar de llegir aquesta obra?
2: Doncs mira, una cosa, continuem parlant de gent jove, hi ha gent que ve a les presentacions, com la que farem a Sant Boi, i li diu al Jordi, és que per mi, que estava descobrint la meva sexualitat, li diuen, tu vas ser un referent perquè et vaig veure a la televisió i en un moment en què no sortia a la televisió cap persona homosexual parlant amb normalitat del tema. I una altra cosa que diuen, i diu el Jordi, el llibre està, i això també és de context, és que la figura del gai que donava el cinema espanyol del destape, tot això era sempre la ridiculització. Ell parla, per exemple, d'una pel·lícula de Peret, que es deia A mi les mujeres ni fu ni fa, o El vecino del quinto, pel·lícules, bueno, de consum massiu, i que semblava que l'única manera de ser gai era tenir molta pluma, però a més en els dos casos no eren gais, de veritat, es feien gais per estar més a prop de les dones. Llavors aquesta idea de veure una persona que va ser referent i la seva biografia pot ajudar a molta gent a viure la seva sexualitat amb tranquil·litat. Sabem que som diversos i o sigui, que jo crec que pot aportar molt el llibre.
0: I la veritat, doncs, soc autora de l'obra Cuando los gays perdimos el miedo. Moltes gràcies i molta sort. Recordem que dimecres, dia 7 d'octubre, a 6:45, hi haurà aquesta presentació del llibre. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: I avui parlem amb el santboià Héctor Robas, un home que aquest estiu va començar una ruta aquí a Sant Boi i que 23 dies després va arribar a Finisterre, a més de 1.300 quilòmetres de distància. Un recorregut a més de 14.000 metres acumulats de desnivell, amb 21 etapes, que es van acabar convertint en 23, on cada dia s'havia de caminar més de 40, 50 o fins i tot 70 quilòmetres. Com els senderistes, aquesta història acabava a Finisterre, considerada la fi del món, però aquesta ruta és encara més especial per nosaltres perquè va començar a Sant Boi, la nostra ciutat. Avui coneixerem aquesta història. Héctor Robas, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda, Albert, molt bé.
0: No sé, per començar, quan t'interesses en el món de l'ultratall i de distàncies llargues, com vas començar en tot això?
1: Jo la curiositat per la llarga distància i sempre voler fer camins, sempre l'he tingut. Per explicar-te, jo sóc dels típics que sempre anava amb el cotxe i, ostres, veia un camí, ostres, a on anirà? De fet, ja quan de ben petit vaig... quan al camí del riu, per exemple, dius, ostres, pues vull anar fins a Martorell, Sant Vicenç, i de fet, a mi, per exemple, jo de ben petit ja anava a l'escola Barrufet, i me'n recordo que fèiem les Olimpiades, les fèiem allà al Constantí Miranda, que ens posaven la cançó de Chariots of Fire d'Evangelis, estava xulíssim, i me'n recordo que, fèiem la prova de resistència, que eren 800 metres, que era donar dues voltes a la pista, i a mi ja m'encantava doblava el segon i era una cosa que m'agradava sempre i de fet vaig començar a jugar a futbol al Sant Boià amb els 6 anys i l'entrenador ja em deia que m'apuntés a l'atletisme
0: a córrer
1: sí, perquè ell sempre em deia sortia de la banqueta, òbviament, i em deia haces tu internada por la banda i hasta que sale patadón para arriba i tira. I després quan em vaig anar fent gran, vaig ser àrbitre de futbol des dels 15 anys, ja veia, el meu avi ja em deia que em fiqués a arbitrar, que això de jugar no em veia més futur arbitrant, que de fet vaig assolir categories que com a jugador no hauria assolit mai, vaig arribar a tercera divisió, quan vaig començar arbitrar, vaig seguir fent esport sempre, jo he fet esport sempre, per exemple, me'n recordo un estiu quan em vaig anar a Menorca, amb la família, no sé si coneixes Menorca, però allà a Ciutadella anàvem a un camp, hi ha un camí de ronda que fa tota la volta a la illa, que es diu el camí de cavalls, i nosaltres anàvem jo havia d'anar amb el meu germà de Ciutadella a Cala Turqueta, que són 20 quilòmetres, i la família ens estaven esperant allà, i jo vaig dir, no, que jo vull córrer una mica més, i vaig tirar fins a Maó, i em vaig fer tota la costa sud, hòstia, 90 quilòmetres, per anar als pobles i al bar, i de fet sempre m'ha interessat. El que passa és que com feia el tema de l'arbitratge de futbol, tampoc no em podia centrar en l'ultrafons, i va ser a partir dels 30 anys que ja no tenia opció de promocionar més categoria. Jo sempre he tingut aquest esperit competitiu em vaig començar a apuntar a curses per conèixer camins i perquè m'agradava jo sóc el típic que, no havia fet mai muntanya i vaig començar a veure fotos a Instagram d'aquest llac, d'aquest no sé què, i anava vestit com un pixapins i tal, però i he anat evolucionant i a partir d'aquí em va anar interessant més i ha tingut l'evolució de fins ara.
0: Pel que expliques, és tota la vida lligada a l'esport, no sé què és l'esport per tu, perquè entenc que forma quasi el 100% de la teva vida, no?
1: Forma bastant, és bastant, bastant important per a mi perquè, jo ho considero, més que fer esport, ho considero un estil de vida. Penso que fer esport té beneficis físics, però sobretot psicològics. Jo penso que l'ésser humà, el que som, estem fets, som màquines per estar fetes, per estar en moviment. Quan no ens estem en moviment, ens rovellem, i penso que també té una repercussió en el nostre estat mental. Jo ho he fet sempre ho he fet així. De fet, quan estic una temporada sense fer esport, perquè òbviament, sembla molt fàcil dir fer esport, però a tots ens costa, hi ha dies que no ve, que no ve de gust, que tal, no sé què, però jo el que he de dir és que mai t'arrepentiràs d'algun dia haver fet una activitat esportiva. En tot cas, t'arrepentiràs de no haver-la fet.
0: De fet, et volia preguntar, que ens deies fora de micro, que has estat als Jocs Paralímpics, potser?
1: Sí, vaig estar als Jocs Paralímpics de Rio. Jo vaig... la meva carrera com a àrbitre, vaig arribar a tercera divisió i a fer d'assistent a segona B. I va haver un any que es van fer aquí a Sant Cugat del Vallès els campionats mundials de paralítics cerebrals, I bueno, des de la Federació Catalana jo vaig ser un dels àrbitres que van, que em van seleccionar per anar allà, on van anar 8 àrbitres o així. Bueno, era una mescla, aquest torneig ho arbitraven una mescla d'àrbitres internacionals que ja la Federació Internacional el posava, però també necessitàvem el suport d'àrbitres nacionals. Bueno, i a partir d'ahir, doncs, bueno, van quedar contents amb mi, vaig anar a l'any següent a Portugal, a un europeu, a l'any següent a Anglaterra, a Saint James's Park, que és la seu com les Roces de la Federació Anglesa, mm-hmm. I bueno, vaig tenir la gran sort de que el 2016 bueno, van convocar dos europeus per anar als Jocs de Rio, que va ser un àrbitre escocès, i vaig ser jo també, que vaig tenir la sort, i la veritat és que per mi és un orgull haver estat allà als Jocs de Rio, estar a la Vila Olímpica, viure-ho, i de fet he tingut molta sort perquè tant a Tòquio com als següents Jocs el futbol paralímpic no va ser seleccionat. Perquè van seleccionar la modalitat de parsecs, no els de paralítics cerebrals, que jo estava en la de paralítics cerebrals. De fet, des de Rio, els últims jocs, o sigui, jo vaig tenir la sort de poder estar en aquests jocs, i també vaig tenir la sort de l'any següent d'anar a un altre mundial que es va fer a l'Argentina, que, bueno, que han estat les dues oportunitats que he tingut de sortir del continent i estar a Sud-amèrica, han estat gràcies a l'esport.
0: Què tal aquestes experiències al món, això de sortir de Sant Boi a Rio, a Argentina, com ho vius, com ho vas viure?
1: Bueno, el primer sortir d'anar a Brasil i Argentina, doncs, va ser maco perquè, bueno, mai havia estat tantes hores en un avió i va ser especial. A Brasil he de dir que només vaig tenir temps d'estar a la Vila Olímpica i poc més. Sí que és cert que, bueno, quan ens portaven a l'autocar de Barcelona, de la ciutat de Rio de Janeiro, de la Vila Olímpica, fins a Deodoro, que era on estava la seu del futbol, jo pensava, ostres, com l'autocar aquí, punxi la roda o qualsevol cosa, a veure com, perquè passaven persones complicades. Vaig tenir temps també de veure algunes coses maques. Argentina sí que vaig tenir més temps, que vaig estar vaig anar una setmana abans i vaig estar per la Península Valdés, que és un lloc que hi ha moltes orques. Hi ha una pel·li que es diu El faro de les orques, que la vaig veure un any abans, i era una de les coses que em va motivar anar allà. I després, una setmana després, vaig estar a la Tierra del Fuego, a Ushuaia, a Calafate, al Graciel Perito Moreno. El que és la competició es va jugar a Sant Lluís, és una província d'interior. Sí,
0: doncs, quines experiències, però et volíem preguntar per l'última que has viscut, la de Sant Boi a Compostela. Com va néixer la idea, Héctor?
1: Bé, bueno, la història va néixer perquè, bueno, jo ja, per exemple, he fet dues vegades la ruta transpirenaica, que és d'anar des de... és el GR11, el camí que es diu, d'anar del Cap de Creus al Cabo de Iguer, sí, o del revés, i ja ho he fet dues vegades en 20 dies. I, bueno, a mi sempre m'agrada fer muntanya. Però, bueno, el tema del camí del Sant Jaume sempre m'havia tret, però, bueno, mai ho havia fet perquè pensava que era molt planer, molt prop de la carretera, que era una mica monòton. I, bueno, aquest any, bueno, al maig vaig tenir una lesió a l'isquio, i, bueno, estava una mica... que encara no estava del tot bé, i vaig pensar, bueno, doncs potser aquest pot ser un bon any per provar-nos fer alguna cosa sense tant desnivell i fer-ho en pla.
0: Home, aquí hi ha hagut desnivell.
1: Sí, hi ha hagut desnivell, però no és el mateix que la muntanya. I, bueno, de fet, jo ja m'ho vaig plantejar en fer uns 50 dies, en 50 quilòmetres al dia, que més o menys jo és una cosa que sabia que podia assolir fer-ho tot el dia en moviment. I el que sí que tenia clar és que jo, quan fes el camí de Sant Jaume, que sabia que algun dia el faria, no el faria ni des de Roncesvalles, ni Logroño, el camí de Sant Jaume des de casa. Així que a Pau Clarís 53 vaig obrir la porta de casa, ja era un dissabte 25 de juliol, a les 4:30 o així de la matinada, i vaig tirar per de la muntanyeta, el vaig creuar, em vaig plantar, vaig passar pel camp del Marianao de futbol, del Llor i ja Santa Coloma, i bueno, ja vam començar, que el primer dia vaig anar fins a Igualada. Sí. I de fet, bueno, és el camí de Sant Jaume, però bueno, el vaig canviar una mica perquè quan vaig arribar al poble, a la ciutat de Pontferrada, el camí francès, que era el que jo feia, et porta cap a uns pobles que es diu Triacastela, o Cerveiro, i bueno, jo ja em vaig desviar una mica per la comarca de, del Bierzo, per motius personals, que conec gent de... gent d'allà, i ho vaig voler canviar una mica i, bueno, i va ser, el vaig conèixer a la meva manera i va ser molt maco.
0: Et volia preguntar, Héctor, com es planifica això? La ruta sí que és més o menys clara, però, clar, on doncs, com tu vas muntar tot per, jo, per arribar de Sant Boi allà?
1: Jo sempre que faig totes aquestes rutes, el que m'agrada és tenir el lloc on vaig a dormir, tenir-lo clar des del principi. Ja abans, perquè si el mateix dia ja t'has de preocupar d'on vas a dormir i tal, és un estrès i m'agrada fer-ho tranquil. I llavors, doncs, bueno, jo el primer que vaig fer, doncs, vaig ficar al Google ruta Barcelona-Finisterre, va, des de Sant Boi, imagina que no. I, bueno, i vaig veure un track que hi havia i el vaig estudiar i llavors, doncs, vaig calcular més o menys fer uns 50 quilòmetres al dia, alguns dies vaig fer 80, altres dies vaig fer... Després també, sobre la marxa, alguna etapa la vaig doblar en dos dies, en un dia vaig fer dues, que, bueno, el que et dic, ho tenia planejat en 23 dies, i al final en 21 i van ser 23, perquè també tenia planejat fer un dia de descans, però, bueno, sobre la marxa vaig anar fent moltes coses, i el que sí que vaig fer és, vaig fer totes les reserves abans, tenia clar el punt on anava a dormir, el que sí que és cert, bueno, que sobre la marxa, quan portava una o dues setmanes, vaig fer algun canvi, però amb una setmana vista, i, bueno, la veritat és que ho vaig complir tot i...
0: Tampoc és que anessis molt carregat, perquè el menjar pràcticament l'anaves agafant pel camí, no?
1: Bueno, jo una de les coses que penso d'aquesta, quan vaig a la muntanya, bueno, quan menys pes millor, a part, penso que aquestes rutes les fem per una mica, a part d'un tema físic, per un tema mental de sortir de la rutina i sentir-me a la natura, sol i tal, i després, nosaltres, si vas amb la motxilla plena, quan parlo de la motxilla plena, òbviament, si anem metafòricament a buidar la motxilla, si anem amb una motxilla carregada, encara és més pes que carreguem. Clar. I, bueno, i de fet, en aquestes rutes passava per molts pobles i moltes ciutats i si em calia alguna cosa me la comprava. Llavors, bueno, no portava gairebé res, portava una motxilleta, la muda pel dia següent, perquè, clar, quan arribava al poble o a l'hotel, el que feia era em dutxava amb la roba que havia portat, la deixava aixugar i em posava la que tenia i, bueno, i portava dos mòbils que portava i el carregador del rellotge i amb això vaig tirar.
0: Hem vist un vídeo que deies que una de les etapes més difícils va ser la primera, que havies estat parat unes setmanes i aquesta etapa Sant Boi Igualada, més de 1.000 metres de desnivell, que amb la calor, perquè estàs a ple mes de juliol, que ho vas patir molt, no sé com la vas viure, si ens pots explicar una mica.
1: Sí, va ser complicat perquè, bueno, com t'he dit, jo el maig em vaig lesionar, va ser el 12 de maig, em vaig lesionar. Vaig estar una mica parat. Al juny vaig fer una cursa a Andorra de 80 quilòmetres, que sorprenentment em va anar bé. Després vaig fer una a principis de juliol a la Vall d'Aran, que eren de 160, però vaig haver d'abandonar el quilòmetre 60 perquè no arribava més. I vaig estar dues o tres setmanes fent repòs total. I, bueno, de fet, no vaig decidir fer el recorregut fins una setmana abans. I, bueno, el que em va passar és que, bueno, portava uns dies parat i l'etapa Sant Boi Igualada, vull dir que no és molt trencacames.
0: Sí, i, pujada.
1: Sí, i feia molta calor. Feia molta calor i sobretot no tenia el cos encara acostumat. I, bueno, me'n recordo quan vaig arribar, caminava, me'n recordo que vaig anar a menjar una pizza i anava com Robocop. I bueno, vaig anar a dormir i vaig pensar, bueno, vaig a dormir i ara demà com m'aixeco. Jo ja tinc experiència altres vegades i sé que després m'aixeco bé. Perquè sempre quan faig aquestes rutes a la tarda penso que he acabat i al matí sempre reneixes. I, bueno, la veritat és que vaig sortir ben aviat per evitar la calor, perquè aquell dia havia d'anar fins a Mollerussa i, bueno, em vaig llevar, que al final el més difícil era llevar-me, perquè també les primeres nits era complicat perquè somiava molt amb que estava dins de la ruta i eren situacions estressants, que no arribava i tal, i va ser una mica dur, per això va ser dur.
0: Et ficaves a autoperació d'acabar la ruta o vas sortir el primer dia dient, en el moment que hagi de tornar pel que sigui, puc tornar?
1: Jo tenia clar que arribaria. El que passa és que, o sigui, no tornaria enrere. Tenia clar que arribaria, el que passa és que no sabria quants mitjans de transport agafaria o si seria amb les meves pròpies cames, però tornar a casa no. Sí que el primer dia vaig pensar, ostres, com demà no, ja no pugui, ostres, quin ridícul he fet. Però, bueno, era autopressió cap a mi, de que jo sóc autoexigent, però òbviament també si ho havia comunicat a la meva xarxa d'amistats, també, ostres, pues, si te'n vas a fer una ruta de 1.200 quilòmetres i al quilòmetre 60 ja no pots més, dius, igual t'has flipat, saps? Però bueno, a part també, doncs, des de fora rebia, hi havia gent que em recolzava i això per mi era molt important i em donava una força per seguir endavant.
0: Volia preguntar a nivell mental, no només en aquest repte que t'has ficat, sinó en les carreres, després de caminar 60 quilòmetres, haver-te aixecat el dia següent a les 4 del matí passant el col·le del juliol, a nivell mental tu com ho portes? Per dir-ho d'alguna manera, d'on treus les forces?
1: Bueno, jo he de dir que si tinc una fortalesa com a corredor o com a caminant de llarga distància, jo la meva fortalesa és el cervell. Tinc una base física i estic entrenat, però la gran diferència que em trobo amb altra gent és sobretot el tema mental, que jo sempre penso, un pas més, si dono, és només donar un pas més, a part, quan tens un bon moment, aprofita'l perquè vindrà un dolent. Però de la mateixa manera, quan tens un mal moment, continua, que el mal moment passarà i es revertirà, i penso que és com a la vida mateix.
0: Aquestes etapes a Burgos que comentaves abans, 80 quilòmetres, després de que ho deies, que la primera va ser la més difícil, no sé com et vas recuperar i com les vas viure, aquestes que eren les més llargues.
1: He de dir que l'etapa de Burgo a Carrión de los Condes va ser molt important, perquè tenia pensat fer fins a Castrojeriz, que eren 40 quilòmetres, però em vaig sentir molt bé aquell dia.
0: I vas fer dos, no?
1: I vaig arribar a les 12 del matí i vaig pensar, què faig a les 12 del matí aquí? Que llavors va ser quan vaig haver de recalcular tota la ruta. I vaig dir, pues tiro fins a Carrión de los Condes, i aquell dia va ser molt important perquè després unes etapes que tenia entre Ponferrada, Favero, que era el poble on volia anar, eren molt llargues i més complicat. Després, com allà sortia ja del tram, també hi havia pocs menys bars, perquè quan vas pel camí de Sant Jaume tot ja de molts serveis, però quan desvies canvia molt. I després també va ser per mi molt important un dia a Fraga, arribant a Fraga, que va ser el poble d'Alcarràs, perquè bueno, jo el primer dia havia fet Sant Boi Igualada, que ho vaig treure bé. El segon dia havia fet d'Igualada a Mollerussa, però bueno, vaig fer només fins a Tàrrega, que eren 50 quilòmetres, dic només, em faltaven 20 fins a Mollerussa, hauria arribat a Mollerussa a les 10 de la nit, però vaig pensar, ha agafat un tren i descansa, perquè això és llarg. I el dia següent havia de fer de Mollerussa a Fraga. I ja anàvem una mica amb el xip de, ostres, estic, ja he agafat un tren, si agafo un altre no passa res, tal. I vaig arribar a Fraga, a Alcarràs, em faltaven uns 18 quilòmetres i eren les 3 de la tarda, i vaig pensar, saps què, ara agafem el bus que fa molta calor i vaig cap a Fraga. Però vaig parlar amb una amiga que em feia el seguiment d'això i em va dir, tira caminant fins a Fraga, que normalment pensava que em frenaria, saps, per dir-me, no, sigues conservador i no et cansis, mira. I justament allò em va connectar bastant pels següents dies, he dit, escolta, tu, estic aquí i he vingut a caminar, a córrer, no he vingut a agafar busos.
0: A nivell físic, ja m'imagino que, òbviament, implica cansanci, però a nivell emocional, Héctor, com ho vas viure tot això? Perquè al final és una ruta que m'imagino que vas fer sol durant aquests 21 dies. Com ho vas portar?
1: Bueno, ho vaig fer sol. Vaig tenir, per exemple, com t'he dit, aquesta persona que em va fer un seguiment tot el dia, ens passàvem ubicació en directe i sabia sempre on estava, i a vegades jo anava ràpid i dic, aniré ràpid perquè quan arribi vegi que
0: he avançat molt.
1: Que he avançat, i això m'ajudava, i també molta gent que em anava comentant, perquè vaig fer bastantes publicacions del que feia, i bueno, la gent m'ajudava. Jo el tema mental ja ho tenia clar que no... que ho podia fer, però bueno, em va ajudar, em va animar molt, i sobretot jo anava amb el CAP, que era una ruta més, no era tant de muntanya i no pensava que m'impactés tant, però bueno, realment el tema de veure que em vaig creuar tota la península va ser important, i el tema de quan em vaig desviar també de Favero, que va ser per anar de Ponferrada, per anar al poble de Favero, bueno, per mi tenia un component emocional important, i això també em va emocionar més, i a part mentre anava fent la ruta veia que hi havia gent que es anava interessant i que em anava enviant el seu recolzament i això encara m'ajudava i m'animava més.
0: I el moment d'arribar, bueno, entre Compostela i Finisterre, com et vas sentir quan vas arribar ja al final de l'Oceà Atlàntic?
1: De fet, quan vaig arribar a Compostela va ser una mica estrany perquè molta gent ja em va felicitar, sí. Bueno, ja està, tal. I bueno, jo també em sentia com, ostres, sí, ja està, ja ha acabat. Però no, realment encara em faltaven dues etapes més perquè faltaven 90 quilòmetres fins a Finisterre. I bé, la veritat és que va ser emocionant aquell dia i també jo em vaig relaxar molt i el dia següent em va costar molt aixecar-me perquè dic, sí, ja està fet, saps? Però bueno, encara faltava una miqueta més i la penúltima etapa va ser, al principi va ser dura, em va costar arrencar, però ho vaig fer, però després a la tarda va canviar el temps, bueno, inclús va fer una mica de fred, a Galícia el clima va estar ideal. I em vaig animar i vaig acabar molt bé aquell dia i després, bueno, ja totalment relax perquè l'últim dia el tenia planificat només per fer 36 quilòmetres que ja em vaig sortir a la una del migdia per arribar a les 9 quan s'estava ponent el sol i era com l'etapa del final del Tour de França dels Camps Elisis que, bueno, ja ho tenia fet i, bueno, a part vaig arribar a una hora perfecta quan s'estava ponent el sol. I vaig tenir una posta de sol increïble.
0: Et volia preguntar per els teus amics i els teus familiars aquí a Sant Boi, com ho van viure, tant com va sortir com vas arribar, com van seguir tot això, perquè tu ho has dit, que ho hauràs penjat a Instagram, no?
1: Sí, bueno, la meva família ja saben que estic fent d'una altra pasta, suposo. I bueno, em anaven preguntant, ma mare, tal, el meu pare justament va coincidir que estava de vacances per allà i quan vaig arribar a Lugo, vaig arribar el dia de l'eclipse.
0: Hòstia.
1: De fet, vaig viure l'eclipse arribant a Lugo. Allà el meu pare em va estar esperant i em anava seguint amb els amics, ja et dic, em anaven comentant i va ser molt maco.
0: Et volia preguntar també, perquè sembla que Sant Boi és una mica ciutat d'ultratrails, estàs tu, que has fet aquesta ruta, està el Pau Capé i està la Judit. No sé si per tu què té d'especial això de... M'imagino que quan fas rutes més curtes que corres per aquí a Sant Boi, no sé què creus que té d'especial aquesta ciutat per la gent que us agrada tant córrer.
1: Bueno, la veritat és que estem prop de Barcelona i hi ha un nucli urbà bastant potent, però bueno, molt a prop, jo de la casa, a un quilòmetre, quilòmetre i mig, ja tinc camins de muntanya i de fet al meu pati, diguéssim, jo faig moltes vegades, doncs faig rutes circulars d'anar fins a Vegas, anar per un lloc, tornar a l'altre, a Vallirana. Bueno, és una zona bastant privilegiada, de que té camins. Jo quan vaig començar el 2020 a una mica fer trail una mica més en sèrio, va coincidir que el Pau Capell havia guanyat fa res l'Ultra Trail del Mont Blanc i jo encara no coneixia tant i em pensava, ostres, com el Pau ha estat capaç de guanyar l'Ultra Trail del Mont Blanc vivint aquí a Sant Boi, perquè pensava que no hi havia molt terreny tècnic i tal, però la veritat és que si et poses a investigar, la cursa de la Roca Negra és un exemple, hi ha terrenys tècnics i complicats, a part de trencacames també, i la veritat és que és una zona molt privilegiada perquè tens al costat la ciutat i en un no res vas a la muntanya i en un mateix dia pots veure paisatges molt, molt diferents.
0: A tu, Héctor, no sé, a nivell personal, perquè al final t'implica molt de temps, com t'ajuda l'Ultra Trail? De quina manera creus que t'ajuda l'esport a tu a nivell personal?
1: Lo primer és, com t'he dit, mental, m'ajuda a estar, és el meu moment de pau, on reconec, a part, pues, estàs moltes hores a la muntanya, pues, és el millor moment per parlar amb un mateix, per conèixer, i de fet les millors idees em venen quan estic jo sol per allà, i a part, òbviament, dels beneficis físics, que puc menjar el que vulgui, que jo ho faig realment per això, jo ho faig per poder menjar en pau i sense remordiments.
0: Et volia preguntar, Héctor, ara que ens queda un minutet, tens reptes pròximament? No sé si tan grans com aquests, però què tens pensat? He vist que has fet la Pirineu ara fa res, no? També?
1: Sí, vaig fer l'Ultra Pirineu el dissabte, que ens la van retallar de 100 a 60 quilòmetres per la Meteo. El 31 d'octubre faig una cursa nova que es diu La Brava, que és anar de Blanes a Cadaqués, 160 quilòmetres, per el camí de Ronda. El 12 de desembre, en col·laboració amb la Fundació de la Federació Catalana, fem la sisena edició del repte de recollir joguines, que pim fan fora de joc, que anem per diversos camps del Baix Llobregat, a recollir joguines i llibres pels més necessitats amb la Creu Roja. I després també, bueno, ja per l'any que ve, torno a fer la Camí de Cavalls de Menorca, de 185 quilòmetres, que és donar la volta a la illa. I, bueno, i tinc un repte xulo a l'1 de juliol, que són 500 quilòmetres d'Oslo a Bergen.
0: Doncs ja estarem a temps. Héctor Robas, de veritat, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos la teva història.
1: De res.
0: Doncs amb això acabem el programa avui de Gent de Carrer. Ens tornem a escoltar demà a les 6, aquí a Ràdio Sant Boi. Que vagi molt bé.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.

0: Informatiu local, edició vespre.
1: Bona tarda, us saludem en directe en una nova edició dels informatius vespre de Ràdio Sant Boi. Plou i han sonat els esalers de Sant Boi de Llobregat un dia més per una línia de tempestes que s'ha format i ha descarregat a Tarragona, ara ho fa a Barcelona, avança nord-est, camí litoral i prelitoral de Barcelona, molta precaució amb els desplaçaments. Avui és dimarts 6 d'octubre del 2026. Jo sóc el Daniel Teruel, analitzem el que és notícia, punt per punt.

0: És notícia d'última hora. Sonen els alerts per les pluges torrencials al Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i Selva fins les 2 de la matinada, demanant que s'extremi la prudència en la mobilitat i que la ciutadania, si us plau, no s'acosti a zones inundables. Des de fa un quart d'hora ja plou a Sant Boi de Llobregat, la tempesta descarrega aquí, per exemple, al barri Centre, amb tot el litoral i el prelitoral de Barcelona en alerta. En cas d'emergència, recordeu trucar al 112. La passera del riu Llobregat, ara per ara aquí a Sant Boi, continua tancada. El Centre de Coordinació Operativa d'Emergències de Sant Boi, el CECOPAL i els serveis municipals estan atents a l'evolució de la situació per prendre les mesures que pertoquin i atendre possibles incidències. L'Ajuntament ha comunicat que suspèn l'activitat a l'aire lliure pel que queda de dia. El temporal dels darrers dies, a més, ha tornat a posar sobre la taula els problemes de drenatge a la ciutat, especialment al carrer Jaume Balmes, un dels punts on es va acumular més aigua. El carrer es va inundar, tot i haver estat reformat recentment. L'Ajuntament atribueix el problema a un coll d'ampolla del clavegueram a la part baixa, a tocar de la C-245. Segons el consistori, el nou col·lector de Balmes és de grans dimensions, però acaba connectant amb una xarxa de menor capacitat al ramal del carrer Colom. Quan plou amb molta intensitat, com avui, aquesta diferència de capacitat fa que la xarxa entri en càrrega i l'aigua pugui retrocedir cap al carrer, fins i tot fent saltar les tapes del clavegueram. Així ho ha explicat el gerent de carrer Francisco Gutiérrez, cap del gabinet d'alcaldia i portaveu del CECOPAL durant el temporal de fa uns dies.
1: Acabem de remodelar el carrer Balmes. Hem posat un col·lector que cabia una persona de peus. Què passa? A la part inferior de Balmes, amb la C-245, allà hi ha un canal, el canal de la dreta, que al seu pas pel britànics, Mossos i jutjats està descobert, però allà està soterrat i és una gran infraestructura soterrada que impedeix que per allà segueixi el gruix del clavegueram. Per tant, allà, en la cantonada amb Colom, connecta amb el ramal de Colom, que fins que no puguem fer tota aquella renovació, no podrem ampliar-la. I això genera que quan hi ha un episodi de molta pluja, el que fa és que entra en càrrega i expulsa l'aigua cap amunt, cap darrere i cap amunt, i aixeca les tapes.
0: Esperem que això no torni a passar. L'episodi d'avui, en paral·lel, l'Ajuntament ja té projecte i finançament per actuar el clavegueram de la zona dels Salesians, on també es produeixen aquestes entrades d'aigua durant els episodis més intensos de pluja. La intervenció preveu desviar part del cabal que baixa pel carrer Rosselló cap a Eusebi Güell. El consistori també defensa continuar substituint superfícies impermeables per sistemes que facilitin la infiltració de l'aigua, com els drenatges instal·lats al Parc del Camí del Llor. Ho ampliem tot plegat al temps, però recordem que està plovent a Sant Boi de Llobregat i, en principi, ho podrà fer fins les 2 de la matinada.
2: Farem de la plaça Catalunya el punt central des d'on s'estengui aquesta vaga general.
0: Milers de persones es van manifestar aquest dilluns a Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge i pressionar per una futura vaga general. La Guàrdia Urbana calcula unes 20.000 persones, mentre que els organitzadors eleven la xifra fins a 120.000. La mobilització, convocada pel Sindicat de Llogateres, la Plataforma per l'Habitatge i sindicats com Comissions Obreres i la UGT, va acabar amb el darulls després de la manifestació. Els Mossos han detingut 13 persones i 30 agents han resultat ferits lleus. També s'han registrat barricades i incendis de contenidors. A Sant Boi, l'Assemblea per l'Habitatge cita demà dimecres a les 7 de la tarda, Cal Niño, amb l'objectiu d'organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Víctor Iniesta, de l'Assemblea per l'Habitatge, gent de carrer.
3: Demà hem convocat una assemblea a Cal Niño a les 7 per parlar de com fem a partir d'ara per construir aquesta vaga general. Juntament amb sindicats hem d'intentar, bueno, hem d'organitzar directament tota aquesta vaga general perquè el màxim de llocs de treball i d'empreses es faci una jornada efectiva, és a dir, d'espai de producció. Hem de relacionar-nos, hem de tenir converses directes i ajudar els sindicats en aquest sentit, i des de Sant Boi farem la nostra part.
0: Els sindicats del Baix Llobregat donen pràcticament com a segura la convocatòria de vaga per una nova data de la tardor, a l'espera de ratificar-ho amb els òrgans de direcció interna, de la mà entre totes les organitzacions socials. Comissions Obreres i UGT han anunciat que donen suport a la proposta d'aquesta vaga general, que podria celebrar-se, evidentment, durant aquest mes de novembre, abans de les eleccions. Albert Rodríguez és delegat sindical del Baix Llobregat de Comissions Obreres.
4: Falta concretar, evidentment, com dèieu, la data, però aquesta vaga general serà realitat. Serà realitat en un moment en el qual també s'han convocat les eleccions generals. Evidentment, aquesta vaga es farà abans de que comença la campanya electoral, però el que vol, i de forma molt clara, vol situar el problema de l'habitatge com un dels problemes que té la classe treballadora amb el qual volem treballar.
0: El moviment per l'habitatge manté la pressió després que el president espanyol, Pedro Sánchez, hagi convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre. Ara Pedro Sánchez es posa en moda campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos als fons voltor, inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys aquests contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres. Informació que hem conegut al programa Agenda Carrer, la Biblioteca Jordi Rubí i Balaguer de Sant Boi ha tancat aquest matí per treballs tècnics després que ahir es desprengués una part del fals sostre per les filtracions d'aigua del temporal. La zona afectada ha quedat acordonada i l'Ajuntament defensa que l'equipament és segur. La incidència, però, ha generat diferències entre les plantilles. Els treballadors de la Diputació han estat traslladats a altres biblioteques fins que hi hagi un certificat que acrediti l'absència de risc, mentre que el personal municipal continua treballant a l'edifici. Comissions denuncia aquesta diferència de tracte i reclama que la biblioteca no obri fins que es pugui reincorporar tota la plantilla. L'Ajuntament assegura que es tracta d'una qüestió purament burocràtica i no d'un problema de seguretat. I aquesta setmana us seguim explicant que un incendi en una habitació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu va obligar a evacuar preventivament una vintena de persones aquest diumenge. El foc es va originar en un matalàs i va generar molt fum. Els bombers van rebre l'avís a 6:45 del vespre i van mobilitzar 6 dotacions, tot i que quan va arribar l'incendi ja estava apagat gràcies a la intervenció del personal del centre. El SEM va atendre 3 persones per inhalació de fum i no es van registrar ferits de gravetat. La majoria de dotacions es van retirar poc després i només una es va quedar fent tasques de revisió. L'actuació, això sí, es va donar tancada a mitjanit. I mentrestant, poc després, els bombers van desallotjar preventivament un edifici del carrer Joan Faf de Sant Boi, també aquest diumenge, pel risc d'una possible fuita de gas. L'avís va entrar a 8:45 i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 dotacions. Durant la intervenció, els bombers es van mantenir en contacte amb la companyia subministradora. No es van registrar ferits ni incidències greus i a 2:00 de la matinada es va poder restablir el subministrament i retirar les dotacions. I acabem amb més informació de servei. Durant aquesta setmana es produiran talls puntuals a diferents carreteres per realitzar alguns treballs que queden pendents al voltant de les obres de l'autovia B25. Les carreteres que es poden trobar afectades són la mateixa B25, sentit Castelldefels, també sentit Cornellà, i a l'autovia A2, a la sortida direcció Sant Boi. Sant Boi rebrà 975.600 euros de la Generalitat per fer obres de reforma, adequació i millora de les escoles públiques de la ciutat. És una de les assignacions més altes de Catalunya. Sant Boi és el 9è municipi que més finançament rebrà dins d'aquest programa. Els diners es poden destinar a renovar cobertures, finestres, lavabos, cuines o instal·lacions, però també a millorar l'accessibilitat i l'aïllament, l'eficiència energètica dels centres, per exemple, i serà l'Ajuntament qui decidi quines actuacions es prioritzen. De moment, encara no s'han detallat quines escoles se'n beneficiaran. El repartiment té en compte factors com el nombre d'alumnes, l'antiguitat dels edificis i la ruralitat. I en el cas de Sant Boi, l'antiguitat dels centres és un dels criteris que més ha pesat. A més, aquesta inversió se suma als 2 milions d'euros previstos per climatitzar els instituts Marianao i Rafael Casanova, amb 1 milió d'euros per centre. Aquestes actuacions es podran executar fins a finals de 2028. Sant Boi celebra aquesta setmana la Setmana de la Salut Mental, amb activitats fins divendres i una programació que s'allargarà durant tot l'octubre. Al Parc Sanitari Sant Joan de Déu s'hi fan 5 jornades per reflexionar sobre salut mental des de perspectives com el gènere, la discapacitat intel·lectual, la recerca, l'arquitectura i la comunitat. Antoni Serrano, director de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
5: Val la pena donar a conèixer per entendre que estem en territori privilegiat. Les entitats que estem operant a Sant Boi estem treballant amb uns altíssims estàndards i estem, diguéssim, empenyent cap a la millora contínua. Per això també aquesta jornada, no? Per intentar aprofitar l'expertesa que tenen els nostres professionals. El primer i el més important és la voluntat. La voluntat de ser referent. El que hem vist és que Sant Boi el que ha buscat és defugir de ser el poble estigmatitzat perquè té 2 grans hospitals psiquiàtrics i entomar la salut mental com un lema positiu per tractar millor la seva població. I això s'agraeix.
0: Si la pluja ho permet, demà dimecres hi haurà un torneig de pàdel al poliesportiu Valdirialeu i a la tarda un taller d'art per a infants de 0 a 6 anys a Can Massellera. Dijous serà el torn del senderisme, el mindfulness i el teatre en viu als jardins del Parc Sanitari. I divendres arribarà l'acte central d'aquest Dia Mundial de la Salut Mental. A la plaça Catalunya, de 5 a 8 del vespre a la tarda, hi haurà mostra d'entitats, activitats familiars, una batucada, gimcana infantil, mindfulness, el premi de poesia i a 8:15 la lectura del manifest conjunt. Abans d'anar als esports, a punt per la cultura, perquè Sant Boi acollirà aquest dimecres, demà 7 d'octubre, la presentació del llibre Cuando los gays perdemos el miedo, escrit per Isabel Alonso i l'activista Jordi Petit. L'acte serà a 7:15 de la tarda al cinema Can Castellet i inclourà un col·loqui amb els dos autors. El llibre repassa la vida i els primers anys d'activisme de Jordi Petit, des del franquisme fins a la transició, i explica també els orígens del moviment d'alliberament sexual. Isabel Alonso és coautora d'aquest llibre.
6: En les enquestes surten que hi ha joves que pensen que viure en una situació autoritària tampoc seria tan problemàtica, i el que han d'entendre és que es perden totes les llibertats, o sigui, la llibertat d'associació, de reunió, de manifestació, i que a les nostres vides privades també existim llibertats, per exemple, d'amar a qui vulguem o llibertats per triar una vida en la diversitat. Llavors també això ho han de saber.
7: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, el bàsquet Sant Boi viu la primera doble jornada de la temporada a la parellada. En un cap de setmana marcat per l'alerta de les pluges torrencials que va obligar a ajornar la majoria de partits, l'únic club de Sant Boi, juntament amb la Unió Esportiva Sant Boiana, que va poder jugar els seus partits, va ser el bàsquet Sant Boi. El primer equip femení sumava la segona victòria consecutiva després d'imposar-se 65-61 al Xamba Bàsquet, posant-se momentàniament co-líder de la segona categoria. Explica com es troba l'equip l'entrenador Raico Felipe.
8: Partido de liga que se plantea diferente, son equipos nuevos que todavía no conocemos. Plantaron cara, nosotras todavía se nota que estamos en un proceso de engranaje del equipo, muchas jugadoras nuevas que necesitan entender cómo jugamos el año pasado para seguir manteniendo nuestro ADN que nos caracterizaba tanto en casa como fuera. Pero lo importante es que sacamos una victoria, dos victorias ya y el equipo contento, aún sabiendo que para conseguir los objetivos de este año tenemos que seguir trabajando, seguir engranando y seguir remando juntas hacia el objetivo común que tenemos.
0: Per la seva part, el primer equip masculí jugava el seu primer partit a la parellada davant del Torreforta. En un duel molt igualat, de principi a fi, els samboians acabaven caient a la pròrroga amb un resultat de 74-21 punts, sumant la segona derrota en aquestes dues primeres jornades. Explica com es troba l'equip el jugador Pau Polonio.
9: Ser un partit intens, amb els dos equips igualats al marcador des del primer moment. Vam aconseguir fer una primera part on vam jugar ràpid, amb moltes possessions, que al final el que ens demana l'entrenador i el del nostre signe d'identitat. A partir d'allà, l'encert també de l'equip rival, errades puntuals de concentració, de potser algun moment falta d'intensitat, també potser una mica de desgast físic, doncs vam fer que acabés el partit empatats, vam anar a la pròrroga i allà els últims 5 minuts, doncs, encert del rival, males decisions nostres i una mica un cúmul de tot, va fer que el partit acabés de la banda del Torreforta. I bueno, en general, les sensacions de l'equip són bones, estem treballant bé els entrenos durant la setmana. Al final sabem que amb treball arribaran els resultats. No estem preocupats perquè som un grup maco i un grup unit. Llavors sabem que si treballem tots junts i ens fiquem a to, coses sortiran. L'equip tranquil, els jugadors, doncs, estem preparats per donar el màxim de nosaltres perquè vinguin.
0: I el temps. El temps, us recordem que han sonat els esalers per les pluges torrencials a Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i Selva, amb previsió de pluges fins les 2 de la matinada, demanant que s'extremi la prudència a la mobilitat i que la ciutadania no s'acosti a zones inundables. Des de fa aproximadament un quart d'hora, 20 minuts, ja plou a Sant Boi de Llobregat i aquesta tempesta descarrega aquí al barri centre, per exemple, amb tot el litoral i el prelitoral de Barcelona en alerta. En cas d'emergència, recordeu trucar al 112, a la pesera del riu Llobregat. Aquí Sant Boi continua tancada. El Centre de Coordinació Operativa d'Emergències, el CECOPAL i els serveis municipals segueixen atents a l'evolució de la situació per prendre les mesures que calguin. Pel que que fa a les temperatures. Recordem que ara amb aquestes pluges sobre el cel de Sant Boi podem esperar tempesta fins les dues. El cel es mantindrà per això ennuvolat i les temperatures baixaran progressivament d'uns 21 graus actuals fins als 20. Aquesta tarda s'ha format una línia de tempestes. Recordem que ha descarregat a Tarragona, que està avançant

programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 9, amb el Rincón de Hideo. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius demà dimecres al punt de la 1 del migdia. Molt bona tarda a tothom i precaució amb aquestes pluges.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Tambor, To Be Back. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
3: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
3: Qui estima la música, estima la vida.
2: Forever Joves.
4: Forever Joves.
3: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
5: A la Perifèria és l'únic magazín d'humor que fa por i alhora fa venir ganes de ballar.
6: Detienen a un loro que avisava a los narcotraficantes de la presencia de la policía. Esto, sí, sí, ¿eh?
7: Con Subterfuge Radio. La ràdio de tots i totes.
5: Dirigit i conduït per Israel Gordón des de Sant Boi al món. Dissabtes i diumenges en directe a les 8 del matí.
8: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
1: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri, adeu, celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for Hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT. Jo vull...

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats. Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
1: Qui no balla, no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista.

hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.